0: Gentleman, the big, the tentacle one. Quina meravella. I escolta, m'alegro que coincidim amb ella, amb la seva visió, no? És a dir, el problema està en que, mira, si algú es, és a dir, s'ha d'entendre que algú es pugui sentir ofès. Això ho hem de sempre entendre que pugui passar, però que no és la intenció ofendre. I això és interessant. Hi ha gent que sí, eh? I aquests sí,
1: ho fa deliberadament.
0: I ho fa deliberadament. Però hi ha moltes creacions que no és així. I llavors hem de tenir una mica més de cintura de guante. La diferència, possiblement, i això és una cosa que jo tinc analitzada de fa temps, és que en aquella època segur que hi havia gent que s'ofenia, però no arribava enlloc aquella queixa, perquè no hi havia xarxes socials. Ara, a la Berna, aquest soroll s'amplifica pels retuits i tot el que tu vulguis, no? Per tant, no és que ara la gent sigui diferent, sinó que ara hem ficat un altaveu en tota la gent. I això afecta a la creativitat. Evidentment que afecta. Sí, sí. Molt interessant. Sí.
1: Jo recordo una de les lletres que he consultat perquè volia revisar exactament el que deia. Em sembla molt meravellós que en aquella època escrivessin una cosa que diu: hola, mi amor, yo soy el lobo. Sí. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. I ho anava repetint, deia: para verte mejor, para oírte mejor, para verte mejor. Diu: si con tus garras me quisieras tú abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar. Oh, hola, mi amor, yo soy el lobo. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal y lo que adoro es tu fuerza animal. Ah, si con tus garras me quisieras tú abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar.
0: Si con tus garras tú me quisieras yo es que es así. Hola, mi amor, yo soy tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor.
1: Pues que em sembla meravellós.
0: Quina energia, eh? És que ja les cantes amb energia, aquestes cançons.
1: Sí, perquè a més, fixa't, és una cançó de l'any 1980.
0: Imagina't.
1: Empoderadíssima, la Caputxeta Vermella.
0: Sí, sí, sí, sí. Home, escolta.
1: Perucita Feroz.
0: Sí, sí, això, i tant, i tant.
1: Però jo me'n recordo molt d'una cosa. Per cert, hem de dir que Javier Gurruchaga, que va estar nominat als Ondas, ho he dit abans, però Javier Gurruchaga té alguns premis que no tenen altres persones, com per exemple la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts de l'any 2021.
0: Merescudíssim.
1: El Premi Ondas després del 88 pel seu programa Viaje con Nosotros. El Fotogrames de Plata d'aquell mateix any del 88. Té Grammys Latinos, té Premios Goya, perquè clar, ha fet moltes pel·lícules.
0: Sí.
1: Aquest home ha tingut nominacions en la categoria d'actor secundari per El rei pasmado, per Tirano Banderas. Vull dir que ha fet moltes coses a part de televisió. De discos en té molts. Mira, té, des del 79, dic, Muñeca Hinchable, Bon Voyage, Bésame Tonta, Cumpleaños Feliz, Es la Guerra, Rock and Roll Circus, Ellos las prefieren gordas, Una sonrisa, por favor. I a l'any 1992 va cantar això.
0: Oh, de les meves favorites.

0: ¡Ave! ¡Ave! ¡Ave!
1: ¡Cállate, ave! ¡Cállate ya!
2: ¡Eva! ¡Eva! ¡Eva! El huevo de Colón está en su punto. En breves momentos, Telecinco, el televerano más refrescante. ¡Sumérgete!
3: Bé, doncs aquesta és la promo de El huevo de Colón.
4: Quina nostàlgia. Cine 5 estrelles en tu cadena amiga.
3: Cine 5 estrelles.
4: En Telecinco.
3: Quina meravella.
4: Pretty Woman, estreno en televisió.
3: Pretty Woman, és veritat, es va estrenar l'any 91, 92, es deuria estrenar, no? Cine
4: 5 estrelles, sí, sí, sí.
3: Ell s'ha posat amb Cristòfor Colom, s'ha posat amb Michael Jackson, amb Mick Jagger, amb les Cayetanas, amb la Victoria Prego, amb en Felipe González i amb tants altres. És un home atrevit, un home que ha fet coses que ningú més ha fet en aquest país. A mi m'agrada la gent autèntica, sí. M'agrada la gent amb personalitat i la gent que no varia durant la vida.
4: Vull dir,
3: coherència. Coherència.
4: Coherència. Jo aquí el meu gran dubte, i no sé si li he preguntat a la Júlia, però algun dia si tinc ocasió m'agradaria preguntar-li, és com és possible que un tio tan talentós, que es veu que després ha seguit, perquè a vegades pot ser que tinguis afonia, mira, per exemple, el cas d'en Bon Jovi, no? John Bon Jovi, mm-hmm. O així que tens uns problemes a les cordes vocals i per tant no pots mantenir el nivell del d'abans, ho deixis, no? Però ell que se'l veu que encara, doncs, podria haver... Per què deixes de fer discos fa 30 anys? És que sí, sí. És curiós, això, com a mínim, no?
3: Molt sí, la veritat és que des dels anys 2000, podríem dir, no ha fet gran producció.
4: No,
3: ha fet.
4: Ha fet.
3: Sí. Ha fet algun disc de memorial, diguéssim, de l'Orquestra Mondragón, però no ha fet cap disc nou, des de gairebé del huevo de Colón. Gairebé.
4: Sí, sí, perquè això et dic 30 anys ben bé, sí, sí.
3: Llavors, potser sí que s'hauria de plantejar, ara que fa 50 anys l'Orquestra Mondragón, doncs com a homenatge, fer un disc, però no de versions, també alguna versió, perquè la gent ho acaba demanant, sinó d'alguna cançó nova, ni que siguin dos, tres cançons noves, una pinzellada, per celebrar 50 anys i posar-se amb els personatges d'ara seria meravellós. Jo crec que ens fa falta un Javier Gorruchaga a la tele.
4: Sí, totalment.
3: Com a celebrity, sí. Seria meravellós que tornés a aparèixer una persona com ell, atrevida, àcida, irònica, mordaç, que no té vergonya, que no té vergonya, no té res al damunt que l'hagi de coartar a l'hora d'actuar, no? I de fer personatges.
4: Molt bé.
3: Per tant, crec que ens està fent falta un Gorruchaga a la televisió.
4: Totalment. I que apunti cap a totes bandes, perquè molts cops s'apunta només cap a una direcció. Mm-hmm. I quan tu ets transgressor de veritat, apuntes cap a totes direccions, no cap als altres. És...
3: Exacte, quan ningú sap de quin peu calça.
4: És això. És això, Per això crec que tenen molt d'aprendre, segons qui ara està sorgint, de la gent que sabia guanyar-se a tothom, que és important. Bé, aquí ho intentem, no sé si ho aconseguim, però ho intentem.
3: I que a més feia una cosa, i acabo amb això, que és crear, és a dir, vull dir, era una televisió, suposo perquè era molt, molt jove i se li permetia tot, ara com que tot ja no és nou, però en aquell moment era nou, era innovador, era fresc, era espectacular.
4: Totalment, totalment. Doncs preciós homenatge al que li ha preparat en Robert Calvo.
3: Aquest... La setmana que ve no te'l perdis.
4: Oi, és que, mira, ja en tinc ganes, ja en tinc ganes.
3: La setmana que ve me la van a meter la mata de cola.
4: Carai! Escolta,
3: no has dit això.
4: Doncs mira, una en la línia de puntos. Això és molt important de les coses que fas, gaudir-les mentre l'estàs fent. Ai, i a partir de que les has acabat ja començar a preparar la següent.
3: No, és que jo el de la setmana que ve no sé com el faré. Bueno, perquè crec que necessitaré tot el programa, tot.
4: Bueno, escolta,
3: monogràfic.
4: Escolta, no, va,
3: ho resumiré.
4: Poso aquí, ja, truco a l'Alcina. Truquem a l'Alcina, li escolta.
3: Que comenci a les 8.
4: Avui tirarem fins llarg. Avui tirarem fins llarg. Robert Calvo, un plaer escoltar-te com sempre, no només aquí, sinó també a la ciutat, i amb bones mans. Una abraçada ben forta.
3: Gràcies per tot, una abraçada a tu. Adéu-siau.

0: cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Martínez.

0: I sabeu que a Nits de Ràdio ens agrada molt, doncs, poder fer aquesta passadeta per la ITV que tenim, per aquesta manera de revisionar, doncs, com ens anem comportant, com ens anem actuant, com anem reaccionant davant de moltes circumstàncies de la vida. I això ens agrada fer-ho des del món del coaching totes les setmanes. I ho fem amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una matinada més, molt content de nou.
0: Clar que sí. Les matinades, Jordi, van passant, aquí senyal que encara hi som i que encara podem aportar moltes coses, moltes reflexions, molts anàlisis, moltes tècniques, i avui ens vols parlar de quan es crea, quan sorgeix un oceà de dubtes.
1: Sí, un oceà de dubtes, mira, David, un oceà de dubtes és molt més fort que un mar de dubtes, perquè tu saps, si anem a la geografia, un oceà fa referència a grans masses d'aigua que normalment cobreix el 70% de la Terra. No? Uh-huh. Mira, en canvi, en els problemes, el 70% de molts problemes que té una persona que no li dona solució es converteix en un conflicte a la nostra ment. Uh-huh. Un estat de tensió, pressió, de confusió extrema, incertesa o perplexitat, o sigui, estàs perplexa. És a dir, davant d'una situació, indica no tenir masses preguntes o sospites que impedeixen prendre una decisió clara, saps?
0: Mm-hmm. Clar, quan es crea aquest oceà de dubtes que sí, poden arribar a ser infinit, si un vol, no? El sí, què passarà, el què passaria si, el què diran, el què en faran, tot sí, això, tot el que genera és possiblement una inacció, i molt possiblement el que farà és que, de forma conscient o inconscient, tot això et pesi, no? Et pesi, se't faci una muntanya, no?
1: Sí, perquè mira, un problema que podria ser el mar, compareu, és una dificultat que requereix solució, mentre un conflicte implica, mira, oposició d'interessos, mm-hmm, sobretot valors, necessitats. És a dir, és un bloqueig mental que, lògicament, això provoca estrès, ansietat o trauma, que sobretot genera un bloqueig i sobretot una resistència de no tindre res clar, saps com
0: dir? Mm-hmm. Sí, perquè és com a oceà que es planteja, és que sí, és

0: és incontrolable, vull dir, té una força, diguem-ne, que és inevitable, clar.
1: Arrasa. O sigui, arrasa perquè a més, si posem el cilindre, també podíem venir en catarata. O sigui, sí, és a dir, sí. un problema porta l'altre, un problema porta l'altre. O sigui, vol dir un conflicte va en catarata, va seguint. Clar, i què passa? Que aquest abordatge emocional t'acosta molt poder afrontar-lo. Saps com dir-te? I no saps per on agafar-lo. Saps com dir-te? I el més important seria, en aquest moment, estar tranquil o tranquil·la. Mm-hmm. Per què? I sobretot, escoltar a l'entorn. Però escoltar de tot de manera reflexiva.
0: Mm-hmm.
1: No de manera fiscalitzant o estar a la defensa contínuament. Perquè moltes vegades una persona té un conflicte a la vida i va preguntant coses. Saps? Va preguntar, tu què t'assembla, no sé què, no tal. I moltes vegades està encara més confós.
0: Mm-hmm.
1: Perquè té encara més dubtes.
0: Clar, és, al final és allò de si no es fa d'una forma correcta, encara sí. És allò com allò de més informació encara et fa dubtar més, no? I al final el que has d'acabar trobant és una metodologia o una forma per poder trobar una decisió, no? I a partir d'aquí, escolta, pot ser encertada i si no serà un aprenentatge, no? Al final és important veure, i també m'imagino, Jordi, també afecta molt a l'hora d'aquestes situacions, doncs l'experiència. Ja haver viscut ja aquests dubtes o aquestes situacions, ja haver vist que se'n podia sortir endavant.
1: Sí, mira, per navegar aquest oceà, si posem el símil, tenim aquesta experiència que tu dius és molt important. És a dir, jo sempre ho he dit a tu, és que jo els fracassos, per mi el fracàs és una experiència.
0: Totalment.
1: Però no és, no, un fracàs no és algo negatiu. És una decisió que has pres que lògicament no ha sortit el que tu volies, però en canvi tens que anar navegant. Si fossin caminar pel camí, en aquest cas a l'oceà tens que navegar, perquè som aigua. Nosaltres som aigua i tenim que fluir. S'ha escollit, però...
0: Sí, sí.
1: És a dir, en aquesta vida, la pitjor decisió és no prendre la decisió.
0: Sí. Això no vol dir que haguem de fer les coses sense pensar, Això no, això no és... El que passa és que sí, que un cop ja has pensat i ja has analitzat i dius, pues, aquest camí, no? I després ja prendràs si era el bo o no, i llavors ja sabràs el per què, i el proper cop tindràs més informacions per fer la propera decisió, oi?
1: Sí, moltes vegades pensem masses coses, no? Perquè a vegades busquem una solució màgica i no existeix la solució màgica. O sigui, cada tema té una solució molt personalitzada. És a dir, igual que els comportaments de relació amb les persones. És a dir, tu pots navegar per la vida és viure la vida, correcte? I no tothom flueix igual, m'entens o no? És a dir, n'hi ha gent, igual que fas el símil de tu posar un oceà o al mar que vas nedant, n'hi ha gent que no sap nedar però s'aguanta dintre l'aigua.
0: Sí.
1: Això és molt important.
0: Sí, és veritat.
1: Poder que no tothom té el mateix estil de viure, però que tothom navega en el mateix oceà.
0: Allò que sobreviuen, no?, que es diu alguns cops.
1: Sí, no és el mateix vivir que sobrevivir que vivir, eh?
0: Exactament.
1: Perquè moltes de viure la gent i compartir les coses i tal, sobreviu la gent. En un oceà, sobretot, buscant aquest ximen, en un oceà de dubtes, que són conflictes, lògicament, a vegades no saben per on es començar, saps? Perquè jo t'he dit abans, entra molt en catarata. I què passa? Que a vegades prens la decisió sobre un tema i al millor altres subconflictes se solucionen, saps?
0: Clar, sí, al final és veure que es va avançant, no? Que es va avançant. Ni es poden solucionar tots els problemes o tots els dubtes de cop, ni podem estar bloquejats sense avançar perquè n'hi ha masses, no? S'ha d'anar fent pasito a pasito, no? Partido a partido, que diu el clàssic, no? És a dir, que s'ha d'anar mirant, sí, amb una direcció, amb una intenció, però no voler agafar totes aquestes decisions, opcions o camins, com deies, seguint la metàfora de l'oceà, perquè clar, seria impossible. Has d'anar anant de mica en mica, pas a pas, en aquest cas.
1: Sí, etapa a etapa.
0: Etapa a etapa, sí.
1: No, és que etapa a etapa és, mira, és a dir, no perquè el corris més anar és més ràpid, arribaràs abans. Si el problema no és com surts a la vida, és com arribes, correcte? No?
0: Totalment.
1: Però això és una constant en aquest oceà, perquè tothom estem navegant en un oceà, sempre a la nostra vida l'oceà està dintre del nostre dia a dia. El que passa és que aquest mar, a vegades que pot ser un problema, saps el que passa? Que a vegades volem buscar allò que lògicament nosaltres millor ni volem que succeeixi. Mm. Però en canvi, a l'entorn provoca aquesta situació i és quan tu lògicament estàs mig ofegant-te. Perquè vols... O sigui, a veure, el problema que té una persona no és igual que el problema que té altra. I què passa? I que a vegades dius, és que aquella persona o aquest noi, aquesta noia, aquest home, ha donat aquesta solució. Mm. I ha sabut donar la solució. Però, en canvi, pot ser que l'escenari ha sigut totalment diferent. I tu, mira, nosaltres, si no volem estar en un ocean ofegats, sí, tenim de molt clar que la nostra personalitat canvia per tres aspectes a la vida. On estàs, amb qui estàs i què estàs fent.
0: Fixa't. És a dir, això és el que ens hem de preguntar més sovint, no, Jordi?
1: Sí, on estàs, amb qui estàs i què estàs fent.
0: Això et permet el que el GPS et diria, recalculen la ruta. A partir d'aquesta informació ja podries saber on estàs, cap on has d'anar i amb qui estàs, no? Per poder saber el viatge, eh?
1: Sí, és que, a veure, pot ser amb qui estàs, on estàs i què estàs fent, pot ser o molt suau o molt tormentós. Mm. No? Perquè, lògicament, exacte, jo diria a tots els oients i a les oients que ens escolten aquesta matinada que fessin aquesta reflexió.
0: Que bona.
1: Perquè moltes vegades, com canvia la nostra personalitat, el nostre caràcter, correcte? Mm. Perquè a vegades aquest caràcter es converteix en personalitat. I ja no dic, si tot no solucionen, pot ser una patologia.
0: És molt interessant aquesta reflexió que ens deixa avui el nostre coach, que sempre ens posa de tant en tant una mica de deures, que està molt bé, perquè aquests deures són els que notem en una llibreteta, i avui contestem una cosa, i potser quan revisem aquestes notes que anem fent al llarg de tota la temporada, doncs notetes, no notes d'avaluació, sinó anotacions que anem fent, doncs potser li fem una altra lectura a aquestes preguntes, i això és bo, perquè això és de que ens ajuda tots aquests elements a fer aquest checklist, aquesta fer ITV, que doncs seguir avançant i tenir totes les eines per poder-ho fer adequadament.
1: Sí, una cosa, mira, és molt important el que dius aquestes notetes. Mira, si tu escrius alguna cosa, et comprometes.
0: És així, eh?
1: Si tu escrius alguna cosa, estàs compromès.
0: És així, i és absolutament fascinant. Jo no fa tants anys que estic reescrivint, en el sentit de tenir una agenda física, perquè clar, la tecnologia vas fent i dius, oi, mira aquestes aplicacions, que bé que van, però he deixat estar, vaig començar a notar-me les coses amb l'agenda i em va molt millor. Després cadascú és un món, però està comprovadíssim que ens ajuda aquests mecanismes, i com diu el Jordi, es crea aquesta decisió, aquest compromís, o sigui que anotem...
1: Mira, una cosa. Sí. Mira, estem a l'època de la domòtica, de la robòtica i tot això, però sobretot no podem actuar com robots.
0: Efectivament.
1: A la vida tenim que tindre, sobretot tindre un dogma, que tot parteix de les nostres decisions.
0: M'encanta. Doncs anotem també això que ens explica en Jordi González Guillem, que és un plaer poder escoltar-lo totes les setmanes. Fins la propera, Jordi, que vagi molt bé.
1: Igualment, adéu, David.

Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: El 28 de novembre del 1927 naixia al barri de Sarrià de Barcelona Joan Pons i Bonet, el primer d'una família que canviaria de domicili 8 vegades durant la seva infantesa i adolescència. El pare, en Gumersindo, acabaria abandonant la família al 44, poc abans que nascés la petita de les germanes, la Rosa Maria, que moriria de petita a causa d'una llarga malaltia. La mare, Dolores, quedaria sola amb 4 fills. No era una família amb recursos, i Joan Pons ho portaria gravat per sempre, a diferència dels altres membres del grup artístic que el faria famós, el Dau al 7. Ell provenia d'un entorn d'origen modest, sense la xarxa social ni la protecció que tenien els seus companys. Entre el 1940 i el 1942 va estar interna als Salesians de Mataró. La seva infantesa, deia ell mateix a la seva autobiografia escrita el 1978, havia estat un malson. L'única persona capaç de donar-li afecte havia estat la seva àvia. Els seus pares, no. I aquella mancança, que ell mateix no negaria ni edulcoraria, marcaria profundament la seva obra i la seva manera d'estar al món. Podem sentir-lo en una entrevista del 1978 amb Montserrat Roig a Televisió Espanyola.
1: La meva infància va ser molt dolenta, ja ho he explicat moltes vegades, i hi ha un fet que puc explicar, que ho demostra. Per exemple, tenia mal de cap sovint. I aleshores els meus pares em deien, res un pare nostre. I jo rezava un pare nostre, 2, 3, 10, i escolta, cada vegada tenia més mal de cap. I al final doncs, venia la meva àvia i em deia, tens mal de cap? Sí. I em donava una aspirina i llavors em passava mal de cap. I llavors considerava jo que les aspirines eren miraculoses. Perquè, esclar, era el que realment m'ho treia.
2: És que no vas veure gaire efecte a casa teva amb els teus pares?
1: Gens. Cap.
2: I això va condicionar o ha condicionat el teu món de la pintura?
1: Home, jo em penso que sí. Jo em penso que, en el fons, doncs, ha tingut, com totes les coses, una part positiva i una altra negativa. Una part negativa perquè penso que l'amor dels pares és un buit que mai res pot omplir. Però, per altra banda, en cert modo, doncs, em va, diguéssim, fer fort davant del món en general, que és un món on hi falta l'amor. O sigui, ja em va preparar per una lluita, per viure una vida on l'amor és molt difícil de trobar.
0: Als 17 anys va iniciar l'aprenentatge artístic al taller del pintor Ramon Rogent i a l'Acadèmia de Belles Arts de Barcelona. Pintava de nit, a la llum feble de les bombetes de la postguerra. El 1944 va conèixer Joan Vinyals, un antiquari que es convertiria en el seu primer marxant. Als 20 anys ja feia la seva primera exposició i en aquells anys va teixir una xarxa d'amistats que determinarien el rumb de la seva vida. El poeta Josep Vicenç Foix, el dramaturg i poeta Joan Brossa, el crític i filòsof Arnau Puig. Freqüentava la tertúlia de la bodega La Campana. Va conèixer Antoni Tàpies i Modest Cuixart a la mítica exposició dels Blaus de Sarrià el 1946, considerada un dels antecedents directes de Dau al 7. El 1947 funda la revista El Gol, embrió de la Gran Aventura. L'any 1948, als 20 anys, Joan Pons, juntament amb Joan Brossa, Modest Cuixart, Antoni Tàpies i el filòsof Arnau Puig, fundà la revista i el grup artístic Dau al 7, un dels moviments d'avantguarda més importants de la Catalunya de la postguerra. El nom de la revista, que en el joc de daus anomena la cara que no existeix, la setena d'un dau de 6 cares, encapsulava perfectament l'esperit del grup, allò que no és, allò que està més enllà del visible. El mateix 1948 va conèixer Joan Miró, que exerciria una gran influència en la seva obra, i aquell any va ser invitat per Eugeni d'Ors a participar al 7è Saló dels 11 a Madrid, al costat de Dalí i del mateix Miró. El Dau al 7 va crear un pont entre les avantguardes internacionals dels anys 20 i 30 i l'informalisme que abraçarien els seus companys a la dècada dels 50. Però Pons seria l'excepció. Mentre Tàpies, Cuixart i Terrats s'endinsen en la matèria i l'abstracció, ell es mantindria fidel al seu estil inicial, figuratiu, màgic, poblat de criatures fantasmagòriques, fins al final de la seva vida. Aquella singularitat, que era la seva fortalesa, seria també la causa del seu oblit posterior.
1: Sí, perquè naturalment tot el que em deien els salesians no em vaig creure res. Vull dir, a mi el Déu que em proposaven, jo era biològicament contrari. I aleshores, doncs, quan em parlaven d'aquell senyor

0: de món o de religió diferent per lliurar-me de la que em volien imposar.
1: Aquell món màgic propi que Pons havia creat com a refugi de la infantesa es convertiria en el nucli de tota la seva obra pictòrica. Les seves teles, plenes d'ulls inquietants, mans llargues, caps que miren en l'aire, criatures que oscil·len entre el somni i la por, no eren fruit del surrealisme ni de l'abstracció, sinó d'un diàleg constant i solitari amb ell mateix. Ell parlava de la pintura com d'una forma d'investigació, equivalent a posar-se davant d'un microscopi o un telescopi. Li interessava el més petit i el més gran, no pas la bellesa convencional. La bellesa l'avorria.
0: Per mi, la pintura, bàsicament, és una forma d'investigació. O sigui, jo em poso davant del cavallet de la mateixa forma que em podria posar davant d'un microscopi o d'un telescopi. M'interessa el més petit i el més gran, perquè són les dues dimensions que em depassen, diguéssim. Jo estic al mig, en cert mode. Aleshores, el cavallet em permet que és al mateix temps, diguéssim, un microscopi i un telescopi. I és per això potser que sóc pintor, perquè tinc aquests dos instruments en un sol instrument. O sigui, a mi el que m'interessa l'art és la investigació. L'art en si, la bellesa, si em dius què és la bellesa, jo no sé què és la bellesa. Que en el moment que acceptem que una bruixa de Goya té més bellesa que una ninfa de Bouguereau, aleshores ja no sabem, no podem delimitar mai què és la bellesa. La bellesa, en principi, la trobo avorridíssima. A mi m'interessa tot el que és coneixement, tot el que amplia els coneixements del ser humà.
1: El 1953, amb la carta de recomanació de Joan Miró a la butxaca, Pons va marxar al Brasil. Hi havia diverses raons: la manca de democràcia a Espanya, les tensions internes al 10 al 7, incloent-hi una disputa per una beca de l'Institut Francès que va guanyar Tàpies, i la necessitat visceral d'ampliar horitzons en un espai i en un país que no li permetia respirar. Al Brasil hi viuria 10 anys, fins al 1962. Va fundar el grup L'Espai i va obrir una escola d'art a São Paulo amb alumnes de totes les nacionalitats, polonesos, russos, d'arreu del món. I va obtenir una menció a la Bienal de São Paulo del 1955 que li va facilitar una beca. A l'escola, les mares dels alumnes rivalitzaven portant-li especialitats culinàries del seu país i l'estudi s'omplia de dolços cada dia. Pons reconeixeria que sempre havia tingut tendència a l'excés, a trencar els límits de les coses, una tendència que li havia destruït la salut, però que li havia donat una visió del món que li compensava tot el que havia perdut físicament. La diabetis, diagnosticada malament durant molt de temps, va anar fent-se visible en aquells anys intensos de São Paulo i quedaria com una companya permanent de la resta de la seva vida.
0: Jo crec, com va dir el Van Gogh va dir, diu, com més profunditzo amb l'art, més profunditzo amb la vida, com més amb la vida, més profunditzo amb l'art. O sigui, la vida i l'art és la mateixa cosa, pràcticament, Aleshores, jo no vaig voler ser un pintor, perquè a mi ser pintor no m'interessa per res. Jo pintava per sobreviure, perquè tinc una necessitat d'expressió. I aleshores, la vida la volia entendre, la volia comprendre. A Espanya vivíem molt tancats. Doncs, de sobte, a mi em deien, per exemple, que aquí no es podia parlar, per exemple, de Voltaire. Si llegies un llibre de Voltaire, estaves excomuniat. Si deies, parlaves d'una teoria de Freud, de tal, que els nens estimen a la mare i tal, doncs, pecat mortal. I parlaves de Picasso, et volien posar a la presó. Per tant, és que les coses han canviat molt,
1: De tornada a Catalunya, Pons va viure a la Bruc, a Cadaqués i, finalment, a la Roca de Palancà, als peus del Pirineu gironí, cada vegada més retirat del món artístic, però cada vegada amb una obra més reconeguda internacionalment. El Pirineu era per ell la veritable pàtria, el lloc on se sentia arrelat, i des d'aquell estudi proper a Camprodon va conèixer les velles del poble que pujaven per les muntanyes i que per ell representaven la resistència màxima de l'ésser humà davant la duresa de la vida. Exposava a París, a Nova York, a Rio de Janeiro, a Bonn, a Ginebra, a Tòquio. El 1972 va rebre el Premi de la Crítica d'Art de Barcelona i el va rebutjar. El 1973 va conèixer els pintors Camacho i José Luis Cuevas. El 78 va exposar al Musée de la Ville de París, aquell somni que havia tingut des dels 14 anys i que en algun moment havia donat per impossible. La seva relació amb el món dels marxants era, deia ell, una partida d'escacs. Calia saber defensar-se sense intentar guanyar terreny, perquè el terreny era seu. De la relació amb el marxant i el col·leccionista, Pons n'havia après molt, però mai no havia deixat de ser el pintor maleït que ell mateix reconeixia ser, amb tota la ironia i l'orgull que aquella condició portava.
0: Sóc un pintor maleït que ha superat la maledicció. Vull dir, el més lògic és que jo hagués mort, doncs estigués mort, o estigués en un manicomi on ja vaig estar, però que m'hagués quedat, però me'n vaig sortir, o hagués estat en un hospital.

0: o la presó, que també m'hi han posat, no per fer res mal fet, suposo, no? I també me'n vaig sortir, i superar la maldició, o sigui, per mi aquesta exposició al Museu Modern de París em fa bastant il·lusió, perquè jo la volia fer, em sembla que tenia 14 anys que la volia fer. I va arribar un moment que vaig dir, bueno, això ja no la faré mai, perquè forma part d'una sèrie d'estructures que són contra el camí que he seguit. Però he pogut veure, i això em sembla que és evident, que es poden seguir els dos camins. O sigui, tu pots ser íntegre, pots estar fiel a tu mateix i al mateix temps entablar una espècie de diàleg amb l'exterior.
1: La vida personal de Pons havia estat igual de complicada que la professional. Del primer matrimoni tenia un fill. El 1971, ja a la Roca de Palancà, va iniciar la seva relació amb Marc Coromines, amb qui compartiria els últims 15 anys de la seva vida i amb qui es casaria el 30 d'octubre del 1983, pocs mesos abans de morir. Amb ella viuria les etapes més dures de la malaltia, els ingressos hospitalaris, la diàlisi i la pèrdua progressiva de la vista a causa de la diabetis. El 1974, una hemorràgia ocular li va privar de gran part de la visió de l'ull esquerre. L'any 82 va estar 2 mesos ingressat a l'Hospital Eduard Herriot de Lió i va haver de començar la diàlisi.
0: Diabètic des de fa molts anys, i aleshores aquesta diabetes, pues, potser no me la cuidava massa bé, tampoc me la van explicar massa bé, i aleshores sí, un dia doncs, vaig veure com una mosca i vaig intentar apartar-la, però no sortia, i al cap d'uns minuts aquesta mosca es va desintegrar i vaig quedar, l'ull esquerre va quedar tot fos, negre. Vaig anar ràpidament al metge i em van dir, pues, que em tornava sec, que tenia molts vasos capilars que estaven a punt de trencar-se. D'aquests vasos capilars sortia una petita gota de sang i aquesta gota de sang era aquesta mosca. O sigui, imagina't si en sortissin diverses, el que hagués sigut. Amb una ja no veia res. Doncs, I pràcticament doncs, em vaig tindre de fer un esforç per veure'm sec, em veia sec.
2: Però això és terrible per a tu, que...
0: Home, sí, per mi va ser terrible. Aleshores, clar, vaig pensar a veure si podia tindre la possibilitat d'escriure, o més ben dit d'escriure, de dictar, perquè sempre he tingut coses que explicar. No es diu tot amb la pintura. A mi m'agrada parlar, sóc bastant xerraire. I vaig veure si jo podia continuar vivint parlant una mica. Si el parlar em faria viure.
1: Malgrat tot, no va deixar de pintar ni de dibuixar. Les capses secretes, suites de petits dibuixos creats durant els llargs períodes d'hospitalització, en són el testimoni més punyent. La mà de Pons continuava movent-se quan tot el cos semblava voler capitular. El gener del 1984, el seu germà Antonio li va donar un ronyó. L'operació de trasplantament es va fer a Lió. El 4 d'abril del 84, a les 7 del matí, Joan Pons moria a Saint Paul de Vence a causa d'una aturada cardíaca, probablement per un rebuig del trasplantament. Tenia 56 anys. Va ser enterrat a la Roca de Palancà, al peu del Pirineu, el lloc que considerava el quilòmetre zero de l'univers. De la seva mort, el llegat de Joan Pons va quedar durant dècades en l'ombra, en part per la disputa judicial entre Marc Coromines i el fill del primer matrimoni, que va durar 10 anys i que el jutge va resoldre a favor del fill per un vici de forma. L'altra ombra era la d'Antoni Tàpies, que havia ocupat el centre del relat i que, segons els qui el coneixien, havia ningunejat i boicotejat sistemàticament la carrera de Pons. El 2017, finalment, la Pedrera de Barcelona va acollir l'exposició antològica Diàbolo, que volia rescatar la memòria d'un pintor que havia estat silenciat de manera injusta. Una obra singular, inclassificable, nascuda d'una infantesa difícil i d'un diàleg constant amb els misteris que ningú no pot resoldre, però que valia la pena continuar preguntant.

Fa més de 150 anys que el Mary Celeste navega per les pàgines dels llibres d'història i, sobretot, per la imaginació de tothom que estima un bon misteri. No és un vaixell qualsevol, eh? És el rei dels vaixells fantasmes, el protagonista d'una història tan estranya que sembla treta d'un guió de Hollywood, però sense final feliç ni explicació clara. Imagineu-vos això, un vaixell mercant navegant a la deriva enmig de l'Atlàntic, amb les veles mig desplegades, la càrrega intacta, però sense ni una ànima a bord. Ni rastre del capità, ni de la tripulació, ni tan sols d'un missatge escrit a correcuita que digués «Ens hem cansat de navegar, adeu». Res. Silenci absolut. Com us quedaria el cos si us trobéssiu això al mig del mar?

Tot comença el 7 de novembre del 1872 quan el Mary Celeste salpa de Nova York amb destinació a Gènova, Itàlia. És un bergantí goleta, una mena d'embarcació amb dues veles, que no era cap meravella de l'enginyeria naval, però feia la seva feina. A bord hi van 10 persones. El capità Benjamin Briggs, un home experimentat amb pinta de llop de mar, la seva dona Sara, la seva filla petita Sofia, de 2 anys, i 7 mariners més, tots amb un currículum decent al món nàutic. La càrrega: 1.701 barrils d'alcohol desnaturalitzat, una mena d'esperit de baixa qualitat que no et convidarien a tastar en una festa, vaja. Tot plegat semblava una travessia rutinària d'aquelles que es fan amb el pilot automàtic o bé amb el que hi havia al segle XIX, que era bàsicament un timó i molta paciència. Però el 4 de desembre del 1872, a unes 400 milles de les Açores, el vaixell Dei Gratia, un altre bergantí que navegava per la zona, es troba el Mary Celeste fent ziga-zagues com si algú hagués oblidat de girar el timó. El capità del Dei Gratia, un tal David Morehouse, decideix investigar. I aquí és quan la cosa es posa interessant. Els seus homes pugen a bord i es troben... no gaire res. El vaixell està en condicions de navegar, les veles una mica esparracades però funcionals, la càrrega de barrils intacta, només n'hi havia 9 de malmesos, una misèria, i fins i tot les pertinences personals dels tripulants estan al seu lloc. La roba, les pipes del capità, els plats a la cuina... Tot allà com si haguessin sortit a fer un vol i tornessin de seguida. Però no hi havia ningú. Ni un crit, ni una nota, ni un ens hem perdut, truqueu-nos. L'únic que faltava era el bot salvavides i alguns instruments de navegació, com el sextant i el cronòmetre. El quadern de bitàcola, l'última entrada era del 25 de novembre, escrita a les 8 del matí, quan el vaixell era a prop de l'illa de Santa Maria, a les Açores. Després d'això, silenci.

Aquest misteri és com un trencaclosques sense peces finals. I això és el que el fa tan addictiu. Com pot ser que 10 persones, incloent-hi una nena petita, s'esfumin sense deixar rastre? No hi havia signes de violència, ni taques de sang, ni taulons trencats que indiquessin un atac pirata o una tempesta brutal. El mar estava calmat quan el Dei Gratia el va trobar, així que tampoc no semblava que una onada gegant hagués fet una neteja ràpida. És com si la tripulació hagués decidit de cop i volta que ja n'hi havien tingut prou del paisatge marítim i haguessin saltat al bot per anar-se'n a viure a una illa deserta. Però això no té ni cap ni peus, oi? Com us podeu imaginar, aquesta troballa va disparar totes les alarmes, i les imaginacions també, de l'època. El Mary Celeste va ser remolcat fins a Gibraltar, on les autoritats britàniques van obrir una investigació que semblava més una novel·la de misteri que no pas un informe oficial. Van inspeccionar el vaixell de la baix, i el que van trobar només va afegir més preguntes. Per exemple, hi havia una espasa a la cabina del capità amb taques que alguns van dir que podien ser de sang, però que després es va demostrar que era òxid. Una anècdota curiosa és que el tribunal va fer venir un expert per analitzar aquelles taques i el paio que va acabar dient que no era sang, sinó que probablement algú havia tallat una llesca de pa amb massa mala llet i havia deixat l'espasa bruta. Ironies de la vida, un misteri naval i acabem parlant de pa amb mantega.

Les teories sobre què va passar són tan variades que podrien omplir un llibre. I, de fet, ho han fet. Una de les més populars és que l'alcohol desnaturalitzat dels barrils va tenir un paper clau. Alguns creuen que els vapors d'aquells 1.701 barrils podrien haver-se filtrat creant una mena de bombolla de gas invisible. Potser el capità Briggs, veient que alguna cosa no anava bé, va ordenar evacuar el vaixell al bot salvavides, pensant que explotaria tot plegat. I aquí ve una anècdota que fa gràcia per lo mal pensada que és. Hi ha qui diu que van obrir un barril per veure què passava, van notar una olor estranya i van decidir que millor tocar el dos abans que allò es convertís en una foguera flotant. Però si això fos cert, per què no van tornar mai? I per què el vaixell no va explotar? Els vapors eren allà, sí, però no hi havia rastre de foc ni d'explosió quan el Deigrati el va trobar. Una altra teoria apunta als pirates. És fàcil imaginar-se uns barbuts empegats a l'ull abordant el Mary Celeste. Però no quadra. Per què se n'haurien endut la tripulació i haurien deixat la càrrega i les pertinences? Els pirates de l'Atlàntic del segle XIX no eren precisament coneguts per ser tan educats com per endur-se només les persones i dir gràcies, ja ens espavilem. A més, no hi havia signes de lluita i això fa que la idea dels pirates sembli més aviat una fantasia digna d'un conte de fades amb ganxos i garfis.

I després hi ha la hipòtesi del motí. Potser els mariners es van cansar del capità Briggs, que per cert, era abstemi i molt recte, cosa que no devia agradar gaire a una tripulació acostumada a fer un glob de rom quan el mar es posava pesat. Però de nou, no hi ha proves, ni sang, ni destrosses, ni un diari secret d'un mariner dient «Estic fins al barret d'aquest capità i el seu té amb llimona». A Gibraltar, fins i tot, van sospitar del capità Morehouse del Dei Gratia, pensant que potser ell i la seva tripulació havien muntat un pla per quedar-se al Mary Celeste i cobrar-ne el rescat. Una conspiració ben sucosa, però sense fonament. Morehouse i Briggs eren amics i no hi havia proves d'un crim tan elaborat. Si us agraden les històries amb un toc més, diguem-ne, fantàstic, també hi ha qui culpa un monstre marí. Sí, heu sentit bé. Un calamar gegant o una criatura de les profunditats podria haver agafat la tripulació amb els seus tentacles i haver-se'n fet un mos. És una idea que fa somriure, però no us negaré que té el seu encant. Imagineu-vos el capità Briggs escrivint al seu quadern de bitàcula. Dia 25, tot bé. Dia 26, un calamar de 20 metres ens ha dit hola. És una llàstima que no hi hagi ni una closca ni una ventosa per donar-li credibilitat.

Una anècdota que val la pena esmentar és com el Mary Celeste va passar de ser un vaixell qualsevol a una llegenda. El 1884, un tal Arthur Conan Doyle, sí, el pare de Sherlock Holmes, va publicar un relat curt anomenat J. Habakkuk Jeffson's Statement, on ficcionava el misteri del vaixell i el rebatejava com a Marie Celeste. Va afegir detalls com taques de sang i una tripulació salvatge, i la gent s'ho va creure tant que fins i tot avui dia hi ha qui diu Marie en lloc de Mary. És curiós com una història inventada va acabar alimentant el mite real fins al punt que molta gent pensa que el relat de Doyle és la versió oficial. Si això no és màrqueting del segle XIX, ja em direu què és. El destí del Mary Celeste no acaba amb el seu misteri, per cert. Després de ser trobat, el vaixell va ser venut i revenut diverses vegades, com si portés una maledicció que ningú no volia carregar gaire temps. Finalment, el 1885 el van enfonsar deliberadament prop d'Haití per cobrar l'assegurança, en un intent bastant cutre de frau que va acabar malament per als implicats. Els seus últims propietaris no van tenir gaire sort i el vaixell va acabar els seus últims dies com un munt de fusta al fons del mar. Però fins i tot així, el seu nom ha sobreviscut i avui dia segueix sent sinònim de desaparició inexplicable.

Hola, sóc el Josep Ramon Mier i us vinc a parlar de còmics. Penseu que els directors de cinema, grans noms, poden dedicar-se al còmic? Són molts els noms que destaquen en altres medis, com el cinema, que senten trets per al món del còmic. I un d'ells és el de Joss Whedon. Joss Whedon és el creador de sèries de culte com Buffy Cazavampiros o Firefly. I també té l'honor de ser el director que ens va portar un altre cop a la nostra infantesa quan va dirigir Los Vengadores. Però Joss Whedon també és guionista i Marvel va aconseguir que es portés davant de X-Men, o conegut com la Patrulla X.

Sota la capçalera Astonishing X-Men, Joss Whedon torna a les arrels del grup i fa el que millor se li dona, les relacions interpersonals entre els personatges. Les dinàmiques i els diàlegs són ocurrents, ràpids i graciosos, sense deixar de banda l'acció més cinematogràfica que pugueu trobar en un còmic. La seva durada va ser de 4 anys, del 2004 al 2008, i va durar 24 números més un especial. La història la va dividir en 4 arcs argumentals. El primer, el Don. Aquí se'ns explica que han trobat una cura per als mutants. Això porta més d'un dilema, ja que ho veu els seus poders com una bendició i uns altres com una maledicció. Els dubtes morals estan sobre la taula, mentre que també se'ns presenta una amenaça que repercutirà en el futur. Cal dir que aquest arc argumental va servir de base per a la tercera pel·lícula de la saga cinematogràfica dels X-Men, encara que, tal com passa sempre, el cinema no va saber aprofitar l'argument tan poderós. El segon arc va ser Peligroso. Aquí l'amenaça està a casa mateix. La ja famosa Sala de Peligro, lloc on els mutants entenen els seus poders, pren consciència de si mateixa i es materialitza en forma de robot. El tercer arc es titula Desgarrada, i aquí presenciem com torna l'amenaça del Club del Fuego Infernal. Emma Frost, integrant de l'equip, sembla que canvia de bàndol i la lleialtat cap al seu equip queda en entredit. I el quart i últim és Desgarrada. Un final de festa increïble on un dels integrants del grup haurà de fer un sacrifici final si no vol que la Terra quedi totalment destruïda. Encara que podeu disfrutar de cada arc argumental per separat, com és a suposar, existeix connexió que fa que sigui millor llegir-ho com un tot. Com deia, l'estil narratiu de Joss Whedon fa que sigui el més semblant de seguir una sèrie d'èxit en un còmic. A més, el dibuix és de John Cassaday, dibuixant d'èxit amb un estil increïble i que fa que aquest caliu cinematogràfic en un còmic sigui encara més evident i espectacular. Si voleu més recomanacions d'aquest tipus, em podeu seguir també al meu canal de YouTube Comic Sans.

0: Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimarts, 5 de maig, i a la ciutat ens volem preparar per l'arribada del Super Niño. És un fenomen meteorològic que ens podria afectar d'aquí a unes setmanes a Catalunya. De seguida preguntarem als experts què és exactament i com ens pot afectar. Abans, però, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Isma de la Parra al control tècnic. I aquí al meu costat, Robert Calvo. Què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, bona hora.
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Pol Ferrer, bon dia.
4: Bon dia.
1: Robert, felicitats.
2: Moltes gràcies.
1: En directe no et vam poder felicitar. El dia 1 estaves...
5: el dia 1 hi vaig ser.
1: De descans, sí. Pel Dia del Treballador, així que esperem que hagis passat un bon aniversari.
5: La veritat és que sí, molt bé. En família, menjant bastant, dormint bastant, vull dir que superbé.
1: Què més es pot demanar?
5: Sí, sí, sí.
6: Néixer el Dia del Treballador, eh?
1: Va fer treballar la seva mare en el dia de la mare, més.
5: A la meva mare i a la llevadora i a la...
1: Sí, i en el dia de la mare, perquè va coincidir aquell any, no? Em vas dir?
5: No, era dimarts, Vaig néixer un dimarts.
7: Perdó, bon dia, va coincidir amb el germà, us ho vaig dir.
1: Ah, vale. Montse Valls, bon dia.
5: Que també va celebrar l'aniversari l'1 de maig.
1: Sí, però no tinc el seu telèfon, no el vaig felicitar.
7: Fora, Jordi.
1: Jordi, quedes felicitat des d'aquí. Vinga, va, comencem amb la cançó del dia. Quina és?
6: Som-hi, vinga, va. Avui jo crec que ens agradarà a tots. Sempre

0: vida cambió de rumbo.
1: Sintiéndolo mucho. Quina gran cançó. Ah,
2: que maca, eh? Estem escoltant la cançó Sintiéndolo mucho de Joaquín Sabina amb la col·laboració de Leiva, un tema publicat fa ben poc, el 2022, en el que Sabina fa una introspecció lírica que aborda el pas del temps i l'acceptació de la pròpia història, és a dir, la bellesa. I d'això va la cosa avui, perquè segons dades del cens que elabora l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, Catalunya creix a nivell d'habitants, superant ja els 8,2 milions, però perd població jove, és a dir, que Catalunya s'ha anat envellint demogràficament parlant. La població menor de 16 anys ha disminuït un 1,9% en 12 mesos i, si tirem més enrere, ha passat de representar un 25% l'any 1981 a un 14% actualment, és a dir, una disminució del 9%. I, a més, la població de més de 65 anys representa ara mateix el 20%, un de cada 5, quan, per exemple, el 1981 era d'un 11%. Podríem concloure que aquest 9% que hem perdut de població jove l'hem guanyat en població gran. I segons projeccions de l'IDESCAT, la tendència es mantindrà en les properes dècades. L'any 2070 es preveu que la població sigui de prop de 9 milions d'habitants, un terç dels quals majors de 65 anys i només un 12% menors de 16. Totes les demarcacions de Catalunya han guanyat població en els últims mesos, però Tarragona és la que més creix, amb un 1,6% més d'habitants que a mitjans del 2025. Barcelona, que és la demarcació que més habitants guanya en termes absoluts, és la que creix més lentament en termes relatius.
1: La conclusió és que l'àmbit de la salut millora, sí. Científicament avancem en i investigació, que, però no millora en altres natalitat, àmbits.
3: Bueno. Però tenim un repte demogràfic al damunt gran, en aquest
2: sí,
3: sentit.
2: Sí, sí, estem tallant ara la vídeo.
1: Sí, és igual, ja. És igual. Vinga, què preguntes a l'audiència?
3: No, vull dir que...
1: Digues, digues.
3: Que anava a col·lació del que deies, que... En fi, que la piràmide s'inverteix.
1: Sí, sí, clar. Què preguntes avui a l'audiència?
3: Doncs mira, avui celebrarem el Dia Mundial de la Llevadora, que és aquest dimarts, jornada declarada per l'ONU amb l'objectiu de valorar i de reconèixer el valor de les llevadores a l'hora d'atendre les dones embarassades i el naixement posterior dels nadons. Elles són infermeres especialistes per proporcionar gairebé tots els serveis relacionats amb l'embaràs i el part, però clar, són dones. Cobren menys, tenen sostres de vidre, segueixen sense el reconeixement necessari, tot i que és un grau universitari, una carrera com una altra. Ho diu Anabel Torres, secretària autonòmica del SATSE a Catalunya.
4: A nivell de retribució estem en un subnivell, no?, inferior. Ens costa molt poder arribar a càrrecs de gestió o càrrecs de, no?, no?, de confiança en aquest sentit.
3: I, és clar, celebrem aquest dia de la llevadora. Les llevadores a qui ajuden, Míriam?
1: A les mares.
3: A les mares i a les criatures que arriben al món.
1: I estan poc valorades, perquè moltes vegades hem d'esperar al metge perquè el nen neixi, però podria néixer perfectament acompanyat d'una llevadora, ho dic per experiència.
3: I quan arriba, quan treu el caparró, si neix per cesària no és més fàcil, no? Però si ha de néixer allò per part natural, treu el caparró i diu la mare...
5: Mi pequeño del alma,
3: o mi pequeña.
1: Això és el primer que vaig dir quan van néixer els meus fills.
2: I cantant-ho així, no?
1: Home, i tant, estava jo com per cantar.
3: Celebrem avui el dia de la llevadora juntament amb el dia de la mare, que no sí. El vam celebrar degudament el dia que tocava, diumenge, vaja, perquè no estàvem aquí.
1: Bueno, sí que estàvem, tu i jo estàvem.
3: Ah, sí, estàvem a la ciutat, però estàvem al matí aquí.
1: Dic a la ciutat, coses. Sí, perquè estàvem aquí a l'estudi.
3: A veure, un moment, m'estic fent embolic.
1: A la ciutat de Barcelona, pensava que... No, a la ciutat, al programa no estàvem, estàvem a les bones mans.
3: Estàvem a les bones mans al matí. Doncs avui celebrem aquest dia de la mare, juntament amb el de la llevadora, preguntant per una cosa molt interessant.
1: Beca.
3: No parlarem de les nostres mares, que ja n'hem parlat prou, i vostès també. Preguntem per frases de mare. Frases de mare d'aquelles que merecen mármol. Vostè no en troba cap ara mateix que digui... Como vaya ella y lo encuentre...
2: Home, aquesta és la clàssica.
3: Aquesta és la gran frase de mare. Doncs frases de mare avui al 676-760908, 676-760908, i les escoltarem al llarg del programa recordant les nostres mares.
1: Eres mujer de alma grande. Ah, pensava que havies posat la cançó que t'havia dit que posessis.
3: Sí. No, perquè no m'he atrevit.
1: Per què?
3: Perquè no sabia si es podia posar un no.
1: Sí, tant. Ah, sí. Si està sonant a les xarxes socials durant tots aquests dies, és una cançó feta precisament per frases de mares, feta per intel·ligència artificial, i que és... està molt ben feta, aquesta cançó, però...
3: La aniré a buscar aquí un
1: millor
3: moment.
1: Millor que aquesta que acabes de posar, també t'ho dic, i que l'altra, però bueno. Frases de mares, Montse Valls.
6: Mira, molt mític.
1: Avui esteu? Bueno.
6: Avui hi ha un descontrol, no passa res. Molt mítica de ma mare, Los armarios tienen fondo. Ah. Que és una variant de Como vaya yo lo encuentre. Sí. Era el següent pas de... Chicos, los armarios tienen fondo. Bueno, perquè mirant a la despensa, lo típic de... Mama, es que no trobo la paella, no trobo el no sé què, no sé quantos... Retirava una coseta i deia... Allà al fons ho tens. I llavors sempre ens deia, chicos, los armarios tenen fondo.
1: Crec que és la frase per excel·lència.
6: Sí, sí, sí. I també quan s'asseia al sofà, es que no m'he sentado en todo el día.
1: Bueno.
7: La primera vez que me siento.
1: La primera vez que me siento. Pol, tu què?
8: A mi, mira, sempre no trobo res. Sí. Tinc molt de descontrol i ella sempre em troba tot. Sempre em diu la frase de no trobaries aigua al mar.
1: Ostres, també.
2: Mira, això està molt
1: una
2: bé.
1: Gran frase. Està...
2: Gran poeta, la teva mare.
8: Sí, sí.
1: Doncs vinga, va, quina és la vostra frase de mare preferida? No... El sistema climàtic mundial es haurà afectat properament pel Super Niño. Es tracta d'un esdeveniment meteorològic complex que altera el sistema climàtic mundial a partir del que passa al centre de l'oceà Pacífic. Clar, ara vostès pensaran, home, allò ens queda molt lluny. Bé, no tant, perquè els efectes es podrien notar a milers de quilòmetres de distància.
3: Robert. El Super Niño es produeix quan els vents de la zona del Pacífic canvien de direcció i fan pujar la temperatura de l'oceà. Concretament, això té lloc en una àrea determinada a uns 30 graus de latitud de l'hemisferi nord i sud, que s'anomena zona de convergència intertropical. Aquesta alteració modifica completament el sistema atmosfèric i acaba transformant la climatologia habitual de moltes parts del món.
1: Doncs en volem parlar aquesta hora amb un home que és catedràtic de Geografia Física de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide. Què tal? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días a ustedes.
1: Profesor, cuando hablamos del Super Niño, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué diferencia el Super Niño del fenómeno que conocemos, que es el Niño?
9: Bueno, hay que ser cauto porque todavía no sabemos a ciencia cierta si tendremos ese super fenómeno del Niño, ¿no? El Niño, en todo caso, es un calentamiento del Pacífico ecuatorial que, tal como ustedes muy bien han dicho, nos queda en un principio muy lejos, muy lejano, pero ese calentamiento episódico del Pacífico ecuatorial tiene una traslación hacia otras regiones del planeta, es una teleconexión, una conexión a distancia, y ese calentamiento se traduce en que aumenta en todo el planeta en conjunto la temperatura media del año en que ocurre, y luego se producen en diversas regiones del planeta anomalías en la lluvia, a veces lluvias torrenciales, inundaciones, y en otros casos sequías severas, persistentes, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos en una fase neutra, pero todos los modelos predictivos nos indican hacia el mes de junio comenzará un Niño, un calentamiento de ese Pacífico ecuatorial que se traslada en una elevación de la temperatura progresiva, no inmediata, porque el sistema climático tiene mucha inercia, pero se trasladará en conjunto a todo el planeta. Si sigue ese calentamiento del Pacífico ecuatorial, entonces entraríamos en un Niño más intenso, podríamos decir en un Super Niño, como ya ocurrió en el pasado en diferentes momentos. 1982-83 hubo un Niño muy intenso, entonces decíamos muy intenso más que Super Niño, y al igual que acabó el siglo XX, 1997-98, con otro Niño también muy intenso, ¿no? Por lo tanto, de momento, tranquilidad, cautela, porque se tiene que ir confirmando la llegada de ese Niño tan intenso. ¿Qué podríamos esperar en nuestro país, en nuestro territorio? Bien, podemos decir que la señal del Niño es relativamente débil. Es verdad que a veces ha coincidido con episodios de lluvias torrenciales en el Mediterráneo, pero diríamos que el efecto más manifiesto sería en un año algo más cálido que lo normal, porque llega también ese calentamiento del Pacífico ecuatorial. En algunos lugares, en la costa, particularmente la costa de Sudamérica, la costa del Pacífico de Sudamérica, que está recorrida por aguas muy frías, hay una corriente llamada de Humboldt, en honor a aquel gran naturalista y geógrafo, lo que ocurre es que las aguas frías que van de sur a norte se ven sustituidas por aguas cálidas ecuatoriales. Y en aquellos lugares costeros muy áridos, costa peruana, costa norte de Chile, el mayor desierto en cuanto a extremosidad, en cuanto a falta de lluvias del planeta, es el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Pues bien, cuando llega el niño, esas aguas cálidas que sustituyen a las frías inestabilizan la atmósfera y allí llueve. Aquí en el Mediterráneo la señal, como les he dicho, es mucho más débil.
3: El caso es que, con lo que usted nos acaba de contar, que es maravilloso, tenemos muchos datos ahora, está claro que este es un fenómeno que no es nuevo, porque usted ha mencionado aquel, aquel super niño del 82-83, también en 1997, uh-huh. pero sí que es

0: de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
1: A ustedes, muchas gracias.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: Se'n recorden de què feien vostès ara fa 50 anys? Alguns potser ni hi eren, com el Robert i jo. Altres acabaven d'arribar al món, però estic convençuda que moltes de les persones que avui ens escolten estaven en plena joventut donant-ho tot a la pista de qualsevol sala de festes o discoteca amb els ritmes disco del moment.
4: En aquell ambient, tot el públic vibrava al ritme d'unes cançons que van marcar tota una època. I avui, estic segur que moltes de les persones que ens estan escoltant s'emocionaran de valent amb el que els portem. Estem a l'Espanya de la transició, en un moment de final d'una etapa gris que estava donant pas tímidament al color. Encara hi havia moltes lloses al damunt, que passaven al damunt d'una societat que no sabia molt bé què acabaria passant. Però com diu la dita, muerto el perro se acabó la rabia, i els joves de l'època necessitaven una mica de ritme. En aquesta discoteca, uns pregunten allò de ¿estudias o trabajas? Altres ja fa temps que s'ho treballen, allò del ligue. Bé, i altres ho donen tot ballant-ho a la pista, perquè no tenen ni ligues, ni res, ni esperen res d'aquella nit, només ballar i divertir-se, al ritme de la formació del moment. Boniem.

0: Déu-n'hi-do, estem aquí ballant tots a l'estudi perquè, com dèiem, sí, potser hi ha gent que en aquella època era jove, estava donant-ho tot, però tu i jo coneixem perfectament la música de Bonnie M i l'hem ballat.
1: És que estic segur que aquesta cançó ha sonat fa 5 dies o 6 dies en una discoteca.
0: Segur que sí. Doncs avui tenim a l'estudi el que podríem dir és història viva de la música. Saludem al Valentín de l'Olmo. Valentín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Valentín és l'autor del llibre El Chico Bonnie M, que ens parla de la història d'aquesta formació i en concret del Regi Siboe, que també és aquí amb nosaltres. Regi, hello, how are you?
3: Well, nice to be here.
4: Sí, és un plaer ser aquí.
0: Això és tot el que puc dir en anglès durant aquesta entrevista, és el que diré,
1: no,
0: perquè
1: el
0: meu anglès...
1: Sí,
0: puc dir més, però prefereixo que l'Òscar, que és el traductor que avui ens ajudarà a escoltar el que ens digui el Regi, doncs jo crec que serà millor i així ens enterarem tots del que estem parlant. I és que Bonnie M celebra mig segle d'història. Quan mirem enrere, què fa que aquest projecte continuï viu 50 anys després?
2: Aquesta és la pregunta, no? La resposta és complicada, no? De dir per què 50 anys més tard encara estan sonant les seves cançons, perquè tenen algun ingredient màgic, ha de tenir alguna cosa, no? Com deia el seu productor, el Frank Farian, deia que aquesta música és evergreen, que no té data de caducitat, no? I que mig segle després continuem recordant, ballant o emocionant-nos amb algun tema de Bonnie M, vol dir que alguna cosa han fet bé, no? Dic jo...
0: És que a més va ser una revolució en aquella època.
1: Clar, la música té aquest poder de traspassar generacions, alguna, no tota, i aquesta ho ha fet, és a dir, que hi ha gent dels que tenia 20 anys als anys 70, en aquell 76, i que ara hi ha gent que té 20 anys ara que segueix ballant aquesta cançó i ho segueix ballant amb la mateixa intensitat, sense prejudicis.
2: Correcte, tot s'ha de dir que les xarxes han ajudat molt, no? En aquest cas, parlem de l'any 2022, va ser quan es va fer molt viral el Rasputin en TikTok, no? I això va ser una oportunitat per les noves generacions a donar a conèixer la música de Bonnie M. La veritat és que és un avantatge també, no?, les xarxes.
0: Òscar, pregunta-li al Regi què recorda ell d'aquella època.
5: So actually, Regi, what do you remember about these times?
3: Wow, yes.
5: Exciting
3: times.
5: Va ser molt excitant, una experiència única.
3: It was nice to be part of,
5: realment va ser magnífic formar part d'aquell moment.
3: A global band.
5: D'una banda que seria mundialment molt coneguda.
3: And also, the Bonnie M music is,
5: i també, de fet, la música de Bonnie M
3: all over the world.
5: És molt reconeguda per tot el món.
3: Always with joy and
5: sempre, bueno, amb felicitat i diversió i ser conscient de crear aquesta música perquè la gent sigui feliç.
3: Mm-hmm. Yeah.
5: Molta diversió.
3: And fun.
0: I què penses quan 50 anys després

0: la segueixes escoltant a les discoteques.
1: And what do you think when you listen to that music after 50 years on the disco discotheque?
2: It's still one of those. It still makes me want to dance, yeah. Yeah.
1: Està molt bé que la gent vulgui veure aquestes cançons encara,
2: yeah,
1: avui en dia.
2: It's joyful.
1: És, bueno, és diversió.
2: And instantly, yeah.
1: I realment això, això. Yeah, sí, sí, sí.
2: It's an elixir.
1: És un elixir.
3: M'imagino que ha de ser, per ell, ha de ser un moment molt especial seguir a dia d'avui, el 2026, oferint entrevistes, explicant-nos aquí la seva història, quan als anys 70 ho era tot i ho segueix sent tot, per algunes generacions ho segueix sent tot, no? Amb el pas del temps s'ha mantingut la música, però la formació com ha evolucionat?
4: Clar, la història de Boney M, la trajectòria professional, musical, discogràfica, acaba el 1986. Per què? Perquè el Frank Farian, el creador i el productor del grup, és quan ja decideix que 10 anys de Boney M, doncs ja és prou també. Era música disco, va evolucionar una mica, però clar, ja estàvem parlant de mitjans dels anys 80. Des de llavors, sí que és veritat que cadascú dels seus membres originals, diguem-ne, que tenien l'opció, la patent d'utilitzar el nom de Boney M, i sí que hi van haver-hi, diguem-ne, algunes formacions, vale?
3: Satèl·lit
4: amb diferents membres originals, però el que és la formació original va acabar el 1986. Si tu li preguntes a un fan de Boney M, et dirà no, és que Boney M va acabar el 86, i de fet va ser així, a nivell de grup, a nivell discogràfic, i va ser així.
0: El 86, eh?
4: Sí, sí, correcte.
0: Vull dir que 40 anys després, seguim escoltant cançons com Daddy Cool o Rasputin.

0: És que, Valentín, parlem molt del reggaeton, de la música que escolta avui la gent jove, i a vegades diuen, ah, això és de vells, tal. Però aquesta música, la música de Boney M, és que no passa de moda, i els joves la segueixen reconeixent, la segueixen escoltant i la segueixen ballant.
1: Clar, això li dona molt valor a les produccions que feia el Frank Farian, que era una ment absolutament brillant, perquè estem parlant que uns músics d'estudi, en aquest cas estem parlant del Reggie Sibo, de la Liz Marcia, no?, que es ficaven a l'estudi, però és que també hi havia uns músics increïbles, no? El bateria de Rasputin, sí, és el Kate Forsey, que més endavant, amb el Harold Faltermeyer, va fer bandes sonores per pel·lícules com Flashdance, Superdetectiu en Hollywood, sí, vull dir, hi havia arreglistes, tècnics de so i uns músics increïbles, que també van treballar amb molts artistes com la Donna Summer, vull dir que aquest és una mica el secret, no?, de dir, és que és una música que l'escoltes i no et canses.
0: No et canses.
1: I una producció impecable per part del Frank Farian.
0: I a tu d'on et ve la passió per Boney M?
1: Doncs és curiós, perquè a casa meva sentia la música molt, molt folklòrica, no? Uh-huh. I, no sé, amb 6 anys jo recordo que estava a casa de la veïna, estàvem sentint una casseta d'aquelles que es rebobinen amb un bolígraf.
0: Un bolivic.
1: Correcte, un bolivic. I de cop i sobte va començar a sonar Kalimba de Luna, no? I un noi de 6 anys que comença a sentir, no?, el tit-tit-tit-tit-tit-tit, i dius, ostres, no?
0: Què és
1: com
0: això?
1: Alguna cosa em va sacsejar, em va deixar una mica com, això m'agrada molt, què és això, no? Uh-huh. Em vaig fer aquesta pregunta interiorment i a partir d'aquí, doncs, va començar tot. I és increïble perquè estem parlant ja de fa 42 anys, més o menys.
2: Estàs posant el tema sobre aquí l'antena que penso, ostres, tot això és vigent encara. Flashdance, Donna Summer, Boney M...
1: Correcte.
2: És a dir, els 70, que van ser molt prolífics perquè fa la música, encara tenen avui aquesta resta.
1: 75 fins al 1980, i com que hi havia molt producte de música disco, va arribar un moment que es van cansar, no? I fins i tot, a mi em deien, perquè clar, jo vaig néixer l'any 1978, quan jo vaig néixer, Boney M portaven ja 3 àlbums editats, no? Però sí que la gent una miqueta més gran que jo em deia que al seu moment tu reconeixies que era fan de Boney M o d'Abba i et deien, tu eres una hortera, tu no, no.
0: En sèrio?
1: No, Led Zeppelin, tal, no? No, no, i era com de, eres una hortera, t'agrada Boney M? Ets una hortera, però penso que el temps m'ha donat una miqueta la raó.
0: Home, això ha canviat tot, totalment.
1: Sí.
0: Regi, imagino que formar part de Boney M per tu va ser... et va canviar la vida, però en quin moment us vau adonar que, doncs, que estàveu dins d'un fenomen mundial?
3: So actually, probably for you, it was something really amazing to take part in that group of Boney M, but in which moment do you really realize that, wow, you are inside that global band?
4: Wow, yes.

0: When I got a telephone call from Hansa.
1: Vaig tindre una, bueno, una trucada de telèfon
0: from the Hansa
1: de la companyia discogràfica Hansa en Alemanya.
0: Office in London, and I was doing a show in London on stage.
1: I jo estava, de fet, estava a Londres, estava fent un musical.
0: Worked with one of the producers, a
1: chap called Steve Rowland at Hansa. Steve Rowland de Hansa.
0: So Steve knew of my work.
1: Ah, ell sabia la meva, la meva feina, com jo treballava.
0: He said to me, Reggie,
1: I em va dir,
0: there's something interesting in Germany that might interest you.
1: Hi ha algú en Alemanya que està interessat en tu.
0: No names, but...
1: No em va dir el nom, però...
0: they would like to see you. And
1: però
0: I said, okay,
1: li agradaria veure't.
0: I'm doing a show from Monday to Saturday.
1: I jo, de fet, tinc un show de... Vull just fer un show de dilluns a dissabte.
0: The only day I can go is Sunday.
1: I l'únic dia que puc anar a Alemanya seria el diumenge.
0: And he said, okay, we'll come back.
1: I vaig dir, vale, aniré, per què no?
0: And then arranged, okay, somebody would like to see you, Frankfurt,
1: bueno, on
0: Sunday.
1: I, ok, d'acord, algú vol veure't el diumenge.
0: And come back on
1: I si,
0: Sunday
1: a veure què tal
0: night.
1: La veu, com va.
0: So I can get back to my show on Monday.
1: I llavors, el diumenge a la nit, després d'aquesta prova de, amb la teva veu,
0: tornaré el dilluns per
1: continuar
0: Frankfurt.
1: A treballar. No sabia que era Frank Farian, de fet, el productor.
0: I met Hans Jörg, who was Frank's assistant, and then I knew,
1: Vaig a veure primer el seu assistent personal.
0: I'm going to meet Frank Farian. Then, okay. Okay.
1: Oh, vale. Serà Frank Farian. Vale, okay. Vale, molt bé. But do you know him before, actually?
0: No, only the name.
1: No, de fet, no coneixia el productor, només el nom.
0: I think I was telling Valentin, I was...
1: Lo que li estava dient a Valentin, de fet.
0: Lying in bed one morning, and I had a Bonnie production on the radio.
1: I estava escoltant una producció de Bonnie a la ràdio.
0: I like this production.
1: M'agrada com... M'agrada aquesta producció de Bonnie M, que estic escoltant a la ràdio.
0: Frank may need me.
1: I Frank m'ha contactat, el productor, però què és això, no? Què està passant, no?
0: So when the telephone call came, I thought,
1: de fet, quan van trucar per telèfon van dir, bueno, vale, pues...
0: Because sometimes your dreams come true.
1: Ostres, de vegades els somnis són realitat.
0: And so I was sort of half waiting for something to happen.
1: De fet, estava esperant que... Sabia que alguna cosa passaria.
0: So when I met Frank...
1: I, de fet, quan vaig trobar amb el Frank...
0: I'm supposed to be here.
1: Jo, sí, tinc que ser aquí, tinc que ser-hi, sí.
0: And also because I'd worked with Liz from...
1: I, de fet, coneixia una cantant ja del grup, Liz, d'abans, del musical Hair.
0: Liz is here, so I'm home, really.
1: Realment, si Liz és aquí, que és la meva amiga, que és la cantant del grup, també, llavors, aquest és el meu puesto, no?
0: But it was exciting because then... Then the whole thing,
1: and
0: then I woke up and think, wow.
1: I em vaig un dia al matí...
0: Oh, yeah, this is huge.
1: Vaig anar al... Bueno, de fet, al matí un dia em dic, però això estic aquí al llit, però què és tot això que m'està passant? Què m'està arribant, no?
2: Yeah. M'imagino que s'haurien de pessigar per despertar aquell somni, no? I penso, van viatjar pel món sencer, no? Perquè era un moment en el que les gires deurien ser... Com eren aquelles gires?
3: Clar, és que a més també, als 70 no hi havia xarxes socials.
2: Clar.
3: Llavors, per fer la promo havien de ser presents.
2: Sí.
3: Potser agafaven el dematí, agafaven un avió a Alemanya i potser viatjaven a Madrid. Ostres, hem de gravar Aplauso, no? El programa de televisió. Després havien d'anar a la BBC, a Top of the Pops, vull dir. Era molt, molt intens. I les gires també eren molt intenses. Hi havia molta demanda perquè tothom volia veure els Bonnie M, vale? en directe, i la veritat és que entre promo i concerts tenien molta feina.
2: I després passava una cosa que crec que no ens passa dia d'avui d'aquesta manera. Fa un temps vaig tenir una xerrada aquí a la ràdio amb en Charlie Diego, que feia un programa Casper Street.
3: Clar, jo el conec, amic meu.
2: En Charlie Diego és meravellós. És una persona que als 70 feia ràdio i tenia, em deia, el telèfon de casa de Romina, d'Albano, de Nica Costa, de molts artistes que els trucava a casa seva i els preguntava, i anaven a dinar, anaven a sopar, feien copes. Això avui en dia no passa.
3: Això no, avui en dia no passa. El que passa que, clar, Charlie Diego és una excepció, és un gran professional, una gran persona. Jo recordo, perquè també em va ensenyar una foto que està inclús al seu llibre, que

0: És un gran professional i sí que és veritat que bueno, es fa estimar.
1: Sí, sí, però no parlava només d'en Charlie, que també, sí, sinó d'aquella manera de portar-se amb els famosos, no? amb els grans grups com Boniem, a les ràdios, vull dir.
0: Sí, correcte, correcte. Ara, clar, tot això ha canviat molt i molta responsabilitat són les xarxes, però abans com que hi havia una mica més de caliu, no? Vols dir?
1: Sí.
0: Correcte, sí.
2: Si parlem de Boniem, no podem deixar d'escoltar aquest tema.

0: Jo faria el programa escoltant tots els discos de Bonnie M i estaria feliç, ja t'ho dic. Regi, no sé si hi ha algun moment, alguna anècdota que tu recordes d'aquella època i que ens vulguis explicar.
1: So do you really have any anecdote? Tell us any anecdote about these times.
2: Wow, it's...
0: Que es pugui explicar.
1: That you can tell.
2: Nah, it was an amazing trip.
1: Va ser un viatge fantàstic.
2: To be part of something that
1: de formar part de
2: the world knew,
1: de no algo country you know, el món
2: and also
1: és meravellós.
2: It was great to be part of something bringing joy to the other people.
1: D'una cosa que porta, diguéssim,
2: even
1: alegria
2: now,
1: a la gent.
2: Just hearing Babylon, I get goosebumps because the
1: I
2: song
1: de fet,
2: is a
1: quan
2: great
1: escolto
2: song.
1: Encara avui en dia la cançó Rivers of Babylon, encara
2: and it's a great opportunity.
1: De gallina.
2: And I'm very glad it came to me.
1: I estic molt content, molt content
2: and also, as an artist,
1: que de fet Bonnie M va arribar a mi.
2: You sharpen your tools hoping that when the time comes you're able to give something.
1: I de fet que quan tenien actuacions també no doncs que tu ets possible de portar algo, de fer algo diferent.
2: You get one chance,
1: i màgic, no?
2: One chance to be ready and if you're not ready.
1: Era una oportunitat i la tenia que agafar i fer-ho el millor possible.
2: Yeah.
3: I què n'opina de la música que
0: Espera, que el Valentí volia afegir alguna cosa.
4: No, us volia dir, pregunta-li, Òscar, per l'anècdota de l'actuació que va fer a Verona el 1984.
1: Oh, tell us about this anecdote that you had in Verona in 1984.
2: Oh, yes. We had a concert in Verona.
1: Van tenir un concert a Verona, a Itàlia.
2: What was the song?
4: Kalimba,
2: for Kalimba, yeah.
1: And
2: de Luna. Of course, I knew Verona, the theater.
1: Jo sabia que Verona, l'amfiteatre.
2: I'm a big fan of the opera.
1: És màgic i també soc molt fan de l'òpera.
2: So we arrived and
1: van arribar allà i
2: walked all the way.
1: Vaig caminar dins de l'arena
2: absorb the history.
1: Mm-hmm. I vaig of Verona, veure la història de la ciutat de Verona
2: everything,
1: i que realment tot el que estava veient era increïble.
2: In this amphitheater, and
1: i dintre d'aquest
2: amfiteatre és
1: possiblement el millor moment que he viscut amb Bonnie M.
2: Just being in the amphitheater in Verona,
1: ser-hi dintre d'aquest amfiteatre
2: and with other artists,
1: amb altres artistes de l'època.
2: The magic in the evening during the show.
1: El moment més màgic va ser
2: a full moon.
1: A la nit.
2: And
1: teníem la lluna plena.
2: I was in a dream.
1: I per a mi això va ser com un somni.
2: And Kalimba was just wow.
1: I Kalimba de Luna.
2: Going mad.
1: És un moment que mai oblidaré a la meva vida.
0: Se'm posa la pell de gallina, eh?
2: Oh. Beautiful. It was beautiful, yeah.
0: Quina meravella.
3: Deia la Míriam a l'inici que, evidentment, moltes persones joves que ens estan escoltant, si és que n'hi ha alguna escoltant la ràdio a aquesta hora,
0: segur
3: diran
0: que sí.
3: Això sona xinès, és a dir, una cosa molt estranya i molt llunyana. Però no sé si ell creu que la música que està fent a dia d'avui... Vaja, té alguna reminiscència d'allò que va sorgir als 70.
1: So do you feel, or do you think, actually, that a music that is going on nowadays has something to do with the music back in the 70s? Any background about this time?
2: I think music always evolves.
1: Sí, bueno, la música és com un divorci, de fet.
2: The next generation are listening to whatever they had before.
1: Sí, el que es va fer abans...
2: I grew up with...
1: Bueno, jo he crescut amb música, amb els Beatles, amb els Rolling Stones.
2: Yeah. And so,
1: but nowadays,
2: the songs I grew up with.
1: Aquestes són les cançons que jo vaig créixer.
2: So, of course, the Bonnie M generation who are growing up.
1: La generació de Bonnie M, que ha crescut.
2: The future is something else.
1: I

0: El futur
1: but
0: és diferent.
1: I've always listened to music all my life.
0: Jo sempre he escoltat música.
1: Every song I've heard is in here.
0: Totes les cançons que tinc les tinc al cap.
1: So when I hear something that oh okay.
0: Quan escolto algo nowadays.
1: This is from 50 years ago.
0: Però, ah, vale, d'acord, quan escolto algo avui en dia, de fet penso, però això ja com que es va fer abans ja fa 50 anys.
1: Have a big influence.
0: Crec, de fet, que la música dels anys 60 i 70 van tindre molta influència amb la música.
1: We still talk about the Beatles.
0: Podem parlar dels Beatles.
1: We still talk about Rolling Stones.
0: Podem parlar dels Rolling Stones.
1: Because of the impact they had at the time.
0: Del impacte que van tindre a l'època.
1: So hopefully Boney M again.
0: I de fet, espero que encara Boney M continuï.
2: I què escolta avui ell?
0: What do you listen nowadays, actually? We talk about
1: me, I listen to the younger people.
0: Escolta la gent nova. La Rosalía, no?
2: Rosalía.
1: The talent.
0: Really?
1: Is
0: Rosalía. És molt té un talent increïble.
1: I read so much about Rosalía, and I thought, I have to do my homework. So I listen, I'm thinking...
0: Ok, vaig a treballar, que és escoltar música, de fet.
1: This is incredible.
0: I vaig a escoltar el seu àlbum i és que és increïble.
1: And I'm also an opera singer.
0: Jo, de fet, sóc cantant d'òpera.
1: I like opera singing.
0: So I m'agrada escoltar música d'òpera.
1: I don't know how this talent is so huge.
0: Però no sé d'on ha tret aquest talent, aquesta noia, la Rosalía.
3: Espera que encara et trucarà la Rosalía per actuar amb ella.
0: So maybe Rosalía is going to call you.
1: Maybe.
0: Potser, per què no?
1: She's fantastic. I think she's a great talent.
0: Té un talent magnífic.
3: Escolta, jo crec que no podem acabar aquesta entrevista sense que el Regi ens pugui tocar alguna de les seves cançons, algun dels temes mítics, clàssics de Boney M. Li pots demanar...
0: So, we can all go away from here without you hear you singing.
1: Oh, okay, yeah, absolutely.
3: Doncs, Regi,
1: yes.
3: When you want.
1: Thank you.

0: Quina meravella, quina meravella.
1: Thank you.
0: Regis, thank you very much.
1: Thank you very much, thank you very much. Thank you.
0: Estem escoltant el Regis Siboé i ha estat una meravella. Ens hem quedat sense paraules. Hem de seguir escoltant la música de Bonnie M tota la vida, però, Valentín, hem de comprar el llibre també perquè aquí s'explica tota la història de la banda, no?
2: I tant, sembla una mica el Francisco Umbral, no? Jo, aquí he venido a hablar de mi libro.
0: I ben fet que fas, tu.
2: Sí, no, home, tot s'ha de dir. Sí que m'agradaria donar les gràcies de tot cor, sobretot al Regi, perquè el seu suport és increïble. Com
0: I la vitalitat que té.
2: Sí, sí.
0: I que transmet, eh?
2: Té més vitalitat que jo, aquest home, eh? De veritat que sí, eh? Els haig de donar les gràcies i també a tot l'equip de Bonnie M, perquè al final han participat tots el llibre. La Liz Mitchell, la vocalista original, m'ha fet el pròleg, però també participen la Marcia Barrett o el Didi Seal, que és el fotògraf oficial de Bonnie M, i fins i tot el Hans Jormayer, que és una part molt, molt, molt important de l'equip de Bonnie M, que és l'assistent del Fran Farian. Tots s'han involucrat en el projecte i aquí hi ha una història molt, molt bonica. Hi ha dues històries, perquè al final s'està explicant la història de Bonnie M, però també s'està explicant doncs, la història d'un nen de 6 anys que s'enamora de la música de Bonnie M i arriba fins on arriba.
0: I de la història d'una època també, no? Imagino. Sí. Doncs ja sabeu, tant si sou fans del Bonnie M com si no i el voleu descobrir, doncs no podeu perdre-us aquest llibre, El Chico Bonnie M, del Valentín, de l'Olmo. Valentín, de veritat, moltíssimes gràcies per portar-nos avui a aquest llibre.
2: A vosaltres per la vostra rebuda.
0: I al Regi Siboé, thank you very much.
1: Thank you, thanks for asking me to come in, yeah?
3: Gràcies
1: and
3: per invitar-me.
1: And I'm here to help
3: I estic Valentín aquí per ajudar
1: book,
3: i per fer costat al llibre de Valentín, de fet.
1: Yeah,
3: i donar-li suport.
0: I, Òscar, també gràcies a tu, eh?
3: Un plaer, gràcies.
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.

0: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Avui coneixem l'associació Esperança.
2: A Esperança reparteixen menjar i roba o productes de primera necessitat per a gent sense llar a Barcelona. Ho fan en dues rutes els dos dies del cap de setmana, cobrint àrees com el Parc de la Ciutadella, l'Estació del Nord, el Raval i també el Poble Sec.
1: Doncs per conèixer millor l'associació Esperança ens acompanya aquí a l'estudi la Helen Crosby, membre del comitè de l'entitat. Què tal? Molt bon dia, Helen.
3: Hola, bon dia.
1: Explica'ns quan i com neix l'associació Esperança.
3: Bueno, la primera caminada de l'Esperança va ser al novembre de 2013. Uns amics van fer sopa i entrepans i els van portar a persones al Parc de Ciutadella. Mm-hmm. Però estava basat en un projecte que ja existia a Liverpool, que es deia HOPE, o sigui, en anglès, Helping Other People Exist, o sigui, ajudar els altres a existir.
2: Tot va començar doncs, oferint, com deia, sopa i també entrepans, però crec que a mesura que ha anat creixent l'entitat, oferiu més àpats, no? I també roba i productes que més necessiten les persones
3: roba,
2: que dormen al carrer.
3: Roba,
2: temps
3: de campanya, sacs de dormir, roba interior, coses per la higiene
1: personal.
3: Personal aus durs, entre pans de tonyina i de formatge, perquè hem de tenir en compte que les persones que viuen al carrer tenen problemes de estòmics delicats o dents de mal estat i hem de tenir en compte les seves necessitats. I també i fruta, magdalenes i sucs.
1: I on cuineu tot? O on prepareu tot?
3: A casa
1: tot?
3: O al local.
1: És a dir, teniu un local, eh?
3: Sí. Sí, sí, aquí, molt a prop.
1: Molt a prop.
3: Sí, a volta del remei.
2: Aquests productes que entregueu, tant els alimentaris com la roba que ens explicaves, d'on ho traieu? Són tot donacions?
3: Tot són donacions.
2: Clar, però des de l'inici...
3: Tots són voluntaris. Tots són voluntaris, tots són donats. Bueno, també treballem una miqueta, a vegades amb col·legis o empreses que es posen en contacte amb nosaltres i volen participar en fer les rutes i fer la comida, el menjar, sí.
1: I amb el Banc dels Aliments us arriba algun producte d'allà o no?
3: No, no.
1: Arriba, eh? No. El que també ha augmentat és el vostre radi d'acció. Ara mateix teniu dues rutes, no? Si no m'equivoco. Explica'ns quines són aquestes dues rutes.
3: Una ruta que va cap al

0: part de la Solideia et passe par la station de France, parce que sempre il y a personnes à la station de France. Et l'autre de Raval qui va desde local per Ferran et acaba al Montjuïc passant per les Tres Chimenees.
1: Sí.
2: I no sé si tenen una durada determinada aquestes rutes o...
0: Entre 90 minuts i dues hores aproximadament, però depèn de les persones que es troba a la ruta, perquè a vegades es troba un munt de gent en un lloc i s'acaba el menjar, i una vegada que s'ha acabat...
2: Clar, quan s'acaba ja no, clar, no podeu reposar, no? S'acaba la ruta.
0: No. I a vegades s'empipen.
1: I clar, normal, entenc, jo entenc aquestes persones, però a més de repartir menjar, imagino que també les aneu coneixent, converseu amb elles, no? També feu aquesta tasca més psicològica, no?
0: Sí. Coneixem a gent i sabem més o menys exactament on seran els dissabtes i diumenges, perquè ens esperen.
1: Clar.
2: Per tant, d'alguna manera les teniu localitzades, no? Sí. Aquestes persones. Sí. Com ho feu? Com és el procés d'anar de fer aquest monitoratge?
0: Sí, i també a vegades s'ha d'evitar llocs.
1: Clar.
0: Perquè a vegades hi ha persones més conflictives.
2: Clar. Això també s'ha de tenir en compte, no? Perquè al final el que oferiu és molt preuat, suposo també, no? I no tothom ho viu.
0: Bueno, en general estan molt agraïts.
2: Sí.
0: Molt. Però a vegades és una mica més complicat. I llavors, els caminants sempre van amb un líder que és un caminant experimentat que sap...
2: Com un guia, no?
0: Un guia, sí, que sap exactament on.
1: I les rutes, entès que les feu els caps de setmana, no?
0: Els dissabtes i els diumenges, sí. Perquè som tots voluntaris.
1: Clar, no treballeu, qui treballi...
0: Sí,
1: I la resposta és positiva, no?, en general.
0: Sí, molt positiva, sí. I a vegades ens demanen coses, no?
1: Diuen, és que... Pots aconseguir això?
0: Sí, bueno, un sac de dormir o calçar...
2: Potser vosaltres per això més fàcil que us demanin el que necessiten, perquè així vosaltres ja aneu amb tot el material preparat,
0: sí,
2: no?
0: I ens donen roba i tenim una quantitat de roba més o menys tot per a homes. Hi ha poques dones.
2: Ja sobre el futur de l'entitat, estàvem parlant que ara teniu dues rutes. No sé si hi ha previsió, que esperem que quan creixi l'entitat, ampliar el número de rutes o el radi d'acció.
0: No podem, de moment no podem. No, perquè a vegades és complicat, a més, arribant a l'estiu, trobar gent per cobrir totes les necessitats de les rutes, perquè són les persones i el menjar i l'amfitron per el local, una persona per organitzar totes les rutes el cap de setmana.
2: Clar, són molts voluntaris, no?, els que necessiteu.
0: Sí, en el grup de WhatsApp, que el WhatsApp és el principal canal de comunicació, hi ha uns 400 persones, però no són tots actius.
1: Has dit que vau començar el 2013.
0: Sí.
1: En aquests 13 anys de vida de l'entitat, heu notat que s'ha incrementat el nombre de persones que viuen al carrer?
0: Jo diria que sí. Sí. I jo visc a Poblenou, i per Poblenou...
1: Hi ha moltíssimes.
0: Sí. Puf. Una explosió de persones que viuen al carrer, al costat de la Ronda Litoral. I no sé si entres per la Ronda Litoral...
1: Veus moltes tendes de campanya.
0: Sí.
2: Per tant, suposo que cada vegada, ens deies que hi ha dies que se us acaba el menjar, m'imagino que cada vegada el menjar s'acaba més d'hora, no? Perquè hi ha més persones dormint al carrer, malauradament.
0: Sí, així és.
2: Llavors, per tot això que estem parlant, és clau anar sumant més voluntaris i també més productes alimentaris i roba i en definitiva, productes per donar.
0: Sí, i a vegades passem per restaurants, o restaurants venen i ens oferint menjar també. És que ven de molts llocs.
2: Home, és una bona acció per acabar també amb el malbaratament alimentari, no? Per lluitar contra el malbaratament alimentari. Per tant, és un 2x1.
0: Sí, però hem de provar que el menjar que donem és
1: Clar, que clar, es pot clar, consumir, exacte, evidentment. Exacte. Evidentment.
0: Sí, sí. Perfecte, perdona.
1: Helen, per les persones que ens estiguin escoltant i que vulguin formar part de la vostra entitat, que vulguin col·laborar amb nosaltres, com ho poden fer?
0: A la pàgina web, que és Esperanca Barcelona, perquè sense la
1: C trencada ara, sí.
0: esperancabarcelona.com. També l'e-mail, team, @esperancabarcelona.com.
1: Doncs ens quedem amb aquesta pàgina web, podeu entrar i allà trobeu tota la informació, Esperança, esperancabarcelona.com, allà trobareu tota la informació si voleu col·laborar amb aquesta entitat.
0: A la pàgina web hi ha un full de càlcul, sí, on es pot posar el nom per donar o fer una ruta o el que sigui.
1: Doncs ja sabeu, si voleu col·laborar amb ells, ho trobareu tot a aquesta pàgina web. Helen Crosby, membre del comitè de l'Associació Esperança, de veritat, moltíssimes gràcies per venir i explicar-nos-ho aquí i enhorabona per la feina que esteu fent per la ciutat.
0: Moltes gràcies per invitar-me.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Son las 5, las 4 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Muy buenas. Donald Trump vuelve a dar un giro en la guerra abierta con Irán. El presidente estadounidense ha anunciado la suspensión temporal del llamado Proyecto Libertad, el operativo militar destinado a escoltar buques en el Estrecho de Hormuz.
6: La Casa Blanca asegura que la decisión responde a una petición de Pakistán y otros países y al avance de las negociaciones con Teherán, aunque el bloqueo del estrecho sigue vigente.
4: Washington dice apostar ahora por la vía diplomática, aunque Trump mantiene un tono provocador y advierte de que la situación sigue abierta.
7: Well, you'll find out because I'll let you know.
8: Ya lo descubrirán porque se lo diré. Lo que saben es lo que deben hacer y lo más importante, lo que no deben hacer. Lo que sí puedo decirles es que Irán quiere alcanzar un acuerdo. Y lo que más me molesta de ellos es que después de hablar, aparecen en la televisión y dicen que no han hablado conmigo. Están jugando, quieren lograr un acuerdo. ¿Y quién no lo haría cuando tu ejército ha desaparecido? Podemos hacer lo que queremos con ellos.
6: La medida llega poco después de que el ministro de Exteriores estadounidense, Marco Rubio, diera por concluidas las operaciones militares contra Irán bajo el nombre de Furia Épica.
4: Bueno, pues los vaivenes en el conflicto no tranquilizan a Europa. La Unión Europea alerta de que podría estar a las puertas de la mayor crisis energética de su historia si se mantiene este bloqueo del Estrecho de Hormuz.
6: El comisario europeo de Energía reconoce que no hay problemas inmediatos de suministro, pero advierte de que Bruselas ya prepara escenarios de emergencia. Además, Estados Unidos anuncia que presentará ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para defender la libertad de navegación y reforzar la seguridad en el Estrecho de Hormuz.
4: Y mientras, el gobierno español ha acordado con la Organización Mundial de la Salud que el crucero afectado por un brote de antivirus haga escala finalmente en Canarias. Decisión avalada por la OMS y cuestionada por las autoridades insulares.
6: Sanidad justifica esta postura por motivos humanitarios y de derecho internacional al tratarse del punto más cercano con capacidad sanitaria suficiente. A bordo del crucero holandés fondeado frente a las costas de Cabo Verde viajan 147 personas, entre ellas 14 españoles.
4: Y de las 7 personas sospechosas de estar contagiadas, a 3 se les ha permitido desembarcar para ser trasladadas en ambulancia al aeropuerto. Desde allí serán evacuadas en vuelos medicalizados a Países Bajos, Alemania y también a Canarias.
6: Sanidad ha confirmado que el médico del crucero, en estado grave, será hospitalizado finalmente en las islas.
4: Bueno, pues como decimos, la decisión ha generado preocupación en el archipiélago. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclama explicaciones claras, mientras que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, denuncia descoordinación.
9: Que desde luego no queremos anticipar acontecimientos. Si la OMS quiere o aplicar o cualquier otra cosa, tendrá que justificarlo.
10: A mí me parece que la falta de transparencia, la rigurosidad en la transmisión de la información y la descoordinación entre las instituciones no ayuda, desde luego, a tranquilizar a la población.
4: Caso Mascarillas. Este miércoles el Tribunal Supremo afronta la última sesión del juicio por presunta corrupción contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Coldo García y el empresario Víctor de Aldama.
6: Las defensas piden la absolución mientras que la Fiscalía Anticorrupción mantiene intactas sus peticiones de condena. 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Coldo García y 7 para Aldama. El Partido Popular, como acusación, pide una rebaja mayor para Aldama por su colaboración.
4: Este escenario ha generado enfrentamiento político después de que el ministro de Justicia

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara, quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara, quan esteu ja iniciant el dimecres 6 de maig de 2026, 6 de 5 del 26, que estem ja, doncs, avançant ja en aquest mes de maig, que ja de cop i volta, ara sí que estan ja la gent dient quantos domingos queden per a que sigui, doncs, l'estiu, però si ja comença a fer un calorazo, que mare meva. En fi, David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia!
0: I és que això no només comença a fer calor, sinó que jo ja començo la meva lluita anual amb el tema mosquits. Jo el tema mosquits no el porto gens bé. No només perquè et piquen, no només perquè després, doncs allò, no? Et pot fer cuissó, et pica molt on et piquen, sinó que siguin tan agosarats, que et vinguin a l'orella a fer de... dir, mira, si estic dormint, pica'm, però no em despertis, saps?
1: És que això és el pitjor.
0: Per què em vens a despertar? Per què em vens a dir que te
1: vaya... Aquest recochineo
0: que tenen. Sí, aquest recochineo, sí senyor, sí senyor. Que te vinc a picar... Que no, jo no sé mai si primer et venen a avisar i després piquen, o t'han picat i ja tots feliços, tot il·lusionats, ja amb tota la sang que tenen, ja tal, que t'he picat... No ho sé com ho fan. Ho diuen amb aquest idioma de... Però jo dic, ai, mira, deixa'm estar, saps? No ho sé. Jo dormiré dins d'una escafandra, al final.
1: Sí.
0: Per dir, mira, vol el que vulguis que no em picaràs, que no em podràs picar o et deixaràs el bec en el d'això. Jo necessito una cuirassa tipus la de l'Iron Man, doncs per això, perquè si no em convertiré en Mosquit Man.
1: Però jo crec que tot i així... Sí? Se les enginyarien per picar-te, perquè és allò típic que tu dius, mira, et ve un mosquit, et tapes,
0: sí.
1: D'alguna manera es fiquen dintre.
0: Sí senyor, perquè dius, no home, no té per on... No, per fora deuen tenir, bueno, deuen venir més equipats ara, no? Amb millors, doncs, picadors, no sé com se'ls diu, el d'això, no? I doncs penetren més capes, eh? Estan preparats per fer... Jo els posaria a treballar a l'obra, saps? Allò per anar picant pedra o coses d'aquestes i que, bueno, els donaria un sou. No ho sé, tu, escolta, jo porto fatal això dels mosquits. En fi, ja és el que dèiem, 6 de maig, i què podem dir, David, d'aquests dies?
1: Doncs el 6 de maig, d'una banda, tenim que és el Dia Internacional de la Osteogènesi Imperfecta, que és un trastorn congènit que, sobretot, el que es caracteritza és per tenir una fragilitat excessiva en els ossos. Mm-hmm. D'altra banda, tenim que és el Dia Mundial de la Filatèlia, també és el Dia Internacional Sense Dia,

0: dietes. Avui tothom té bula per menjar el que vulgui. I és el Dia Mundial de l'Acordió. Ja tenim a Maria Jesús fent palmes i amb el seu acordió i los pajaritos avui.
1: Sí, senyor, pajaritos por aquí, pajaritos a bailar, tot el mundo piu, piu, piu, piu. Doncs, escolta, meravellós, meravellós l'acordió, que com el saxo són instruments que fa unes dècades eren habituals, tothom coneixia, tothom escoltava, no? I ara

0: s'ha perdut molt, no? L'acordió, sobretot, la podem seguir sentint i gaudint a les habaneres, no? Diguem. Però el saxo, per exemple, a totes les peces musicals, hi havia algun pont en què hi havia un saxo que anava fent, sobretot a les balades i a moltes cançons, i ara doncs ha desaparegut. Què deu estar fent el Kenny G, pobres?
1: És veritat?
0: Home, el Kenny G...
1: Bueno, jo crec que va fer molts diners en un temps i ja s'ha retirat.
0: Sí, sí, sí, amb aquella melena rissada que duia i tot això. Clar, també és veritat que llavors hi havia molt el fil musical. Eh? Sí. I els ascensors, i els hotels que ficaven aquí, i la... el saxo, doncs mira, acompanyava molt, i ara ja no... Ja, i la gent ja no té saxo en general, porten molts anys de casats. Bé, doncs va, escolta, deia, estàvem amb els dies internacionals...
1: Sí, anem cap als Estats Units, que tenen dies nacionals curiosos. Mira, avui és el Dia Nacional de la Beguda, així, en general.
0: Molt bé.
1: És interessant que algú se li acudís que es podia beure per treure's la set.
0: No, i que es reivindiqui, que potser la gent ja no estava bevent i potser està bé que la gent ho recordi, no? De vegades hi ha dies que són inútils. Això, bueno, digues.
1: D'altra banda, tenen atenció, el Dia Nacional d'Apreciar els Turistes.
0: Bueno, està bé.
1: Bueno.
0: Sí, està bé. Mm.
1: Tenim també que és el Dia Nacional de Toni. Quin Toni? Qualsevol.
0: Qualsevol Toni, en aquest cas és qualsevol, A vegades tenim... A vegades sí, sí, és qualsevol i a vegades és específic. En aquest
1: continuem
0: cas és...
1: amb aquests dies d'un nom, saps? De,
0: sí, sí.
1: Bueno, avui toca Toni.
0: No, els Tonis, doncs pues mira.
1: Tenim també que és el Dia Nacional de la Crepe Suzette, que és una crepe que bueno, es fa amb una salsa de taronja i normalment se serveix flambejada.
0: Bueno, mira.
1: No sé si l'heu provat, jo no l'he provat mai, la crepe suzette.
0: No em sona.
1: I atenció, perquè avui tenen el... No el dia, no, el gran dia nord-americà del mal geni.
0: I a més, com ho vam dir, això és nostre.
1: Sí.
0: O sigui, això és autòcton i això ho hem de reivindicar com una cosa nostra del mal geni, tu. Doncs bueno... Sí, tenen coses...
1: Hi ha d'haver dies per tot.
0: Sí, sí, hi ha d'haver dies per tot, mai millor dit, no? Doncs això, hi ha gente pató i hi ha dies pató, que també diuen. Doncs escolta, ben interessant això que tot això que ens comentem. Ens quedarien els sants, no, potser?
1: Sí, anem cap als sants. Avui hi ha poqueta cosa, Avui és San Mariano Lector.
0: Val.
1: Li agradaven molt els llibres.
0: No tots els marianos, sinó els lectors, sí. En aquest cas. Sí.
1: San Jacobo de Lambesa, San Lucio de Cirene, Santa Benita de Roma, San Eadberto de Lindisfarne i San Venerio de Milán.
0: Molt bé, doncs escolta, ben nombrosos, ben sonors també aquests sants, aquests noms.
1: Ara que posar-li al teu fill Venerio,
0: sí,
1: ja li estàs augurant unes quantes ETS,
0: Sí, Venerio és allò de dir, bueno, ha d'anar amb profilàctics, Doncs
1: sí.
0: tot el dia, doncs totalment, sí, Venerio no sé jo si és molt d'això. Bé, en fi, això en quant als sants, però anem a veure què passava un dia com avui, un Sant Venerio, en aquest cas, de 1926. Anem al 6 de maig de 1926, fa un segle.
1: Connie, que va ser, en la primera meitat del segle XX, va ser un actor molt, molt, molt famós d'Itàlia, molt conegut. Va ser un pioner del cinema i un referent del teatre en aquella època. Doncs ens diuen així, Armando Falconi Torero, el notablemente actor, narra en un periódico, con gracia inimitable, sus recuerdos de tauromaquia en los años de sus peregrinaciones artísticas por España. Estaba en todo su apogeo. Bombita fue el maestro de Falconi en el arte del toreo, bautizándole con el nombre de guerra de Matapocos, y salió por primera vez a la plaza bajo los auspicios del gran torero. He aquí como Armando Matapocos cumplió su cometido ante el primer toro. El animal, enfurecido por el trapo rojo, se abalanzó contra su provocador. Matapocos comprendió que aquel era el momento de la gloria. Cerró los ojos y se echó a fondo con la espada. una ullera.

En més d'una ocasió, és que si no m'apreto el botó no puc parlar, veureu, no?, que us trobeu en una situació en què dues persones, doncs, o esteu en una conversa, no? I diu, escolta, no t'ho creuràs, però fulanet i fulaneta o jo ho han deixat estar. Què em dius?

va passar tal dia com avui, 6 de maig del 1992. Moria a París Marlène Dietrich. Aquell dia s'apagava a París una de les figures més fascinants i enigmàtiques del segle XX, Marlène Dietrich, actriu, cantant i símbol d'una època. Dietrich no només va deixar una empremta profunda en la història del cinema, sinó també va redefinir el concepte d'estrella, convertint-se en una icona d'estil, de llibertat i d'ambigüitat.

0: Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem amb La casa de la xocolata, de la pantomima, una reinterpretació de Hansel i Gretel, a representar el 10 de maig a la plaça Ramon Folc, amb entrada gratuïta. Seguim amb Cambrils en dansa, que omple la passa del Pòsit de dansa contemporània el 10 de maig. Comença un dia nou sobre les taulades. La Fira dels Somnis a Balaguer, un projecte solidari contra el càncer infantil amb activitats durant tot el diumenge 10 de maig a Balaguer. Per acabar, la Gio Sinfonia, interpretada per Carmina Burana el 10 de maig a l'Auditori Municipal de Girona, amb entrades a 25.

0: I nosaltres anem acabant la funció tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el 6 de maig de 2026. Però abans d'acabar, sempre ens agrada fer alguna història, comentar alguna notícia que sigui curiosa, que valgui la pena de conèixer, i a veure, David, quina has triat avui.
1: Anem cap a Rússia, anem concretament cap a Mirny Yakutia, la regió habitada més freda del món. I és que hem de parlar d'un ambient en el que les temperatures estan a menys 20 graus sota zero, aproximadament. I parlem de la història d'un senyor. A qui li diuen el renascut, el renacido.
0: Ostres.
1: No s'ha revelat la identitat, però és un senyor de 34 anys que, bàsicament, sembla que després d'una gran borratxera de vodka va quedar adormit en un banc. Allà què va passar? Amb temperatures de 20 graus sota zero, va quedar inconscient i va quedar congelat durant més de 5 hores. Clar, quan el van trobar en aquell banc, van avisar serveis d'emergència, però aquest senyor, bàsicament, estava mort congelat.
0: Sí.
1: De tota manera, el metge que el va atendre va decidir intentar una tècnica molt complicada. Una tècnica de reescalfament especialitzada desenvolupada per les condicions de l'Àrtic. És una reanimació que dura diverses hores. Evidentment, aquest senyor no registrava pressió arterial, l'electrocardiograma era pla, tot estava en mort clínica. Però en un procés de 4 hores van elevar la seva temperatura corporal des dels 24 graus a què es trobava fins als 34. És un procés molt lent, molt lent. Bàsicament perquè si aquest procés es fa d'una manera més ràpida, els vasos sanguinis més petits es poden trencar i llavors la xarxa microvascular pot provocar un atac de cor. O per exemple, un edema cerebral o insuficiència renal. Van començar amb aquest increment de la temperatura durant 4 hores fins a arribar als 34 graus i llavors van començar la reanimació cardiopulmonar. Les compressions toràciques, ventilació mecànica i administració de fàrmacs. Després de 25 minuts de reanimació, va aparèixer un lleu senyal de vida en el monitor i, finalment, aquest senyor ha aconseguit sobreviure.
0: Imagina't, quina bogeria.
1: Ha tornat de l'altre món.
0: Sí, sí. I en aquest cas, la clau és el procés, no? És la metodologia,
1: sí. Exacte, fer-ho a foc lent.
0: Sí, exacte. A xup-xup, s'ha de cuinar a poc lent, en general. Ara, sí, igual també torna la vida segons quin plat que cuinis ara, De cop i volta, No, és que mira, tenia un pollastre a la nevera i l'he fet aquestes característiques i ha tornat a reviure, el pollastre. Bueno, escolta, bueno, igual es pot donar uns ous, no ho sé. Doncs, escolta, una gallina. Ben interessant, ben curiós i no deixa de ser fascinant, no? Les històries. Això no vol dir que en molts casos igual no es aconsegueix reanimar, però que en aquest cas sí que es va aconseguir fer, doncs, amb aquesta tècnica, no? Ostres, és apassionant, És realment fascinant. Bé, ens seguirem, tenim la intenció de seguir-nos deixant sorprendre per tot el que passa al món i aquí ho explicarem sempre a Nits de Ràdio per fer-vos companyia, per estar al vostre costat de 2:15 i fins a les 6, sempre acompanyant-vos. David, que tinguis molt bon dimecres.
1: Bon dia.
0: T'esperem aquesta propera nit ja en el Dima Crous per fer tertúlia i a tots vostès que gaudeixin del 6 de maig de 2026. Us deixem amb Más de Uno, amb Carlos Alsina i tot el seu equip. Que vagi bé, adeu-siau.

0: la ida. Y una más de fútbol, porque a las 7 menos cuarto, partido aplazado de la Liga Femenina, el Barça recibe al Levante, un Barça que recibirá su trofeo como campeón de Liga. En baloncesto, el Real Madrid perdió ante el Hapoel Tel Aviv en la serie de cuartos de final de la Euroliga. Mañana a las 8, cuarto partido de esta serie. Hoy a las 8 y cuarto, Panathinaikos-Valencia, un Valencia que debe ganar si no quiere quedar ya eliminado de la competición. Y comienza el Master 1000 de Roma en tenis con Munar, Carreño y Bouzas hoy como bazas españolas.
1: Redifusión brevísima del Más de Uno que usted quizá no escuchó.
2: Está con nosotros la fundadora de Más Mamás en Acción, que es Majo Jimeno.
3: Un día en un hospital pues me encontré con un niño pequeño que estaba solo y con mucha normalidad me dijeron, sí, es que no tienen padres. Y yo me quedé como muy impactada, ¿no? Y ahí, pues nada, me ofrecí como voluntaria y no podía porque tienes que pertenecer a un colectivo. No había un colectivo que hiciera lo que hace Mamás en Acción hoy. Bueno, pues un lío, ¿no? Un follón. ¿Quién me iba a decir que hoy me iba a ver aquí? Ni idea. Sí. Vamos, no sé.
4: Sí, que se llama Javier. Sí. Llama Javier y es maestro parrillero, que es lo que siempre hemos querido tener en el programa.
5: Me proyectaba, aparte que el gato en ese momento, es verdad, junto con Carlos Ariñano eran como los top.
4: Pero no temiste que el gato de más te contratara, pero para colocar las sillas y nada más que para colocar las sillas. Dice, a la cocina no entra, solo para colocar sillas.
5: Acordate que puse algo de todo.
6: Y el Ice Baby salió a la calle con ese riff debajo como si fuera propio. Pero claro, la canción se empieza a hacer famosa, empieza a generar dinero, a lo bestia.
7: Claro, pero es que es muy evidente, esto no es, sí, lo detecta cualquiera, ¿no?
6: Demasiado evidente.
8: ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron?
6: Pues dijeron, sí. Es que hemos puesto una nota más.
7: Nadie lo ha notado.
9: Más de uno en Onda Cero.
1: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
10: Doncs per saber-ne més tenim aquí a l'estudi amb nosaltres la Roser Vega Martínez, vicepresidenta assistencial d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: I el Vicenç López Coca, vicepresident de Relacions Públiques d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
12: Molt bon dia.
10: Com i per què va néixer l'entitat?
11: Bueno, l'entitat va néixer fruit una mica de les necessitats que veien i dels buits en l'àmbit social i de l'atenció a salut mental. Però tant el doctor Blasi com altres professionals que van participar en la seva creació ja portaven anys treballant en aquest àmbit i estaven vivint pues, tot el que era el procés de treure persones que portaven molt de temps en els hospitals psiquiàtrics i tornar de nou a la comunitat.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
13: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 22 graus a Tarragona i 21 a Barcelona, a Girona i a Lleida. Avui dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu i a zones de Girona es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats febles i alguna tempesta. Bufa vent fluix variable augmentant a moderat i amb possibles ventades fortes a Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: Comencem amb La casa de la xocolata, de la Pantomima, una reinterpretació de Hansel i Gretel. La representa el 10 de maig a la plaça Ramon Folc amb entrada gratuïta. Seguim amb Cambrils en dansa, que omple la passa del Pòsit de dansa contemporània el 10 de maig. La Fira dels Somnis a Balaguer, un projecte solidari contra el càncer infantil amb activitats durant tot el diumenge 10 de maig a Balaguer. Per acabar, la Gio Sinfonia, interpretada per Carmina Burana el 10 de maig a l'Auditori Municipal de Girona, amb entrades a 25 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
8: Son las 6:30, las

0: ahora podemos disfrutar del campo.
1: ¿Y dónde se puede ver?
0: Tienen exposición en Almoradí, Alicante. Entra en su web, alucasa.com.
1: Espera, ¿alucasa.com?
0: Sí, entra en alucasa.com e infórmate.
2: Asisdor, profesionales para servicio domiciliario y hospitalario con atención personalizada en la provincia de Barcelona.
3: Cuidado de la higiene, control de medicamentos, compra, comida, limpieza, compañía, cuidado de niños.
2: Para que la gente mayor pueda disfrutar de una mejor calidad de vida sin desplazarlos de su entorno.
3: Asisdor por horas, días, noches, fines de semana. Teléfono 93 533 3535. 93 533 3535.
2: También en asisdor.com. Asisdor. Calidad de vida para toda la familia.
4: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
5: Ah, espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
6: Autortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
5: Pero quiero tasación al momento.
6: Autortuño, 93 330 5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
5: Sí, pero lo quiero rápido.
6: Autortuño, son casi tan rápidos como yo. Visita Avenida Madrid 89 de Barcelona.
7: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
8: Què tal? Bon dia. Barcelona habilitarà avui el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de la regularització. L'Ajuntament considera que el procediment entra ara en una segona fase després d'haver expedit 94.000 volants d'empadronament i 17.000 informes de vulnerabilitat des de l'inici. Anna Utiel, bon dia.
9: Bon dia, Montse. L'equipament obrirà avui a les 10 i a partir de demà ho farà de 8 del matí a 10 de la nit. Aquesta setmana només servirà per donar cites per tramitar el certificat del padró i el de vulnerabilitat. A partir de la setmana que ve sí començaran atendre persones sense padró, tal com ha anunciat la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil.
10: Comencem donant les cites per poder fer la tramitació amb la resta dels espais i a partir de la setmana que ve allà també es començaran a fer les persones residents a la ciutat però que no tenen empadronament i que per tant hauran d'acreditar aquesta residència a través d'altra documentació.
9: També hi haurà dos punts d'informació per resoldre dubtes individuals.
8: L'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona demana a Interior criteris comuns per aplicar la llei contra la multireincidència. Joan Valentín, bon dia.
11: Bon dia, Montse. Els 10 ajuntaments d'aquesta segona corona volen aprofitar al màxim el nou marc legal i personar-se contra els delinqüents reincidents. També reclamen coordinar-se per aplicar la llei de manera homogènia. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí i també la presidenta de l'Arc Metropolità.
12: Que tinguin els secretaris generals dels ajuntaments i els assessors judicials instruccions clares.
11: Demanen, entre d'altres, un repartiment equitatiu i proporcionat dels nous jutjats anunciats pel Ministeri de Justícia a Catalunya per tal que la persecució del fenomen sigui més efectiva.
8: Davant els últims incidents d'inseguretat a Barcelona, el president del Partit Popular a l'Ajuntament de la capital catalana, Daniel Cirera, exigeix a l'alcalde Jaume Collboni la dimissió del tinent d'alcaldia de seguretat, Albert Batlle. Cirera el considera incapaç de revertir la situació de seguretat.
13: Y Collboni, por desgracia, en lugar de hacer algo y de intentar revertir la situación, está demostrando su incapacidad para solucionar el problema que tenemos hoy de inseguridad los barceloneses.
8: Canviem de qüestió. Satisfacció moderada entre els usuaris de l'R3 i l'R4 de Rodalies, que han vist com les dues línies han fet un pas més cap al restabliment de la totalitat del servei. Ens en dona més detalls en Gabriel Figueredo. Gabi, bon dia.
14: Bon dia, Montse. L'R4 ja funciona amb normalitat per primer cop després de més de 3 mesos d'afectacions per l'accident de Gelida. L'altra bona notícia en aquest àmbit és per als passatgers de la línia R3, que ja poden tornar a agafar el tren entre Ripoll i Ribes de Freser.
15: I ara que he vist el tren que venia, me alegré moltíssim.
16: Estem contents dins de lo que és la realitat, no?
14: Això sí, es tracta d'un restabliment parcial amb 4 freqüències en un trajecte de 35 minuts. Tot i això, es manté el servei de bus tant en direcció Puigcerdà, on encara no arriba el tren, com també en direcció Vic. El trajecte entre Montcada, Bifurcació i la Garriga continua tallat per les obres de desdoblament.
8: Gràcies, Gavi. Més coses. El govern aplica una fórmula innovadora per evitar que cap minisolar es quedi sense promotors per construir-hi pisos. Ricard Jiménez, bon dia.
17: Bon dia, Montse. La Generalitat ha detectat que la licitació per construir pisos en 59 solars de 40 municipis catalans han quedat deserts. Per incentivar l'atenció als promotors, el govern ha reduït

0: als terminis d'adjudicació. Sílvia Paneque, portaveu.
1: Quan un promotor tingui interès per un d'aquests solars concretament, s'obri un període d'un mes. Si no hi hagués interès de més promotors, seria una adjudicació directa.
0: Aquesta mesura s'inclou en el projecte estrella del govern per ampliar el parc d'habitatge públic.
2: I sàpiguen que els Mossos d'Esquadra continuen investigant la mort violenta d'un home a Salt. L'agressora, parella de la víctima, va ser detinguda dilluns a la nit després de presentar-se a la comissaria i confessar el crim.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona.
4: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
5: Alsina, la hora...
6: Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: 90 26 29 i gracare.com.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Què tal? Bon dia. Presó provisional per a l'acusat del crim d'Esplugues, mentre el govern defensa que Catalunya és més segura que ara fa un any enmig del debat polític sobre la percepció d'inseguretat. De seguida més detalls, però abans, el trànsit. En Ferran Arandiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs. Ara mateix continuem la jornada d'avui dimecres amb fortes retencions als voltants de Barcelona. Destaquem aquest col·lapse que hi ha ara mateix en tot el nus de la Trinitat, sobretot per unes retencions que arriben en tot el tram de la C-58 des del terme de Terrassa. De retruc, aquestes afectacions es tradueixen en un col·lapse també a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt sumem lentitud que arriba per la C-16 pels túnels de Vallvidrera. Ara mateix el vessant Llobregat també ens deixa retencions en direcció a Barcelona per la B23 des del Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona, també en tot el seu tram de la A2 des de Pallejà. Hi ha retencions fins a Cornellà del Llobregat. En sentit nord també hi ha lentitud habitual de 3 quilòmetres des de l'aeroport del Prat a la C31 o a la C32, en aquest cas també en sentit nord des de Viladecans. Al Vallès hi ha retencions en direcció a Tarragona des de la Roca fins a Barberà del Vallès i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. També hem de parlar d'aquesta lentitud habitual a la C17 a Parets o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies, Ferran, i atenció si són usuaris de Rodalies, i és que s'estan produint. Tècnics de DIF treballen ara per reparar la incidència. Recordem, retards de fins a 30 minuts a les línies R2, R2 Nord i R11. Pel que fa al temps, el dia es llevarà amb sol, boires a l'interior, però a la tarda hi haurà ruixats de nou centrats al Pirineu i a Girona, on poden ser localment intensos. Temperatures sense gaires canvis, amb màximes que rondaran els 20 graus a tot el territori.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Presó provisional i sense fiança per a l'acusat del crim d'una dona a Esplugues de Llobregat. Era el segon assassinat per apunyalament d'aquest cap de setmana. El govern reconeix que són fets colpidors, però alhora defensen que Catalunya és més segura que ara fa un any. Ricard Jiménez, bon dia.
4: Bon dia, Montse. La Generalitat assegura que els plans contra la multireincidència funcionen. La presència d'armes blanques als carrers s'ha reduït i segueixen ampliant el cos dels Mossos d'Esquadra. Amb les dades a la mà, Catalunya va pel bon camí, segons la consellera portaveu Sílvia Paneque.
5: Que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur.
4: Li compren el discurs a Esquerra i als Comuns, a diferència de Junts i el PP, que apel·len a la percepció d'inseguretat. Són Salvador Vergés i Juan Fernández, portaveus.
6: Que els pares puguem estar tranquils de que els nostres fills tornin sense problemes cap a casa.
7: Salvador, ja se li ha ido Catalunya de les mans. Catalunya està descontrolada.
4: Vox exigeix un ple monogràfic al Parlament i ja té el suport dels populars.
2: Gràcies, Ricard. Canviem de qüestió. Les oficines d'estrangeria hauran resolt el 100% de les sol·licituds d'arrelament pendents a Catalunya la setmana vinent. És l'anunci que ha fet el delegat del govern espanyol a casa nostra, Carlos Prieto.
8: Ja han resolt més del 60% dels arrelaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arreglaments que tenien pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
2: De moment asseguren que no disposen de la dada de peticions de regularització extraordinària a Catalunya, però ha afirmat que l'Estat la setmana passada va haver-hi 130.000 i calcula que ara en són 200.000. A tot això, sàpiguen que Barcelona habilitarà avui el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de la regularització. L'Ajuntament considera que el procediment entra ara en una segona fase, després d'haver expedit 94.000 volants d'empadronament i 17.000 informes de vulnerabilitat des de l'inici. Ana Utiel, bon dia.
9: Bon dia, Montse. L'equipament obrirà avui a les 10 i a partir de demà ho farà de 8 del matí a 10 de la nit. Aquesta setmana només servirà per donar cites per tramitar el certificat del padró i el de vulnerabilitat. A partir de la setmana que ve sí començaran a atendre persones sense padró, tal com ha anunciat la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil.
10: Comencem donant les cites per poder fer la tramitació amb la resta dels espais i a partir de la setmana que ve allà també es començaran a fer les persones residents a la ciutat però que no tenen empadronament i que per tant hauran d'acreditar aquesta residència a través d'altra documentació.
9: També hi haurà dos punts d'informació per resoldre dubtes individuals.
2: Gràcies, Anna. Avui comença el calendari de mobilitzacions dels docents a Catalunya amb accions als centres. El dia ha començat amb alguna protesta, com la que s'ha produït a l'encreuament entre Travessera de les Corts i la carretera de Collblanc, a la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet, on un grup de docents ha tallat la carretera a primera hora per fer sentir les seves reivindicacions. Els manifestants han protestat a primera

0: hora del matí, però han assegurat que després recollirien i anirien a treballar als centres educatius on es preveuen accions per escalfar motors els dies de mobilitzacions que comencen avui.
1: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
2: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit. Som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit. Solucions ràpides i efectives.
3: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 16 61. 93 495 16 61. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
4: ¿Quieres vender o alquilar una vivienda, piso o casa? En Fincas Blanco te lo ponemos fácil. Somos tu inmobiliaria de confianza, con más de 35 años de experiencia y una gran red de oficinas a tu servicio. Llámanos al 93 409 20 30. Fincas Blanco.
0: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
5: Bon dia. A 3:15 al Palau Blaugrana, el Barça rebrà el Nantes al partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions d'handbol, en joc classificar-se per la Final Four. Els Blaugrana van guanyar l'anada 30-32. Ja es coneixen els horaris de la penúltima jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà unificada i es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 de la tarda. Barça, Betis, Osasuna, Espanyol i Atlético de Madrid, Girona seran els partits dels tres equips catalans. A 6:45 de la tarda, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rebrà el Llevant en partit corresponent a la 27a jornada de la Lliga Femenina de Futbol amb el títol ja a la butxaca de les barcelonistes.
0: En cultura, les companyies T de Teatre i La Calòrica s'uneixen per primera vegada amb la comèdia Les dones Piñeiro, una obra que arribarà al Teatre Poliorama al febrer del 2027. L'obra, escrita per Joan Iago i dirigida per Israel Solà, reivindica el paper silenciat de les dones en les lluites obreres dels anys 80 a través de diverses generacions d'una mateixa família. El repartiment reuneix intèrprets de totes dues companyies, amb noms com Esther López, Júlia Trullol i Àgata Roca, i les entrades ja són a la venda. I molta atenció, perquè la cantant Olivia Rodrigo ha anunciat un tercer concert a Barcelona per l'altíssima demanda dels dos primers.

El tercer concert serà el 5 de maig del 2027 al Palau Sant Jordi. La cantant, que ja tenia dates per l'1 i el 2 de maig, farà a Barcelona l'única parada a Espanya. En aquesta gira, Rodrigo presentarà el seu nou disc, que es publicarà el 12 de juny. Doncs així arribem al final d'aquest informatiu, que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.

0: Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
0: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda Cero.es/Catalunya.

0: Més un 50% per al teu cotxe. En Grimaldi, viatja a la teva manera.
1: Te invito a merendar.
2: ¿A merendar después del fin de semana que nos ha dado tu maravilloso coche? Primero tirones, que si va, que si no va, después la grúa. A comprarte un coche tendrías que ir.
3: Mundiauto, feria anual del vehículo de ocasión de Mundiauto en el Prat de Llobregat del 6 al 10 de mayo. Te invitamos a una ración de pizza o una crepe y sorteamos un regalo sorpresa en nuestra ruleta. Mundiauto.com.
4: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
5: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 22 graus a Tarragona i 21 a Barcelona, a Girona i a Lleida. Avui dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu i a zones de Girona es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats febles i alguna tempesta. Bufa vent fluix variable, augmentant a moderat i amb possibles ventades fortes a Tarragona. És una informació d'AEMET.
4: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: Estem en una època on aquestes persones que tenen molta experiència vital són molt escoltades pels joves. I això és interessant perquè s'està connectant un link intergeneracional.
7: Totalment.
6: I això també té molt a veure amb l'augment de l'esperança de vida i de la qualitat de vida. No? Mm-hmm. Ara una persona la jubilen i no penses en anar a l'esplai a jugar al dòmino. Si tu has sigut una persona inquieta, ja tens pensada quina serà la teva propera vida. No? I potser la cosa més important intel·lectualment de la teva existència la facis en aquesta última part.
4: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Qualsevol equip professional hauria d'incloure totes les edats, perquè l'experiència és la millor manera de donar-li sentit, no?, aquella comunicació amb el jove, i el jove aprendre de l'experiència.
6: I jo crec que estem una mica en aquest punt, i fins i tot hi ha una denominació per les persones grans que estan actives i que fan coses impressionants, que es diu els late bloomers, que són les persones que floreixen tard.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Ràdio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
2: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
3: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
2: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
3: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
2: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
4: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
5: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
6: Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
7: Dormimax, de Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
8: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
9: Avui parlem amb un vell conegut, Proyema.
10: Entitat que treballa per prevenir l'exclusió social dels joves en situació de vulnerabilitat, especialment aquells que poden assolir la majoria d'edat sense cobertura d'habitatge, amb dificultats d'accés a la formació, incertesa administrativa i manca d'ingressos regulars.
9: A veure, abans que res, David, recorda'ns com preveniu l'exclusió social amb aquests joves.
11: Bueno, nosaltres juguem amb la llengua materna dels joves com a eix transversal.
9: Doncs aquest aprenentatge li vull preguntar a ells, a la Madhu, al Cant, al Califa, què us sembla poder aprendre català? Com us ha anat a vosaltres? A veure, qui s'anima?
10: Ara, ningú
9: ara ve la vergonya, ara ve la vergonya.
8: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
12: Sol, playa, una calita escondida y descuentos como churros. Ese puede ser tu verano. Viaja a Baleares con Transmed y tendrás hasta un 40% de descuento en tu billete.
13: ¿Quieres vender o alquilar una vivienda, piso o casa? En Fincas Blanco te lo ponemos fácil. Somos tu inmobiliaria de confianza, con más de 35 años de experiencia y una gran red de oficinas a tu servicio. Llámanos al 93 409 20 30.
14: Fincas Blanco.
15: Feria anual del vehículo de ocasión de Mundiauto en su décima edición, del 6 al 10 de mayo en el Prat de Llobregat. Vehículos de ocasión, seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Solo por venir te invitamos a una ración de pizza o una crepe y sorteamos regalo sorpresa en nuestra ruleta. Entrada gratuita. Mundiauto.com.
16: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Barcelona recupera el diàleg entre poesia i arts visuals de les avantguardes europees.
17: La Fundació Joan Miró presenta Obrir l'Arxiu 07, l'Antítete, una exposició dedicada al llibre de Tristan Tzara, publicat el 1933 i reeditat posteriorment amb il·lustracions de Joan Miró. La mostra inclou correspondència i materials conservats per la Fundació que expliquen el procés creatiu entre poeta i artista. Es podrà visitar fins al 10 de maig.
10: Lleida reivindica la bellesa amagada del món agrícola.
17: L'Institut d'Estudis Jardencs presenta Antonio Ibars, Botànica Sensible, la primera exposició monogràfica dedicada a aquest pagès i fotògraf de Serós. La mostra recupera un arxiu inèdit dels anys 50 amb fotografies de varietats agrícoles que combinen precisió documental i força poètica. Es podrà veure fins al 16 de maig.
10: Tarragona aposta per l'espectacle flamenc de gran format.
17: La Gran Gala Flamenc proposa un viatge pels diferents estils d'aquest art declarat patrimoni immaterial de la humanitat. Música en directe, dansa i coreografies creades per companyies de Catalunya que formen una proposta plena de ritme i emoció. La funció serà el 10 de maig a les 9:30 del vespre.
10: Girona fa homenatge a Vicenç Guedo i al seu compromís social.
17: El Museu d'Història de Girona presenta Crítica i Compromís, una mostra centrada en cartells, gravats, vinyetes i altres treballs vinculats a l'activisme polític i cultural de l'artista durant els anys 70 i 80. L'exposició forma part d'una programació especial dedicada a Guedo fins al 24 de maig.
8: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
14: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
18: Molt bona tarda.
14: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
18: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
8: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
14: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
18: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
19: Curioso caso de Manuel, que para sus amigos es Manolo, pero en el trabajo le llaman Marquesito. Para sus hijos es papá y para su madre, Manolito.
20: Manuel, Manolo, Marquesito, papá o Manolito, da lo mismo. Para todos es esa maravillosa persona que siempre nos cuida y nos protege, porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Pues lo mismo pasa en Securitas Direct, que ahora se llama Verisur. Cambia el nombre, pero no lo que son. Los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisur, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
0: Más de uno en Onda Cero.
21: En directo, desde el Teatro Luis del Olmo de Onda Cero, Carlos Alsina presenta

0: Así termina nuestra radioficción de esta mañana con un protagonista y un narrador magnífico, como va a confirmar ahora Edgar Allan Poe. Señor Poe, por favor.
1: Bueno, me ha sobreactuado un poquito. Bueno, un poquito.
0: Pero he sostenido bien ahí la tensión del momento, ¿no? Concédame eso, al menos.
1: Sí, sí, eso sí.
0: Bueno, pues ya está, pues no diga nada más. No diga nada más. Muchas gracias a todo el elenco que ha interpretado este relato de Edgar Allan Poe. A David Pámpano, que ha sido Edgar Allan Poe. Bueno, un aplauso para David. A Sergio del Molino, que interpretó a Sergio del Molino. A Pablo Díez, que ha sido el extraño y solitario padre Bastian. Borja F. Sedano, como el amable sacerdote Ludwig. Y a nuestro infortunado Percival Harris, que ha tenido la voz de nuestro querido Luis Grandío.
2: Disculpe, señora Alcina.
0: Dígame.
2: Disiento del señor Poe. Ha narrado usted perfectamente.
0: Lo suyo para nosotros, don Luis, es palabra de Dios. Ah, que nos vamos. El miércoles que viene, 11 de la mañana, levantaremos de nuevo el telón de radioficción. En 4 minutos, las noticias.
3: Onda Cero Barcelona.
4: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
5: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
6: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital. Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
7: La ciutat, amb Míriam Frank.
8: Avui a La Ciutat tornem a parlar d'educació mediàtica al 100%.cat. Avui amb els alumnes de l'Escola Jesús Maria de Sant Andreu, que ens explicaran com fan ells la ràdio.
9: També anirem al cinema. Ens paga l'entrada i les crispetes l'Eugeni Osàcar, que ens convida a veure El silenci abans de Bach, una obra mestra del director Pere Portabella. I com que aquest dijous estarem a Vilanova i la Geltrú fent un programa especial amb motiu de la Setmana de la Gastronomia, hem convidat avui l'Àlex Soto per parlar de tecnologia, concretament sobre tota la que ha portat a la humanitat una gran empresa com és IBM.
10: El que no canviarà avui és el repàs de les portades de les principals revistes del cor que ens porta, com cada setmana, el David Cervelló.
8: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a La Ciutat.
7: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Onda Cero t'acompanya cada matí amb l'actualitat de Catalunya.
11: Assassinat per apunyalament d'aquest cap de setmana, i el govern reconeix que són fets colpidors, però alhora defensen que Catalunya és més segura que ara fa un any. Ricard Jiménez, bon dia.
12: Bon dia, Montse. La Generalitat assegura que els plans contra la multireincidència funcionen. La presència d'armes blanques als carrers s'ha reduït i segueixen ampliant el cos dels Mossos d'Esquadra.
11: L'Ajuntament considera que el procediment entra ara en una segona fase després d'haver expedit 94.000 volants d'empadronament i 17.000 informes de vulnerabilitat des de l'inici. Anna Utiel, bon dia.
13: Bon dia, Montse. L'equipament obrirà avui a les 10 i a partir de demà ho farà de 8 del matí a 10 de la nit. Aquesta setmana només servirà per donar cites per tramitar el certificat del padró i el de vulnerabilitat.
7: Tota la informació que necessites per començar el dia. A Onda Cero, Más de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
14: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dimecres 6 de maig i a la ciutat parlem un dia més d'educació mediàtica. Ho farem amb els estudiants de quart d'ESO de l'Escola Jesús Maria de Sant Andreu, que ens explicaran com és el seu projecte de ràdio i com els ajuda a combatre la desinformació. De seguida el rebem aquí a l'estudi. Abans, però, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Isma de la Parra al control tècnic, i aquí a l'estudi Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: Pol Ferrer, bon dia.
4: Bon dia.
1: Vinga, avui tenim molts continguts, així que va, Pol, quina és la cançó que ens portes
4: aquesta
1: avui?
4: Aquesta la coneixem tots.
1: Vinga.

0: la de Marisa Albert.
1: Veus, això no passa de moda i uneix generacions. No hi ha problema amb aquestes cançons. Per què ens portes aquesta cançó infantil?
2: Doncs avui posem Cargol Trobany, aquesta cançó infantil que tots nosaltres hem cantat alguna vegada, i és que avui el protagonisme és per als cargols i crec que us sorprendrà una mica. Doncs hem d'anar fins a la localitat de Fenglin, a l'est de Taiwan, on una competició tan peculiar com popular està atraient a visitants de tota l'illa, que són les carreres de cargols.
1: Com?
2: Lluny de la velocitat pròpia de l'esport, aquí l'emoció es mesura en minuts. Nens i adults envolten una taula circular mentre animen a una dotzena de cargols que avancen lentament des del centre fins a la vora. El primer creu a la meta, una circumferència de només 33 centímetres, es converteix en el guanyador. El gran protagonista d'aquesta edició ha estat el sobrenomenat Germà Cargol, que va aconseguir creuar la taula en 3 minuts i 3 segons. La seva propietària, Tania Lin, l'ha criat des de 2024 i ja va aconseguir la victòria en una edició anterior. Com a premi, va rebre fulles de boniat orgànic i altres productes agrícoles locals.
1: Mare de Déu, senyor. Lo bons que estan els cargols, doncs els hem de menjar.
3: T'han fet una picada d'olleta avui maca, eh?
1: Sí. No sé, em sembla absurd. Mira com un cargol creua una línia...
2: Però
1: i sobretot...
2: No saben què fer, ja està.
1: L'està...
4: Entrenant.
1: Sí. Com l'entrenes, el cargol?
2: No ho entenc.
3: Com la intel·ligència artificial...
1: Ja, però un cargol...
4: A veure, jo m'he imaginat més com un gos quan el portes als pèl·lins aquests,
3: allò,
4: saps?
3: Sí.
1: Tu creus que el cargol se'n recorda que ha de passar la línia vermella perquè si no... Bueno, no sé.
4: Ves a saber. Bueno, potser descobrim un món ara també.
1: La gent s'avorreix.
3: Em veu cap aquella dita de... Ara no em sortia del tot bé, eh? No té res a veure, Míriam. Però el cargol deu dir, Más vale... Com és allò? Más sabe el mastín... Más lejos llega el mastín que el galgo, però más, jo no me'l sé de memòria. Ara te'l busco.
4: No me'l conec.
1: Com
3: más
1: això?
3: Corre el mastín que el galgo?
1: Gràcies. Vale.
3: Mira, jo tinc.
1: Molt bé.
3: La dita diu, más corre... Mira, diu. Más corre...
1: Què corre?
3: Más corre el mastín... Más corre el galgo que el mastín...
1: No dirà.
3: Más corre el galgo que el mastín, però si el camino es largo, más corre el mastín que el galgo.
4: Perquè es cansa abans el galgó, perquè li posa molta més energia des del principi.
3: Claro.
1: Gràcies, Montse, per l'explicació. No sé com remuntar això. Vinga, pregunta del dia.
3: Doncs mira, té a veure amb el cargol, eh? Perquè
1: sí?
3: El cargol és una cosa molt de dieta, no engreixa gaire, no?
1: No, gens.
3: Gens. Doncs avui parlem d'això.
1: Si el fas amb salsa, sí.
3: Clar,
1: engreixa la salsa.
3: Salsa, sí. Que s'engreixa, més a més, amb aquella farina de... Vale. Doncs avui és un dia d'alleujament per a moltes persones perquè és el Dia Internacional Sense Dietes.
1: Clar que sí. Tenia una profe que sempre ens deia «Échale guindas al pavo», quan fèiem alguna cosa malament.
3: Doncs sí. L'origen d'aquesta important data va ser gràcies a la feminista britànica Mary Evans Young, que l'any 1992 va decidir emprendre una lluita contra les empreses i indústries encarregades de promocionar el consum de productes dietètics com aquest.
5: Son las 11:30. Son las 11:30. Ay. Son las 11:30. Es la hora Coca-Cola Light. Hora Coca-Cola Light.
6: Hora Coca-Cola Light.
1: Aquest anunci mític.
3: Mític. Els més jovenes del lugar no l'hauran vist, potser.
1: Mira.
3: Però era un anunci
1: igualet,
3: que sortia.
1: Igualet, ens estan representant. Igual que el de l'anunci.
3: Sortia un senyor Apolini, no? Bevent-se una Coca-Cola Light.
1: No facis més publicitat, carinyo.
3: No vendran més Coca-Cola perquè això ho digui.
4: Light.
3: De llauna i es llançava la Coca-Cola així pel damunt i les dones amb badalides
1: mirant-lo. Però saps que això engreixa més que una altra cosa?
3: Sí, és millor la Coca-Cola normal que la Light.
1: Clar, els refrescos amb gas no són bons.
3: Té 18 terrons de sucre, la Coca-Cola. Bé, doncs, aquella dona va emprendre una croada contra aquests anuncis de coses light o zero, no? I es va transformar en la principal portaveu dels desordres alimentaris que afecten persones de tot el món, com ara la bulímia i l'anorèxia, que són problemes molt seriosos.
1: I tant.
3: Però avui és una jornada per relaxar-nos.
7: Soy antidieta. Mira, hoy me he sacado sangre y he desayunado dos porras, así que ya lo he hecho, que no hago nunca eso.
8: Yo si me apetece un bollo me lo como, si me apetece dos.
9: No miro el que vaya a estar o vaya a engordar. Yo obsesionarme por estar delgada no me voy a obsesionar.
10: Pierde 5 y acumulas 15.
11: Que hay que comer como siempre y hacer mucho deporte.
3: Claro.
7: Por la mañana cuando te levantes te mires y te beses tú solita.
3: ¿Y usted? ¿Está a dieta o no está a dieta? Explíquense-ho, porque avui no hay dieta que valgui. Y la pregunta es... A quin plat o a quina cosa de menjar vostè no renunciaria? És a dir, aquell dia sense dieta, que és avui, què es menjaria vostè que digui, home, allò m'ho he de menjar en aquest dia? A veure, uns macarrons amb tomàquet, no. Piqui un altre 908, i ho escoltarem al llarg del programa.
1: Partim de la base que la paraula dieta està mal plantejada, perquè dieta és la forma en la que mengem i sempre hauríem d'estar de dieta. Però menjar de dieta no vol dir menjar pechuga lechuga. Vol dir menjar equilibradament, amb la qual cosa aquí s'ha de...
3: Hi ha l'altra paraula que és encara més
1: ja
3: greu o gruixuda, que és règim.
1: Règim, no, no sé... Règim el que hi havia abans.
3: Bueno,
1: no.
3: Fa que no torni.
1: No. Hem de menjar equilibradament, però si aquell dia dius ai, em saltaré a la manera sana de menjar, Montse, amb què tu saltes, tu?
4: Ai, mira, tinc una gana ara mateix a sobre. Menjaria un xuxo de crema.
1: Mm. Ah, mira.
4: M'encanten,
1: de Girona.
4: Són dels meus dolços preferits, m'encanten.
1: I tu, Pol?
4: Els xuxos de crema.
2: Qualsevol cosa que porti salsa.
1: Salses, oh, ja.
2: I agafar la barra de pa i me la puc menjar sencera.
1: Sol,
2: Me'n puc menjar sencera la barra de pa.
1: I vosaltres, va, notes de veu al 676-76-0908, mentre que se'ns passa la gana. Repassem la feina.
4: Som-hi.
1: Salut celebra que el govern central hagi autoritzat l'arribada a les Canàries del vaixell afectat per casos d'antivirus. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, fa una crida a la calma i detalla quin serà molt probablement el protocol a seguir un cop els viatgers catalans arribin a casa nostra.
4: L'escenari més probable, segons Fernández, és que els 5 catalans que són en aquest creuer siguin asimptomàtics perquè a hores d'ara ho són i estan sans. En aquest cas, vaticina que se'ls farà fer un aïllament domiciliari amb una durada encara per determinar, però en cas que tinguin símptomes creu que se'ls traslladarà a una unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell, que en el cas de

0: Catalunya està al Clínic. Amb tot, envia un missatge de tranquil·litat.
1: És un virus molt poc eficient perquè té poca capacitat infectiva i, com que és molt letal, això li resta eficiència. D'acord? O sigui que és un virus que encara no ha evolucionat i esperem que no evolucioni per ser contagiós a tope com ens va passar amb la Covid mateixa. No? Un virus que aniquila el seu hoste no ho està fent bé del tot.
0: Cal dir, però, que l'Estat farà avui una reunió urgent per decidir exactament els protocols a seguir.
2: El govern acorda amb patronals i sindicats del sector social equiparar el sou de 120.000 professionals als de l'administració pública.
0: Com que són empreses subvencionades, la Generalitat s'encarregarà de pagar els increments salarials. Els funcionaris de l'àmbit social cobren de mitjana un 40% més que els treballadors d'empreses concertades, que reben un sou anual d'uns 18.000 euros a l'any. Per reduir aquesta diferència, el govern ha decidit vincular la millora de les subvencions a l'esforç que faci cada empresa per millorar els sous dels treballadors. S'aplicarà un model progressiu i la Generalitat destinarà cada any 150 milions d'euros addicionals fins a arribar a una inversió de 600 milions anuals al 2030, quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, preveu assolir aquesta igualtat de sous reivindicada pel sector.
3: No es farà en un any, es farà progressiu, però hi ha un compromís de progressivament equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut.
0: La signatura oficial de l'acord serà aquesta tarda al Palau de la Generalitat amb la presència de Comissions Obreres, la UGT i totes les patronals del sector.
2: Unes 200 persones han fet cua aquest matí a Fira de Montjuïc de Barcelona per iniciar els tràmits del procés de regularització de migrants.
0: El pavelló 2 de la Fira de Montjuïc ha obert a les 10 del matí, però des de les 6 que moltes persones ja feien cua. A partir de demà, el pavelló atendrà de 8 del matí a 10 de la nit per agilitzar els tràmits de gestió de cites, informació i documentació de les persones migrants. A més, a partir de la setmana vinent, també s'hi atendran residents a Barcelona no empadronats que hauran d'acreditar la seva continuïtat a la ciutat.
2: Doncs tot plegat al Notícies Migdia. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
4: L'espai d'Onda Cero dedicat a l'educació mediàtica amb la col·laboració del Departament de Presidència.
2: Arriba l'hora de parlar d'educació mediàtica a la nostra secció 100%.cat, on, com ja sabeu, fem divulgació per conscienciar de la importància d'informar-se de manera adequada per evitar caure en la desinformació i les tan habituals fake news, especialment entre els més joves. A les darreres seccions hem parlat amb experts i també hem conegut la iniciativa de Biblioteques de Catalunya que pretén conscienciar els joves a través de la lectura. I avui volem conèixer un nou projecte escolar que té la ràdio com a protagonista.
5: I no és el primer projecte d'aquest tipus que coneixem, esperem que no sigui l'últim, i és que és habitual que en alguns centres escolars s'impulsin iniciatives que, a través del micròfon, l'alumnat agafi consciència, prengui consciència de la importància que continuem tenint els mitjans de comunicació convencionals, en una època en la qual les plataformes de reproducció en línia i les xarxes socials sembla que han guanyat molt terreny. Avui coneixem el programa JM Sant Andreu de l'Institut Jesús Maria, al barri de Sant Andreu de Barcelona. Aquest programa va néixer el 2014 amb l'objectiu de reivindicar la importància de la ràdio, d'aquest mitjà, i també d'aquest procés a l'hora d'informar-se, en el qual tant estem insistint en aquesta secció. El fan estudiants de quart d'ESO del centre en el qual tenen llibertat total d'abordar qualsevol tema. Un programa que va rebre el Premi Gonzalo Estefanía l'any 2019 en la primera edició del certamen sota el nom de Alto Voltaje.
2: El guardó el va recollir qui ens acompanya avui en aquest estudi, el Juan Luis Sánchez, professor de Tecnologia del centre i coordinador d'aquest programa. Juan Luis, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia, amb molta il·lusió.
2: I vens molt ben acompanyat amb aquests alumnes de quart de l'ESO que participen d'aquest programa de ràdio, que són el Roger, la Gala i l'Aniol. Què tal? Molt bon dia, nois.
7: Hola, bon dia.
2: Esteu bé? Molt nerviosos?
7: Sí. No, la veritat és que estem... Massa. Bueno, jo estic tranquil.
2: Com si estiguéssiu a qualsevol classe de tecnologia, no?, fent el programa?
7: Sí, com cada dia.
2: Com cada dia, habitual. Mira, molt tranquils els veig, eh?
6: Sí, estan molt tranquils. A l'Aniol una mica així el veig, però bueno, tu tranquil, que és com a classe.
2: S'anirà calmant d'aquí una estona.
6: Tu ho fas molt bé i el teu programa va sortir molt bé, o sigui que tranquils, que estem entre amics.
2: De seguida parlem del programa que esteu fent en aquest curs, però deixem que et doni l'enhorabona per aquest premi Gonzalo Estefanía, tot i que ja fa uns quants anys. Suposo que molt contents i, a més, guanyar-lo en la seva primera edició.
6: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè va ser una iniciativa

0: iniciativa que van començar el 2014 i van començar amb un amplificador de les monges que tenien allí perdut. El
1: Sí.
0: vaig enganxar jo, vaig agafar dos micros de la PlayStation, de la primera PlayStation,
1: que bo.
0: I una taula de mescles que m'ho va donar un pare de quan es feia abans les discoteques i tot això,
1: sí.
0: I van començar amb aquest petit material. I a partir d'aquí, doncs, bueno, n'hem fet moltes coses. Al guanyar el premi ens van donar una dotació de 6.000 euros, d'ordinadors, de totes aquestes coses, de micros, i, bueno, i tenim dos estudis. Un que està a dalt, que és el que tenim privilegiat per fer gravacions, i el petit que està a l'aula de Tecno, que anem fent totes les gravacions i totes aquestes coses. I la veritat que poder implantar la ràdio amb el tema de que els nois puguin expressar-se tant que sigui oral com escrit, doncs, bueno, jo crec que és un benefici per totes les assignatures i per ells mateixos a l'hora d'expressar-se el dia de demà.
2: I tots ja demostren que tenen capacitat suficient per expressar-se. Amb 6.000 euros aquell primer equip va canviar substancialment, no?
0: Sí, sí, la veritat és que va canviar. Vam enganxar, diguem, vam fer dos espais, un de, doncs, com aquest, la pecera i la part tècnica per poder parlar, i després a la part de baix, que és on fem sempre les proves i fem, bueno, tots els dies el que és la ràdio de batalla, no? Que anem amb els nois, anem provant, anem fent gravacions i totes aquestes coses.
1: Clar, tu ets professor de tecnologia i jo estava pensant, bueno, sí, la tecnologia té a veure amb la ràdio, però quina és l'excusa que t'has buscat per fer aquest programa de ràdio? A veure.
0: Pues la meva excusa és les ones.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè nosaltres parlem de... Hi ha un tema a tecnologia que són les ones, i a partir d'aquí, del tema d'ones, vaig fer aquesta petita incisió per poder fer els programes. Llavors, parlem d'AM i FM, i llavors amb les característiques de les zones, amb un programa de poder fer gravació gratuït per la xarxa, doncs veiem tot el que fan, les seves amplituds, les seves freqüències, el període, i a partir d'aquí, doncs, vaig ficar la ràdio. Fan el programa, graven, i quan tenen l'arxiu modifiquen la seva ona, treuen els sorolls, treuen aquestes coses. I llavors vaig fer això d'aquí, i com entra dins del currículum, doncs, perfecte. I també tenim un programa del currículum que és ser periodista per un dia.
1: Ah, que bo.
0: I llavors mesclem tot. Què fem? Pues, periodistes poden ser deportius o el que vulguin, o també poden agafar dades i contrastar dades. I llavors també mesclem amb l'Excel i podrem fer, pues, moltíssimes coses.
1: Això ho heu fet vosaltres, nois, ja, això de ser periodistes per un dia?
3: Doncs, bueno, sí, sí, la veritat és que sí, i va ser una activitat bastant innovadora, no ho havia vist mai, i em va agradar bastant.
1: Què vas triar, tu? Periodista, bueno, esportiu?
3: Bueno, més o menys, vaig triar com una mena com de conversa entre els meus amics, en les que parlàvem sobre les notícies que ens interessaven, no? Per exemple, els esports, vam parlar-ho bastant en aquella mena com de programa.
1: Va ser una tertúlia.
3: Sí, bàsicament. I jo, per exemple, com que m'agraden molt els cotxes i tot això, vaig parlar sobre, pues, com autonotícies. I
1: que guai.
3: La veritat és que ho vaig gaudir bastant fent-ho. Sí.
1: Molt bé. I vosaltres dos, nois?
4: Nosaltres, jo amb el meu grup, vam fer un programa esportiu parlant de Messi, de lo que ha aconseguit. I...
1: Home, tindries programa per estona,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, vam haver d'escollir bé el que havíem de dir. I, bueno, i ho anàvem explicant tot el que havia aconseguit i va estar bé.
1: I tu, Gala?
5: Nosaltres vam fer un programa una mica més de broma, per passar-nos-ho bé. Vam fingir ser un programa que deia notícies falses i després una de veritadera, i els espectadors havien com d'adivinar-lo per entrar un sorteig per un premi. Llavors vam escollir tres notícies falses de les que vam trobar per allà i una notícia que era veritadera però que no ho semblava, i ho vam barrejar tot a un programa així per riure's una estona, bàsicament.
1: I la gent va encertar quina era la fake news? Quines eren les fake news i quina era la de veritat?
5: D'entre els de la classe?
1: Sí.
5: Crec que sí. Crec que es notava bastant.
1: Sí?
5: Però no vam arribar a rebre res, perquè que jo sàpiga no ho hem publicat encara, que jo sàpiga.
2: És interessant veure com al final acaben fent això que fa un segle que s'està fent, més d'un segle, que és ràdio. I és l'entreteniment, la informació, el contrast de les dades i sobretot allò veraç, no? La veracitat de les històries que s'expliquen i l'acompanyament, no? En aquest projecte que esteu fent, diguéssim, hi caben totes aquestes varietats, no?
0: Totes aquestes varietats, i fem registres d'idiomes, català, castellà i anglès. I llavors els nois poden, doncs, bueno, anar amb el professor de la llengua pertinent, doncs, rectificar.

0: i anant fent coses. Jo els deixo sempre fer un programa de què ells volen, perquè acotar aquestes coses moltes vegades no ho fan bé, però si fan el que volen, la veritat és que ho fan molt bé. Mm-hmm. Sempre que ho facin sense faltar el respecte. Llavors són molt, molt, molt porosos, molt cuidadosos a l'hora de fer aquestes coses i ho fan francament molt bé, molt bé.
1: Em fa l'efecte que el Juan Luis és un romàntic del mitjà, de la ràdio, com a oient, no? I també com a creador d'alguna manera del coquet, de les ganes d'escoltar la ràdio, entre aquest jovent que avui en dia té els podcasts, que és una altra manera de fer ràdio d'alguna manera, però que a més això passa en una ciutat, Barcelona, que va veure néixer la ràdio en aquest país l'any 1924, molt a prop d'aquí, i per tant, diguéssim que es manté l'amor per un mitjà que sempre ens ha acompanyat, no? Els que som aquí ens ha acompanyat tota la vida.
0: A mi la veritat és que m'agrada molt i quan vaig en el cotxe sempre intento posar la ràdio, sigui música, sigui notícies, sigui l'emissora que sigui, perquè m'agrada molt, molt, molt i aprenc molt, perquè a l'hora de nosaltres, encara que siguem professors, som alumnes també i hem d'aprendre coses i registres per poder transmetre als alumnes perquè no facin aquests defectes que moltes vegades fem, no? El que jo li dic, el baile de San Vito, el titubeig, totes aquestes coses, de treure i poder que siguin grans persones i quan tinguin que fer o periodistes o alguna exposició que ho facin. Molt bé.
2: Clar, a mi m'agradaria saber, ara que parlaves d'aprendre, el Roger, la Gala i l'Aniol, què heu après durant aquest curs pel que fa a l'hora d'informar-vos? No sé si abans, a través de les xarxes socials, us informàveu, us creieu la primera notícia que arribava i ara potser sou més crítics i dieu, espera, que aquesta notícia potser l'hem de contrastar a veure si surt algun diari digital o algun mitjà seriós. Heu après alguna cosa d'aquestes?
3: Bueno, aviam, tot s'ha de dir que vivim en una societat en la que és molt fàcil creure's i rebre notícies falses.
2: Totalment, sí.
3: Ja que, per exemple, amb els avenços de la intel·ligència artificial, ara es pot demanar que et faci un tipus de foto i sembla realment creïble. Uh-huh. I també amb les xarxes socials, que crec que és un tema bastant important, perquè actualment les notícies falses no ho semblen. Perquè et posen un títol que impacti i tot això, i la gent, òbviament, sempre li atrau. Clar. O sigui que, bueno, amb el pas del temps també vas creixent i et vas donant compte de que s'ha de veure també, s'ha de pensar i s'ha de tenir un pensament crític, perquè a vegades no tot el que et diuen és real. I també pot fer bastant mal les mitges veritats, que també és un tema molt important, per exemple, amb les dades de molts temes, per exemple, de política, etc. Em sembla un tema com, bueno, pues a parlar, s'ha de tenir un pensament crític.
4: Sí, jo trobo el mateix que el Roger, que avui dia hi ha molta cosa que no és certa i sempre miro d'informar-me per saber què és el que miro que és veritat i el que no. Uh-huh. I, bueno, i encara que hi ha coses que podrien ser veritat però no ho són, però sempre miro de buscar-ho tot i així a veure saber el que és, el que sí que és i el que no.
2: Carles, no sé si tu has contagiat una mica els teus amics de fora de la classe, entenc, que potser sí que s'informen a través de les xarxes socials i els dius, escolta, mira, anem a mirar aquesta notícia perquè jo crec que no és del tot així, anem a contrastar-la.
5: Sí, alguna vegada sí. Jo, les poques notícies que arribo per xarxes socials, perquè les meves xarxes socials no estan, no tinc l'algoritme allà, sí. Però les poques que arribo són de canals oficials, per exemple, La Sexta, Telecinco, TV3, tots aquests que també tenen comptes a les xarxes socials, sí. que alguns dies em surt algun reportatge i si m'interessa molt després ja vaig a mirar el programa complet. Llavors, tot el que sigui de xarxes socials, a no ser que vingui d'una font oficial, jo desconfiaria. Primer miraria Google i ja he dit a un parell de persones que tinguin cura, per exemple, sobretot en vídeos generats amb intel·ligència artificial.
2: Que són perillosos,
5: Sí, sí. Haig d'avisar a ma mare alguna vegada quan m'ensenya un vídeo de això és intel·ligència artificial. Uh-huh. Ja l'estic ensenyant, ja va millorant molt. És això, els joves sobretot hem nascut a una època que cada vegada es fa més popular tot aquest tema de les xarxes socials i la intel·ligència artificial, però això també significa que estarem més preparats per quan es segueixi anant per la xarxa, quan hi hagi encara més i hem d'educar les altres persones que potser no estan tan acostumades.
2: Juan Luis, crec que has fet una molt bona feina. Estic al·lucinada.
1: Sí. Estic al·lucinant jo.
2: Al·lucinant, perquè teniu 14, 15, 16?
3: Bueno, sí, 15.
4: 15. Ara en farem 16.
2: 15. En aquestes edats és complicat i crec que, ostres, has fet una bona tasca aquí, en educació mediàtica.
0: Sí, moltes, moltes gràcies. La veritat és que són molt fàcils i es deixen aconsellar i, bueno, i quan t'ho posen fàcil, surt tot fàcil. és gràcies a ells. La veritat és que m'ho posen aquí a la taula i és dirigir res més i una mica. La veritat és que són nois tots els que estan darrere també.
2: Són molt educats, a més, sí, eh? Sí, sí. Hem de dir, han passat sense fer cap mena de soroll, donant les gràcies, o sigui...

0: I a més, em sembla molt interessant això que esteu fent, aquesta tasca, perquè a part que s'expressen d'una manera perfecta, amb 15 anys, que no és fàcil el que diu la Míriam, després el que estan fent és generar un esperit crític, no només respecte a les xarxes socials i allò que els vessa a internet, sinó també a l'hora de contrastar diferents posicions dels mitjans de comunicació, que bé sabeu que cadascun té la seva línia editorial i, per tant, la seva ideologia. I al final no deixa de ser allò d'escoltar o veure o llegir 5 mitjans de comunicació, sí, i a partir d'aquí et formes la teva opinió, no?
1: Sí, sí, nosaltres sempre fem aquestes coses perquè ells el dia de demà seran presidents, seran la posició que tinguin i han de tenir un esperit crític, és a dir, no tot és fàcil i no tot és t'ho donen regalat, sinó que has de veure i veure diferents opcions per poder escollir, per això aquest pensament crític. Vamos, jo crec que nosaltres, la nostra missió és donar aquestes eines als alumnes perquè ells el dia de demà puguin fer les seves formes d'escollir les seves posicions, el seu futur, totes aquestes coses. I llavors tu dones aquestes coses perquè ells ho puguin transmetre i ho puguin escollir.
2: I és per això que seria important, no?, que totes les escoles tinguessin una assignatura en aquesta direcció, no?
1: Jo per mi sí. Jo vaig fer molt hincapié en aquestes coses perquè crec molt en la ràdio, crec molt en l'expressió, i crec molt en les llengües, no? Encara que sigui d'enginyeria i sigui científic, però aquestes coses, una forma de poder expressar-se i d'arribar a un lloc de treball o de poder guanyar és sempre una presència i una forma d'expressar-se. Per mi és molt important.
2: Per últim, nois, m'agradaria preguntar-vos si ha generat alguna mena de vocació en vosaltres, vocació periodística, em refereixo, aquest programa, aquesta assignatura, o entre els vostres companys que ara ens estan escoltant.
3: Aviam, bueno, jo durant quart d'ESO, durant el període de temps en què havia de pensar què havia de fer i tot això, he estat molt indecis, realment ho he estat, i sabia que em volia decantar cap a l'apartat tecnològic, però tenia com el cor dividit, perquè a mi sempre m'ha agradat parlar, en general.
0: No, vaja, no es nota,
2: sí?
0: No es nota.
2: Ah, mira, no ens havien adonat,
3: no, doncs, bueno, doncs això que... I realment tampoc he tingut vergonya per parlar o per fer alguna presentació a l'escola o alguna cosa així. Llavors, era com que m'agradaria molt també el periodisme, però també com tot el tema aquest de tecnologia i tot això, la veritat és que em fascina, és molt interessant. Llavors, amb aquesta feina, el que he pogut fer és com... intentar com juntar les dues coses que més m'agraden i poder com, bueno, pues gaudir amb una feina o, bueno, estar aquí.
2: Que bé, sí. que bé. Aniol, tu?
4: A mi m'ha agradat el que feia amb Tecno, però...
2: Ho tens molt clar, no, tu? Ja...
4: Bueno, mitges, per dedicar-m'hi no, però ha estat bé per saber com és les coses de si arquitectura, de si la ràdio, i així hem sapigut una mica com és i ens ha ajudat més a decidir-nos cap on tirem i això.
2: I Gala?
5: Jo ja ho tenia bastant clar, que jo tiro molt més per les ciències,
2: sí?
5: Que per tot això del periodisme, però tot i així ha estat molt bé poder fer una cosa diferent a una optativa de tecnologia i saber que doncs, també tinc aquesta opció i que també m'agrada molt com a hobby.
2: Mira, pot ser divulgadora científica i fer una col·laboració a la ràdio,
0: és tu. És molt important, perquè a més hi ha molts científics que fan molt bé la seva feina però no saben divulgar-la, i això és important que se sàpiguen expressar. Perdó, deixa's dir una cosa, deia en Juan Luis, potser un d'ells serà president, i jo m'he quedat així esparverat i dic, espera't que d'aquí a 20 anys, quan ens jubilem nosaltres, entrevistarem aquí un futur president de la Generalitat, que potser és un d'ells.
2: I podem posar aquest tall de veu, no?
0: Sí, sí.
1: Jo crec, bueno, jo confio molt en els meus alumnes, tenen un potencial que és, que és brutal, i per què no? Per què no? O sigui, estan, diguem, dins del bombo, no?, d'això d'aquí, i poden lluir la seva llum que porten dins i poden ser grans... Totalment. Sobretot són grans persones, però poden ser... Sí, sobretot, com deia el meu avi, el millor negoci d'esta vida és ser bona persona.
0: Bravo.
1: I jo els hi transmeto això. El millor negoci, moltes vegades, quan faig aquesta broma, els alumnes em diuen, no, jo milionari, jo no sé què, no, aquest no és el millor negoci. El millor negoci és ser bona persona. I a partir d'aquí, transmetre il·lusió i alegria, que és el que intento transmetre als meus alumnes.
0: I ho fas.
2: Doncs ens quedem amb aquesta idea tan important. Juan Luis Sánchez, Roger Galán, Aniol... Moltíssimes gràcies a tots quatre per venir aquí i explicar-nos el vostre projecte.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I a seguir fent ràdio.
1: I tant, i tant.
5: Vosaltres.
3: Gràcies.
2: Acabem, com sempre, la secció amb actualitat. La Universitat de Girona ha acollit aquest dimarts la part final d'un dels tallers d'alfabetització mediàtica que s'ha organitzat aquest curs de manera pionera a diverses universitats catalanes.
0: La iniciativa l'impulsa en Catalunya Internacional, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la representació de la Comissió Europea també a Barcelona.

0: Barcelona. El taller, a càrrec de l'equip de formadors de Learn to Check, s'ha fet en anglès i ha anat dirigit a estudiants de Global Studies. Al llarg del curs 2025-2026 s'han portat a terme més d'una trentena de tallers en diferents universitats, llengües i àmbits acadèmics. Les sessions d'entre 1 i 3 hores ofereixen eines per verificar informacions, estudis científics, fotografies, vídeos, àudios, continguts generats amb intel·ligència artificial i perfils de xarxes socials amb l'objectiu de donar recursos als estudiants per detectar continguts manipulats i també interpretar millor el fenomen de la desinformació.
1: I expliquem també que els experts demanen més verificació i educació contra la desinformació.
0: Ho han dit a la tercera edició del Fòrum Valors Mataró a Europa, que ha acollit aquesta setmana el Tecnocampus i que ha estat centrada en la desinformació i en la difusió de notícies falses. Durant aquesta trobada, els participants han posat el focus en la necessitat de reforçar la verificació de les informacions i potenciar l'educació mediàtica, especialment entre els més joves.
2: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
3: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
4: En un món que no s'atura mai, potser és el moment de fer una pausa. A la Pedrera, l'exposició Els Navís, de Bonart a Ullart, convida a mirar amb calma color, intimitat i modernitat per redescobrir la bellesa del quotidià. Una exposició de la Fundació Catalunya La Pedrera. Entrades a lapedrera.com.
5: Això és la ciutat.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
6: Ja estem aquí, molt bon dia a tothom.
1: Ja tenim el primer finalista de Champions.
6: De Champions, doncs sí, saps quin és, saps quin és, saps quin és, saps quin és.
1: Sí que ho sé.
6: O saps qui no és?
1: També ho sé.
6: Qui?
1: Home... L'Atlètic?
6: No, jo deia el Barça no juga a la
1: bueno,
6: final.
1: Bueno, clar, però el Barça fa temps, ni el Madrid, ni no l'Espanyol, ni...
6: Senyoreta Míriam Franc, no al periodisme de bufanda. No es pot venir aquí en plan forofa, en plan culer i això. Aquí hem de mantenir una compostura i un equilibri
1: és
6: emocional.
1: És tan pesat. És però no vaig dir que no tornessis.
6: Doncs no jugarà a la final ni el Barça, ni l'Atlètic de Madrid...
1: Però jo ho sabíem.
6: Ni el Real Madrid, ni el Villarreal, ni l'Atlètic Club de Bilbao, els 5 equips que participaven aquest any a la Champions,
1: ni
6: i que, com
1: tampoc.
6: Deia Mecano, ningú no s'ha comido un colín, que nunca he sabido lo que es un colín.
1: Un colín, un tros de pa, no? Un colín,
6: un colín,
1: no?
6: Eh?
1: Un palito.
6: No me come un colín.
1: No?
6: Pues no lo sé, què és un colín? Jota.
1: És un bastonet de pa.
6: Un bastonet de pa? Pues mira, no ho sabia, eh? Ja he après alguna cosa.
1: Mira, diria jo, eh? Ara t'ho busco mentre et dones la informació seriosa,
6: i mira que ho he dit moltes vegades. Què vol dir Mecano quan diu no me comí un... Bueno, que no me comí un torrao, això ja ho sabem, però el colín en qüestió, quina cosa és? Va, vinga, que t'ho explico. L'Arsen, el primer finalista de la Champions, va guanyar 1-0 a l'Atlètic de Madrid, al Cholo Simeone, en el partit de tornada, a les semifinals, es va disputar a l'Emirates Stadium, recordem que l'anada havien empatat a 1, i tot es va decidir amb un gol de Bukayo Saka, vaya nombre, en l'últim minut de la primera part. Va ser un... Ho diria jo, perquè les coses s'han de dir clares. Aquí som periodistes, no forofos. Va ser un cunyàs de partit.
1: No.
6: Un rotllo.
1: No.
6: Però si la primera part no hi va haver ni un sol xut entre els tres pals, tret del xut de Bukayo Saka que va acabar en gol. La segona part va millorar una miqueta la cosa, perquè l'Atlètic de Madrid...
1: Quin partit vas veure, tu?
6: Es va haver d'obrir. La veritat és que no el vaig veure.
1: Estava
6: jugant a les tragaperres, com
1: mira,
6: el destopa.
1: Mira, de veritat, informant així...
6: No, sí que el vaig veure. Ara et diré com el vaig veure, però abans vull escoltar el Cholo Simeone, perquè un altre nadaplete del Cholo Simeone, un altre any que no guanya cap títol, i això que és l'entrenador millor pagat del món,
1: ah,
6: amb
1: sí?
6: 30 milions d'euros anuals, 30 bruts.
1: Això no ho cobrem tu
6: i jo. Al final va parlar... No, ni tu, ni les nostres 50 properes 50 generacions. Doncs que al final un es planteja, diu, porta molts anys, no guanya pràcticament res, l'entrenador millor pagat, l'Atlètic s'ha gastat una pasta en jugadors, en una plantilla molt competitiva, i doncs ell, el seu futur, molt hermètic.
7: De tots els aspectes, és un club en Europa reconocido y en el mundo reconocido como no lo era anteriormente, pero la gente quiere ganar. Me da una realidad, que es la realidad del Atlético de Madrid como club. Ha crecido enormemente, pero la gente quiere ganar.
6: L'Arsenal torna a una final de Champions 20 anys després. Què feies fa 20 anys, tu, el 2006?
1: Doncs mira, no vaig començar a treballar aquí.
6: Mira, l'última vegada que l'Arsenal va jugar a una final de Champions...
1: Jo era una nena.
6: Que de fet va ser l'única, una neneta, que començava la seva carrera professional en aquesta santa casa.
1: Sí.
6: Fixa't si fa temps que no hi arriben. Doncs sí. De fet, aquest any va jugar la final contra el Barça, a París, i la Champions la va guanyar al Barça, i això no és ser forofo, això és informar de la realitat. Doncs clar, estan molt contents, molt feliços, perquè jugar una final no s'aconsegueix. Miquel Arteta.
8: Muy orgulloso y muy feliz por toda la gente, porque llevar muchísimo tiempo esperando es algo que no ha pasado muchas veces en nuestra historia, y el haber conseguido delante de nuestra gente de la manera que lo hemos hecho hoy, la verdad que me pone muy feliz y esa es la suerte de nuestro trabajo, que muchas veces podemos influenciar el estado de ánimo de la gente, y hoy creo que los hemos hecho tremendamente orgullosos.
6: Doncs t'explicaré una cosa que em va cridar molt l'atenció, i això, les noves tecnologies. No? Jo ahir a les 9 i mitja entrenava la meva filla, que com bé saps jugava al Centre d'Esport Sabadell, i estava entrenant. Clar, entrenava a les 9 i mitja, a l'hora del partit. Doncs vaig estar, mentre veia l'entreno, perquè m'agrada molt anar a veure l'entrenament i els partits de les meves filles, em vaig portar el mòbil amb l'aplicació de Movistar i vaig estar veient el partit perfectíssimament. Sí. Jo li deia a la meva filla quan tornàvem, perquè de fet quan tornàvem encara estaven donant i jo teníem posat allà el cotxe, sense mirar-ho massa, clar, perquè estàs conduint, però això vaig dir, hòstia, tu saps que jo vaig viure una època en la que per poder canviar de canal m'havia d'aixecar o agafar el bastó del meu avi i clicar des del sofà.
1: Els petits érem al comandament a distància.
6: Aixecar, vinga, puc canviar de canal. I també era canviar una a dos. I ara estaves amb el mòbil veient un partit que s'estava jugant a Londres en directe amb una qualitat d'imatge descomunal. És a dir, no sé, digue'm iaio,
1: abuelo
6: cebolleta, però...
1: Sí, sí, t'ho anava a dir.
6: Pues avui pots fer el mateix tu, si no estàs a casa o qualsevol dels nostres oients, en el partit que jugaran el Bayern de Múnich i el PSG a l'Allianz Arena. Miràs. A partir de les 9. D'aquí sortirà el segon finalista, el que s'enfrontarà a l'Arsenal. Hi ha una lleugera avantatge per l'equip de Luis Enrique, que es va imposar per 5-4 al partit d'anada. Un partit, el d'avui, que es disputa precisament a l'estadi on el PSG va guanyar la Champions la temporada passada. Un escenari que el tècnic Astúria li porta bons records. Mira.
9: Regresar a Múnich siempre será un placer porque recordaremos lo vivido la temporada pasada. Y si voy un poco más lejos, cuando era entrenador del Barcelona, el año que ganamos la Champions, jugamos la vuelta de las semifinales aquí contra el Bayern en Múnich. Y después jugamos la final y la ganamos,
6: Yo que sé, le finalé, j'étais le ponte le partide y le scénario de le partide de le PSG.
1: Ja tens
6: li posa ganes al nano, però tant de bo li hagués posat tantes ganes a l'hora de fer roda de premsa en català i que en francès, que en català no en va fer cap, ni una, durant, i mira que va estar molts anys jugant al Barça i entrenant al Barça.
1: És més complicat el català que el francès, que són molt diferents.
6: Sembla l'hidrolingüe, sembla molt, el barceloní. Bueno, que sí, que juega ja a les 9.
1: Disculpes a tota la comunitat francesa que ens estigui escoltant, perquè parles fatal.
6: No, m'encanta. No el parlo tan malament, perquè ara estic exagerant, però m'encanta, m'agradaria molt saber francès de forma perfecta, no com Luis Enrique, que va davant de la coseta. Però bueno, ho intenta, s'ha de valorar. Sí.
1: Vinga, el Barça femení ofereix la Lliga.
6: Tres dies després d'haver guanyat la seva semifinal de Champions i ficar-se a la final per sisena vegada consecutiva, doncs bé, avui tenen partit de Lliga, partit molt fàcil, és a 6:45 el Johan Cruyff davant el Llevant, un equip que està últim i ja virtualment descendit. És partit pendent de la jornada 27. Atenció, problemilles... Baixa d'última hora de Caroline Graham Hansen. Ha informat el club que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta i, atenció, és baixa de fet pels propers partits i seguirà un pla de recuperació per poder estar disponible per la final de la Champions. Compte que és una jugadora extremadament important en l'equip de Pere Romeu. De fet, no està, per suposat, a la llista de convocades que ha facilitat el tècnic blaugrana aquest mateix matí. Un Pere Romeu que diu que en aquests partits de Lliga on l'equip no juga real, que vol és que es mantingui el to, que hi hagi to competitiu per arribar bé a les dues finals, la de la Copa de la Reina i la de la Champions.
10: Sí, evidentment, això forma part de la meva feina, mantenir un bon to competitiu, perquè el futbol, a la mínima que et despistes, a la mínima que et relaxes, a la mínima que no estàs endollat com toca, passa factura, Tenim dos partits de Lliga previs a les dues finals i intentarem que l'equip segueixi mantenint allà dalt de tot, seguir fent les coses el millor possible per arribar el millor possible a les dues finals que tenim.
6: Les blaugranes aprofitaran l'avinentesa per oferir a la seva afició el títol de Lliga que van aconseguir fa un parell de setmanes al camp de l'Espanyol.
1: Vinga, i repte monumental pel Barça.
6: Sí, perquè pot classificar-se avui per la Final Four de la Champions. Rep a 3:15 el Nantes al Palau Blaugrana. És partit de tornada dels quarts de final. Recordem, porta una avantatge a l'equip blaugrana de 2 gols. Va guanyar 30-32 a França. En bàsquet, el Madrid no va poder certificar la seva classificació per la Final Four de l'Eurolliga. Va perdre la pista del Hapoel Tel Aviv, que va a Bulgària perquè juga a l'exili. 76-69. Demà tindrà una altra oportunitat en el quart partit, que ja té el bitllet per la final a 4. És l'Olympiacos, que també va guanyar la pista del Mónaco 81-105 i passa amb un global de 3 victòries a 0.
1: Víctor Lozano, si estàs a dieta, quin és el plat al que no renunciaries per res?
6: A la truita de patates.
1: Oh, que bona. Bueno, la pots fer una mica light, no?
6: Bueno, però no...
1: Patata
6: no.
1: Bullida...
6: Ah, ja no és la truita de patates. No és la truita de patates.
1: Tots em miren malament.
6: I també fotre'm una bona hamburguesa. Oh. Molt poc feta, allò...
1: Però una hamburguesa a la planxa la pots fer, amb carbona...
6: Bueno, però
1: i...
6: si la fas allà, tot, com m'agrada, no? A mi, clar, li fotes allà, pues, tu, queso cheddar, el pa...
1: El bacó...
6: Aquí, el bacó, sí. Que rica, boi. Em semblen bé, els meus plats?
1: Em sembla perfecte tot el que tu fas.
6: De totes maneres, es pot fer dieta d'una forma no exagerada, no estricta. Es pot...
1: Menjant equilibradament és la dieta que hem de fer.
6: Tot en excés és dolent. Totalment. I tot en defecte també. Un equilibri.
1: Tu en excés també.
6: Sí.
1: Víctor Lozano, adéu, tornem ara.
6: Apa, adéu.
11: És la 1 a mediodia en Canàries.
12: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas tardes. Sanidad confirma que el médico afectado por

0: parece valioso.
1: El Papa será recibido por los reyes el 6 de junio y se verá también con el presidente del Gobierno el día 8 en la Anunciatura Apostólica. Habrá grandes eventos multitudinarios, la vigilia en la Plaza de Lima, Madrid, la misa en Cibeles, también un encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu con religiosos o también en el Movistar Arena con la sociedad civil, en el Estadio de Montjuïc en Barcelona y en el Estadio de Las Palmas de Gran Canaria y la gran misa de cierre en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
2: Y ya conocemos el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que este año ha ido a parar a Estudio Ghibli, la mítica compañía de animación japonesa. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Todos nos hemos inventado la vida de extraños por la calle. Como la de ese chico del ramo de rosas que acaba de perder el bus y que ahora nunca llegará al aeropuerto. Ni podrá declararse a su amor de la infancia antes de que ella tome el vuelo 374 destino, Cabo de la Desolación. Si te montas películas allá donde vas, escucha Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Todos los miércoles a partir de la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
5: Passant 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Proposen convertir antics hotels de la Rambla en pisos socials.
6: Pla específic d'habitatge que busca facilitar l'ús residencial en una zona molt marcada pel turisme i amb poca oferta per viure-hi. Per fer-ho possible, es plantegen incentius fiscals als propietaris i mesures a llarg termini que requeriran consens polític institucional. L'objectiu és evitar que la Rambla esdevingui un espai només turístic i reforçar-ne el teixit social i veïnal.
5: El Port Olímpic torna a licitar locals buits i abarateix terrasses per atraure restauradors.
6: Per facilitar l'entrada d'operadors, s'ha reduït el preu del lloguer de les terrasses respecte a les condicions inicials. L'objectiu és dinamitzar l'espai i consolidar-lo com a pol gastronòmic davant del mar. Els alts costos havien frenat fins ara l'interès dels restauradors en aquests locals i el projecte busca revitalitzar la zona amb una oferta més accessible i atractiva per al sector.
5: L'Eixample impulsa la renovació del parc de Joan Miró amb més zones verdes.
6: L'espai, que fa més de 40 anys que no es renova de manera integral, necessita millores en vegetació i accessibilitat. El projecte aposta per donar més protagonisme al verd i a l'aigua, així com reorganitzar els usos del parc. Les obres es fan per fases a partir del pròxim mandat per garantir el funcionament dels diferents espais. El procés participatiu continuarà per definir el projecte final amb aportacions dels veïns.
5: Són notícies d'aquest dimecres 6 de maig. Com cada dimecres anem al cinema, avui amb l'Eugeni Ossàcar, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal?
7: Molt bé, molt bon dia, Míriam, i molt bon dia a tothom. I ara ja sí, ja podem dir quasi en ple calor d'estiu, no?
5: Ja està, ja comença.
7: Ja la tenim aquí, eh? Ja saps que ara darrerament sempre baixo el programa caminant.
5: I ara aquest, ja...
7: I aquest tro... No, ho seguiré fent, ho intento, però en fi...
5: Però la... màniga curta ho has de...
7: Màniga curta, exacte. Ja ho veu, ja pots dir a tothom que no ens veu que no la porto.
5: Vinga, no, portes una camisa amb floretes, molt maca.
7: Gràcies.
5: Escolta, avui portes una joia.
7: Sí, jo crec que sí, una joia amb tots els matisos del món, perquè s'ha d'anar en compte. Diguem que és una pel·lícula, vam dir l'altre dia, El silenci abans de Bach,
5: sí.
7: Tot i que el títol original és The Still for Bach. És una pel·lícula, diguem, trilingüe, vull dir, parlada una part en alemany, surt el català, surt el castellà i també puntualment surt l'italià, quan, en fi, un tema puntual de Pasolini. És una pel·lícula que la va produir i la va dirigir en Pere Portabella. De fet, la raó bàsica, que ho vam comentar l'últim dia, perquè vaig seleccionar al final aquesta pel·lícula de la, no extensa, però sí interessant filmografia d'en Pere Portabella com a director, és perquè aquest any, és a dir, el febrer d'aquest any, va fer 99 anys, i per tant vol dir que l'any vinent, esperem i desitgem, no ens faltaria, que en farà 100 al febrer, i per tant amb una iniciativa del Ministeri de Cultura del Govern espanyol i del Departament de Cultura de la Generalitat, sumat a tota una sèrie de filmoteques, centres culturals i museus de tot el món, han decidit fer un programa que durarà un any, va començar a l'abril i en principi ha d'acabar l'abril de l'any vinent, que es diu Acció Portabella. serà un tema d'exposicions, debats, en fi, tota una sèrie d'aspectes per, en el fons, fer un homenatge a una persona com el Pere Portavella, singular, diferent i que val molt la pena parlar-ne. I, clar, aquí no podíem ser menys que fer el nostre petit granet i, en aquest cas, o, diguem, fer un petit homenatge. I vaig pensar que entre totes les seves pel·lícules, probablement aquesta és, no m'atreveixo ni molt menys, la més comercial, però sí la que té, podríem dir-ne, o té una voluntat explícita, perquè ell ho ha dit diverses vegades, de fer, en principi, gaudir al públic des d'un punt de vista estètic i des d'un punt de vista auditiu.
5: No, això ho aconsegueix, eh?
7: Jo crec que sí. No parlarem massa d'en Pere Portavella. Ell va ser productor, diguem, als anys, va crear la seva pròpia productora, fins 59. Va produir als anys 50 i 60 pel·lícules tan conegudes com Viridiana de Buñuel o El cochecito de Ferreri, i va haver un moment, doncs, que li va agafar el cuquet de dirigir, va començar a dirigir pel·lícules, com dèiem, pel·lícules en les que podríem dir que l'estructura narrativa habitual o convencional no existeix, és a dir, allò del nus, desenvolupament i desenllaç com a tal no existeix, hi ha poc argument, i fins i tot com passa també en aquesta pel·lícula, no hi ha pròpiament un final com a tal, no? Ell sempre diu que això permet que les pel·lícules seves no tinguin tensió i suspens i que les persones puguin gaudir, diguem, mirant allò que ell intenta, doncs, mostrar-nos d'un punt de vista estèticament visual, i en aquesta pel·lícula, que lògicament va al voltant de la figura del gran compositor alemany, de Johann Sebastian Bach, doncs a partir de la seva música. No és ni molt menys un biopic, no és una biografia.
5: No.
7: És una forma, podríem dir-ne, de també un homenatge, un reconeixement, doncs, diguem, a aquesta figura de Bach, a partir de tota una sèrie de seqüències que es van trencant. Algunes poden semblar molt serioses, altres no tant, poden ser més quotidianes, i ahir el que intenta amb tot això és combinar o barrejar els sons habituals que ens trobem durant el dia a dia amb una música suposadament tan seriosa com és la de Bach.
5: I així és com ens ho hem de plantejar a l'hora de mirar aquesta pel·lícula,
7: sí,
5: perquè és una obra d'art en moviment, vull dir, que l'has de gaudir.
7: Exacte.
5: No cometeu l'error que jo vaig cometre de pensar que era una pel·lícula a l'ús, amb argument, com has dit tu, i no.
7: No,
5: gaudir-ne,
7: no.
5: I gaudir de la música,
7: sí.
5: Sobretot.
7: I un ple estèticament, un ple visual i un ple auditiu. I a més, perquè, en fi, per la gent que hagi sentit, perquè, clar, va ser a més a més, i ara ja no, perquè, vull dir, lògicament no té activitat en aquest punt de vista, diríem, política, però va ser una persona, en fi, molt implicada políticament, en fi, històries que ara no comentarem, però l'arribada a Tarradellas a Catalunya va ser tota preparada i dissenyada per ell, entre altres coses, el famós Ja sóc aquí és seu. Per tant, és una persona amb aquests temes molt implicada empresarialment. Hauria de dedicar un programa de No aquí amb una altra secció per parlar de la vida tan intensa i tan interessant de Portavella. No, t'agafo la paraula, però no, el que volia dir és que, curiosament, les seves pel·lícules, que moltes són documentals, que no són ficció, aquesta, malgrat el no argument, és ficció, són pel·lícules que algunes s'han estrenat a cinemes comercials, però on sempre s'han estrenat són no només a les filmoteques, sinó a museus, i, per exemple, en aquest cas, la que parlarem avui, del Silenci abans de Bach, doncs es va estrenar al setembre del 2007 al Festival de Venècia, que va ser una sorpresa perquè va ser una pel·lícula produïda amb la seva productora sense fer gran soroll, etc etc. D'allà va passar al Festival de Gijón i a continuació va anar al MoMA, és a dir, al Museu d'Art Modern de Nova York, que no només va fer uns passes i uns debats i exposició, sinó que a més va comprar-la per tenir-la com una de les, diguem, peces que fa part del MoMA. Per tant, lliga molt amb tota aquesta filosofia, i per això aquesta acció Portavella d'aquest any pot ser una cosa molt interessant. Repeteixo, hi ha una web, i qui estigui ara encuriosit i espero que interessat, doncs trobarà que hi ha algunes coses que sí que es fan també a Catalunya. No ho hem dit, la pel·li es pot veure a Filmin.
5: Sí.
7: I què fem? Diem que es pot veure millor que no,
5: Perquè si algú sap alemany,
7: exacte,
5: la pot veure a Prime.
7: Perquè ens vam trobar la sorpresa, no?
5: Sí.
7: Míriam, que a Prime la pel·lícula també hi és, a Prime Video, sí, però al ser una pel·lícula trilingüe, només hi ha una versió, que és aquesta, i no hi ha subtítols.
5: No.
7: Per tant, a part del català-castellà, si algú sap alemany, té també l'opció, tot i que Filmin està la mateixa versió amb subtítols.
5: Amb subtítols, exacte. Per on comencem?
7: Doncs comencem, en aquest cas, a veure, avui sí que hem de dir, no diré ni molt menys que serà un programa especial i singular com és en Pere Portavella, però de les cinc localitzacions o les cinc seqüències que he seleccionat, que són les cinc principals que passen a Catalunya, perquè hi ha una part molt important de la pel·lícula que està rodada a Alemanya, a la Saxònia, és a dir, a Leipzig i a Dresden, també a València i una part, a, diguem, a Los Monegros, al principi de tots els camioners, per tant, no en parlarem. Però d'aquestes cinc que sí que intentarem parlar-ne avui, és tan important el que passa com pròpiament la localització en si.
5: Vale.
7: Per tant, avui sí que evidentment direm sempre a on s'ha rodat, però sobretot intentarem explicar una mica què és el que busca, podríem dir-ne, amb aquestes seqüències visualment tan suggeridores. Per tant, si et sembla, farem un seguiment una mica, perquè aquest cas sí que té més sentit que mai, tal com van apareixent a la pròpia pel·lícula. Val? No diem a on, ara ho direm en seguida, però la pel·lícula comença amb silenci, comença amb una càmera que va avançant per un espai, podríem dir, completament blanc, d'un blanc diàfan, amb unes columnes. No podem a priori identificar on és. Veiem que la càmera va avançant, és a dir, però silenci total, i de cop i volta, quan porta uns quants segons avançant, de cop i volta comencem a sentir una música, que són les variacions Goldberg. De fet, les primeres notes de les variacions Goldberg, que després potser fem algun comentari de més, són una de les grans composicions de Bach, potser les més importants, i en aquesta pel·lícula té un pes molt, molt important. Surten 7 o 8 seqüències. Doncs, com dèiem, va avançant la càmera, és a dir, com nosaltres amb ella, en silenci, comencem a sentir unes notes del principi de les variacions Goldberg, i de cop i volta, crec que és de la banda dreta, surt una pianola que actua de manera autònoma amb unes rodetes, i que, diguem, enganxa i enllaça la pròpia Variacions Goldberg, tal com van seguint de les primeres notes, i aquesta pianola ve cap a nosaltres. Sí. Per tant, el que fa la càmera és retrocedir. Anem retrocedint, la pianola hi ha un moment que ens agafa, llavors la càmera, diguem, desapareix, fa un pla de la pianola, llavors la pianola comença a donar voltes, no?, com si fos una mena de dansa. En fi, ja d'alguna manera el que t'està dient la pel·lícula és que, més enllà de la qüestió visual que sempre és el cinema, la part sonora, la part auditiva, tindrà un pes molt important en aquesta pel·lícula. Vull dir que a partir d'aquí, repeteixo, s'ha de veure una miqueta tot això d'aquesta manera. Primer un silenci, un no res, per aparèixer aquesta pianola que sembla que actuï de manera autònoma amb una música suposadament tan seriosa com Bach, però així el que ens diuen és escolteu música i deixeu-vos de romansos i gaudiu-la. Tota aquesta seqüència està rodada a la Fundació Miró. O sigui, aquests espais, qualsevol que hagi anat i ho vegi ara o ens escolti o escolti després el podcast, si ha estat amb alguna a la col·lecció permanent o alguna exposició temporal, això és dins de la Fundació Miró, i a més van aprofitar que just aquesta pel·lícula es va estrenar el 2007, però es va rodar el 2006. En aquell moment estaven fent una exposició temporal d'en Carles Santos, el músic, que a més en aquest cas participa no només amb la banda sonora, la que no és música dels músics clàssics, com amb els, diguem, amb el guió, un dels habituals que treballa amb en Pere Portavella. Doncs bé, en aquell moment a la Fundació Miró estaven fent una exposició del Carles Santos i aquesta pianola estava a l'exposició, perquè ara no ens anirem massa lluny, però hi ha una gran performance important com una mena d'obra de teatre musical del Carles Santos que es diu La Pantera Imperial, que és sobre Bach, i també apareix aquesta pianola. Per tant, ho lliguen
5: tot
7: una mica.
5: Tot molt rodonet.
7: Continuem a la Fundació Miró. De cop i volta, diguem, aquesta part de les variacions Goldberg acaben i de cop i volta es torna a fer el silenci, intuint que estem al mateix lloc, però l'han canviat una mica perquè està ple, diguem, d'una il·luminació bastant potent, amb tota una sèrie, diguem, d'instal·lacions, però veiem que el lloc és molt, molt similar, i veiem una persona caminar i ens n'adonem ràpidament, després perquè el veiem amb un gos guia, i que es va acostant fins a un altre espai, que segueix sent la Fundació Miró, que hi ha un piano, i el que fa és afinar-lo. El que és curiós d'aquesta seqüència és que hi ha molta llum, quan ell és una persona sec, per tant aquesta llum sembla que estigui posada pel gos, i a més, si algú s'hi fixa, o ara que ho diem, el pla de la càmera és molt baix, per tant el que estan dient és estem mirant-ho, o hem de mirar-ho amb la mirada del gos, perquè el senyor afinador, doncs lògicament no veu. Comença a afinar, llavors constantment ens fan un pla com ella afina, per tant sempre una drada tot oïda, però a la vegada ens van enfocant cada vegada en un primer pla al gos i depèn de la nota, el gos va fent gestos amb els ulls i amb les orelles, per tant sembla que l'acompanyi amb l'afinació.
5: Això està bé, això no...
7: Exacte, això està bé. Per tant, ja fixeu-vos que en aquest sentit En fi, és una cosa diferent, eh? És una cosa diferent en aquest sentit, però bueno, vull dir, valia la pena lligar aquestes dues primeres seqüències.
5: I també curiós de com afinen, que jo no ho havia vist fer mai, com afinen el piano.
7: Sí, jo sí, jo sí, perquè a casa...
5: I el curiós que fos una persona cega,
7: sí,
5: no?
7: A casa teníem un piano, ara no, clar, perquè la meva filla tocava el piano, i llavors l'afinador, és veritat que com a mínim un cop a l'any venia,
5: i
7: és fantàstic veure d'aquella manera,
5: sí,
7: a més
5: sí,
7: a més, com acostuma a ser els mateixos t'ho recorden, en fi, és tot... No és, és un art com tots, però en aquest cas és una cosa que fa... És molt curiós si no ho has vist mai.
5: Vinga, tercera localització.
7: De fet, és la segona,
5: ah, la
7: però
5: segona,
7: bueno,
5: vale,
7: la suma, però vull dir, 1, 2, però és la 3. Perdó, hi ha un moment quan estan a Dresden,
5: sí,
7: que no ho explicarem, però hi ha un moment que hi ha un guia turístic, tampoc no es va explicar. És una pel·lícula que va sabent el que passa a mesura que van passar les seqüències, perquè no t'explica mai res. Llavors hi ha un moment que hi ha un guia i ens adonem que aquest guia el que fa és disfressar-se de Bach per explicar als turistes la vida de Bach, especialment a Leipzig, que és un dels llocs importants on va viure i que, en fi, va ser el responsable de l'església del cantó de Sant Tomàs, una església de Leipzig. A partir d'allà veiem el riu Elba, és a dir, aquí els rius, el riu té una importància cabdal. Primer ens comença a explicar històries de Bach, i a continuació veiem que el propi guia, que va amb tots uns turistes per riu Elba amb un vaixell típic turístic, comença a parlar dels bombardejos que Dresden va patir doncs, durant la Segona Guerra Mundial i, per tant, vol lligar amb els bombardejos previs, tot i que no ho diu, de Guernica, i amb els posteriors d'Hiroshima, d'alguna manera els tres grans bombardejos a Europa en aquella dècada. Veiem com primer veiem un pla general, a poc aquest pla es va tancant, de cop i volta ens enfoca al mar, veiem l'hèlice de la part de darrere, que en fi va fent un soroll d'aigua, i de cop i volta sentim un soroll molt, molt fort, la càmera és com si caigués i cau dins d'un túnel del metro. Ja estem a Barcelona. Val? Estem dins d'un túnel. Curiosament, per trencar una mica el sentit, el vaixell anava amb un sentit i el túnel va amb l'altre, per tant, la càmera canvia de sentit, arribem a una estació, hem de dir que estem a la estació, a la parada de Sant Martí, de la línia 2, és a dir, la que va en part per sota la Rambla Guipúscoa, i de cop i volta la seqüència ens canvia i veiem, primer, sentim una música, tornem a estar en aquest cas doncs amb el preludi de... Bueno, tornem a estar, no, estem amb el preludi de la suite número 1 de Bach, la que està preparada per violoncel, i de cop i volta veiem com la càmera torna a anar cap endarrere i a poc dins d'un vagó, d'un comboi del metro, anem veient com van apareixent tocant tot un grup de nois i noies. I, és a dir, sembla que el vagó vagi cap a un lloc i la càmera vagi cap a l'altra. En realitat, una altra vegada, el que ha fet el Pere Porter és canviar el sentit, és a dir, torna a anar com anava el vaixell, i en realitat el que ens va descobrint a mesura que la càmera va cap endavant, que ens sembla nosaltres endarrere, el que anem descobrint és que hi ha 20 músics de l'SMUC que el que estan tocant doncs, aquesta peça amb els violoncels. Hem de dir que no només amb aquesta seqüència, amb totes, amb alguna petita excepció, tota la música és en directe. Per tant, fins i tot actors que no en parlem avui, com l'Àlex Brandemühl, que toca en un moment determinat el fagot, amb una seqüència que no comentarem, o l'Antonio Serrano, que toca l'harmònica quan va amb el camió, és música en directe, i aquí també. Per tant, van haver de fer diverses preses, entrar i sortir, perquè la música entrés bé, el pas dels vagons. Hi ha una curiositat, que en el seu dia doncs, el Pere Porter una entrevista després d'uns anys d'aquesta pel·lícula que ho va comentar, i és que ell veia que la velocitat que anava als vagons, doncs el ritme no era bo pel tipus de música o entre les músics. Hi haurà un moment donat que la persona que havia responsable pel rodatge de TMB, Transports Metropolitans, va marxar un moment, llavors l'equip tècnic va parlar amb el conductor del
5: sí,
7: metro, i li va dir, escolta, podríem intentar fer una altra presa una mica més ràpid? I llavors la van fer.
5: Acabó.
7: Dins del control, eh? Uh-huh. Llavors, la que veiem a la pel·lícula, precisament, és l'última que van fer, que és a una velocitat superior, que permetia que aquest sotreig aquest que fan al metro i les vies i tal, doncs fes aquesta mena com de balanceig
5: amb...
7: i tal. Sí,
5: ah,
7: sí.
5: Que bo.
7: Perquè veiem una mica...
5: Els de TMB contents, no?
7: Sí, sí, sí. Bueno, després suposo que ho diré explicar. Sí, ho diré explicar. Continuem. Ens anem fora de Barcelona i en aquest cas ens anem a Figueres.
5: Vale.
7: A Figueres, al castell de Sant Ferran, hi ha un moment determinat que hi ha tota una seqüència, ens anem al segle XIX, d'un mercat a l'aire lliure i veiem a una persona que va per un mercat, es va movent, tot això està rodat al castell de Sant Ferran de Figueres. I en concret està rodat a la zona que hi ha les cavallerisses. Seria difícil dir com és possible saber-ho, perquè al final hi ha un pla diguem, d'un espai de les cavallerisses, que és el mateix que es va utilitzar en el seu dia per la pel·lícula Perfum. Mm-hmm. Per tant, jo al principi no sabia el que era, podia ser qualsevol lloc d'aquí o d'Alemanya, però sí que te n'adones llavors que realment és aquest. Per tant, estem al Creixent Ferran, a Figueres. Aquí és curiós perquè hi ha tota una seqüència sobre un... diguem que hi ha un personatge ben vestit i ell el que fa és comprar diferents coses, si és per ell o per un altre. Llavors diu que ho compra pel senyor Mendelssohn. Mm-hmm. Sabrem que amb Mendelssohn estem parlant doncs, del gran Felix Mendelssohn, del gran compositor alemany de l'època romàntica, del XIX. I llavors, ho hem de dir ràpidament perquè val la pena... La carn, que en aquest cas li encarregui i se l'emporta, va amb una partitura. Aquesta partitura la porta a casa el Mendelssohn i se n'adonen que això és part de la partitura, diguem, de la passió segons Sant Mateu de Bach. Això és una llegenda, és una cultura popular que a Alemanya s'explica fins i tot a contes als nens, però el que sí que, o sigui que no és veritat, mm-hmm. però el que sí que és veritat és que Mendelssohn al segle XIX el que sí que va fer és buscar consciència d'una manera molt intensa moltes de les partitures de Bach que s'havien perdut perquè Bach en vida, com passa amb molts artistes, fins al cap de 50 anys de la seva mort, que va ser el 1750, no es tocava i pràcticament no es coneixia.
5: Que bo aquesta història.
7: Encendem una altra seqüència. Vinga. Que també per mi és de les més especials. Hi ha un moment determinat que veiem a una amazona, veiem una genet femenina, bé, hi ha una doma dins d'un espai d'hípica, i allà estem a la part de les variacions Goldberg, l'última, és a dir, el 28, que és quan acaba. Bé, és espectacular. Veiem la típica doma a cavall amb una música, en aquest cas, que es va gravar ja en directe, de les variacions Goldberg. L'amazona és la Beatriz Ferrer Salat, la coneguda de la família mm-hmm. Ferrer Salat, però sí. Especialment ella és coneguda perquè va guanyar dues medalles de plata als Jocs Olímpics d'Atenes, i això està rodat a una hípica d'alt nivell d'entrenament que té ella a Gualba, al Vallès Oriental o al Baix Montseny. Per tant, mm-hmm. i es diu Villa Ecus. Això es va rodar allà. Curiositat és que podria semblar que aquesta seqüència que hem dit ràpidament del metro, cosa que no és gens habitual, que es rodi amb un metro en moviment, seria la més complicada. Quan li van preguntar al seu dia al Pere Portaveu, va dir que no, que la més complicada va ser precisament aquesta. Perquè ell, el que volia com a cineasta, va dir, escolta, mira, jo vull que vagis fent determinats moments, t'atures enmig de l'exercici, jo filmo, tu continues, t'atures, jo filmo, i li va dir, escolta, mira, això són cavalls de doma, cavalls d'exercici, si jo em paro enmig de l'exercici, la propera vegada que arrenquem tornarà per allà. Bueno, anem a intentar-ho. Efectivament, en Pere Portaveu es va donar compte que Beatriz Ferrer Salat tenia raó. Si parava en un lloc, a la segona exercici el cavall es parava allà. Per tant, el que vam fer és dues preses de tot l'exercici complet i a partir d'aquí vam fer el muntatge de, diguem, de la seqüència tal com la veiem a la pel·lícula. I ràpidament, què? Podem fer un últim?
5: Vinga,
7: anem molt de pressa, anem molt de pressa. Tornem a Barcelona, a la llibreria Rodés. Com la tenim per a llibreries, no volia preixar l'oportunitat, sí. Per això l'altre dia no em vaig voler parlar. La llibreria Rodés és una llibreria antiquària, segona mà, que està al carrer Banys Nous, número 8. Una d'aquelles l'any que ve serà centenària, perquè la van crear la família Rodés, ja estan per la quarta generació, però des del 1980 estan en aquest emplaçament de Banys Nous. I aquí, diguem, hi ha un altre personatge, no direm qui és l'actor Feodor Atkin, no diem què fa i què explica, però de Gustafsson sí. Val? Llavors aquest llibre de Gustafsson, de Lars Gustafsson, que és un escriptor suec, és El silenci del món abans de Bach. Per tant, aquí ens estan dient molt avançada la pel·lícula d'on ve el títol. I aquí, a part de diverses coses que llegeixen, permeten que molt ràpidament digui unes coses que diu el llibreter, sí. Que marca una mica i diu sense Bach, Déu quedaria disminuït. Tant de bo Déu hagués fet aquest món tan perfecte com Bach va fer diví. Llavors diu, sense Bach, Déu seria un tipus de tercer ordre. És a dir, que d'alguna manera el que ens està dient, per això d'aquí el concepte, ell li treu al món el silenci abans de Bach. És a dir, la música neix en Bach i tampoc no sabem què passa després. Però hem de dir, i amb això ja sí pràcticament acabem, que al final parlen d'un altre autor, que és en Simon Lacks. No, per temps no direm de què va, perquè parlen d'un assaig que es diu Músiques d'un altre món, però és sobre en aquest cas un escriptor, que era més músic i compositor, que era jueu d'origen polonès, va estar als camps de concentració. Llavors, ell va tenir una vida una mica complicada i el llibreter, bueno, la persona que veia li diu, escolta, no sabia que t'interessava tant l'Holocaust, i li diu, escolta, és que el que et vull dir és que no dius que la música salva, diu, en realitat la música fa mal. I no ho podem explicar, just quan diu la música fa mal, hi ha una següent seqüència, que és d'un impacte absolut, amb un silenci, que no podem fer un spoiler, però diem a la gent que es prepari de com acaba.
5: Crec que és la pel·lícula en no sé quantes seccions que hem fet tu i jo.
7: Doncs en portem més de 150. Bueno, doncs, tu i jo no, però més de 100 segur.
5: Crec que és la pel·lícula que més necessària és la teva explicació i que crec que val la pena veure-la després de la teva explicació. Perquè ara jo, que t'he comentat abans que no m'havia acabat d'entrar, crec que amb la teva explicació la tornaré a veure per gaudir-la, perquè crec que no l'he gaudit com s'hauria de gaudir.
7: Home, si això et passa a tu, que veus

0: moltes coses. Jo espero que també moltes de les persones,
1: per
0: repeteixo,
1: que aprofitin.
0: Està bé el fet doncs, de parlar dels jocs, però repeteixo, en aquest cas, l'important era...
1: La pel·lícula. Quina ens portes a veure la
0: doncs,
1: propera secció?
0: Doncs 15 dies veurem una sèrie, Jo sempre a veces, he de dir que no l'he vist encara perquè es va estrenar la setmana passada. Exacte, es va estrenar la setmana passada a Movistar, però sobretot he decidit que sigui aquesta sèrie, perquè evidentment una part important de la sèrie passa a Barcelona, i és perquè, repeteixo, es va estrenar a Movistar la setmana passada, però just la setmana passada també va haver el Festival de Cannes Sèries, que s'està convertint en el festival més important d'Europa de sèries, i li van donar el premi al millor guió. Per tant, crec que són referències prou interessants com perquè
1: sí.
0: Ens llancem a la piscina, crec que amb aigua.
1: Jo crec que hi haurà aigua, com dius tu. Eugeni Ossacar, com sempre, és un plaer.
0: A reveure.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
4: Hola, soy Ángel Martín. Creo que el nuevo deporte de riesgo es hablar. Por eso el 9 y el 10 de mayo lo voy a hacer sin filtros, delante de 3.000 personas y que sea lo que Dios quiera. Será en el auditorio del Fórum, ¿vale? Si quieres venir a ver cómo me la juego en la función de monólogos más grande del año, tienes las entradas en mi web, mundoangelmartin.com. 9 y 10 de mayo. A ver qué pasa.
5: ¿Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona en Tensa 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.

0: que avui no és dijous, és dimecres, però com que demà anem a Vilanova a fer un programa especial, hem convidat l'Àlex Soto per parlar de tecnologia. Ell és enginyer a IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Em vas dir que no em sorprendries amb la cançó, però bueno, com a mínim has donat bon rotllo, que m'encanta aquesta cançó, així que...
1: Sí, és el que anava a dir. Qui no estigui movent els ombros,
0: home,
1: no? Quan les espatlles quan
0: no
1: sonava la cançó, no? És, ostres... Exacte, ostres, tu. Això és The Marshals, la cançó es diu Blue Moon, com si aneu escoltant tota l'estona va dir en Blue Moon, no? I bé, l'he agafada perquè avui parlarem d'IBM. I, bueno, ja sé que direu,
0: bueno,
1: treballes
0: clar,
1: IBM, no?
0: Cap a casa estàs escombrant avui, eh?
1: Bé, però bueno, també hem parlat, per exemple, de Nintendo, Twitter,
0: sí,
1: Sony, no?
0: Vull dir,
1: tecnològiques que jo no hi treballo. I, bé, segurament ja hauríem acabat, parlant d'IBM, encara que jo no treballés a IBM, com ja veurem, val? I bé, he agafat aquesta cançó perquè es diu Blue Moon, Blue, Blau, IBM es coneix com la Big Blue.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, és la Big Blue, no? Segurament, no es coneix tant com IBM, que és International Business Machines, no? Això sí que, ostres, què vol dir IBM? Segurament costa més, no, de saber.
0: Mm-hmm. I tant.
1: Si és IBM o la Big Blue, no? I això és per una part, i l'altra que hi ha la part de Moon, de la Lluna, perquè vaig decidir parlar d'IBM després d'una conversa sobre la Lluna.
0: Ah, molt bé. Explica'ns com és això, a veure.
1: Sí, mira, resulta que jo un cop estava en una reunió, bueno, estàvem allà en una reunió i estàvem discutint algunes coses i van dir... Podríem utilitzar el software que va utilitzar l'Apollo 11 per arribar a la Lluna. I clar, jo vaig dir, com? Com que el software de l'Apollo 11 per anar a la Lluna? No? I em van dir, sí, tot aquest software que es va crear per la Eagle, diríem, per poder aterrar a la Lluna, i tots els càlculs que es van fer, va ser enginyers d'IBM amb màquines d'IBM. Mm-hmm. I vaig dir, ah, sí, vaig dir, ostres... I no em preguntis com, al final vaig acabar a una reunió amb enginyers de la NASA.
0: Ostres, que interessant.
1: Vaig acabar allà, si eren les 11 de la nit, tot el tema de canvi d'horaris i tal. I bé, al final, bueno, vam estar parlant de coses, això del codi, que sí, que es podria utilitzar i de més. I al final vam dir, bueno, i quan ens tornarem a reunir? I van dir, no, la setmana que ve no podem, perquè, clar, hi ha la missió Artemis 2 i hem d'estar fent coses de software per la missió que va portar, no, fa poc, no, l'home un altre cop a la Lluna. I clar, a mi és que en aquell moment se'm va explotar el cap, perquè vaig dir, normalment tu dius, podem reunir-nos tal dia? Dius, no, que tinc una altra reunió.
0: Clar.
1: No, que tinc que portar els nens a l'escola.
0: Tinc metge.
1: No? I en aquell cop... Sí, tinc el metge, exacte. I en aquell cop m'estaven dient que estaven portant la humanitat a la Lluna, no? I és allò...
0: Que fort.
1: I vaig pensar, llavors vaig pensar, què ha donat IBM a la societat? I vaig començar allà a buscar coses, no? Dir, ostres, sí que són coses, no, diríem que... diríem que les persones podem, diríem, normals, no? La gent normal pot veure perquè és important, no? Perquè si començo aquí a parlar de l'algoritme de Thomas Sulo, és molt important aquest algoritme, però segurament la gent pues,
0: no
1: m'haurà
0: no
1: de creure i ja està, no?
0: Uh-huh.
1: Exacte, no? Llavors, anem pel principi. IBM es va crear com la unió de quatre companyies, val? Que feien diferents tipus de màquines, però no va ser fins al 1924 que Thomas Watson va decidir canviar el nom a International Business Machines.
0: Doncs vinga, explica'ns, què ens ha donat IBM?
1: Bueno, ens ha donat, primer, 6 persones que tenen el premi a Turing, mm-hmm, i 6 persones que tenen un premi Nobel.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que no està mal.
0: No, i tant.
1: Sí, no sé quantes empreses poden dir, no, que,
0: no,
1: que han donat empleats amb 6 premis Nobel. No? Llavors, com ja he dit, coses que van passar, doncs, que l'home va arribar a la Lluna... gràcies a moltíssimes coses, però alguna d'aquestes va ser a tot el desenvolupament de software i hardware que va fer IBM. Un dia ja parlarem, perquè clar, alguns diran, vale, i amb què m'ha implicat a mi que la humanitat hagi anat a la Lluna, no? Diràs, amb què m'ha canviat la vida. Un dia en parlarem.
0: I tant.
1: Sí. Un dia en parlarem, no? Perquè de tot el que es va fer va tindre un impacte en tecnologies, etc. No? Llavors... De la part dels Nobels, no? Aquests 6 premis Nobels que hi ha, tots són en la categoria de física quàntica, ciència de materials i nanotecnologia. Un altre cop diràs, i tots aquests estudis així tan abstractes, de què ens han servit, no? Diríem que diverses coses. La primera és que gràcies a aquests estudis es va aconseguir encabir milions de transistors en un lloc més petit i consumint molt poc. És a dir, gràcies a aquests estudis teòrics es va aconseguir fer xips que es poden posar en el mòbil.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per tant, home, diríem que ja és important.
0: I tant.
1: Que aquests estudis d'IBM hagin aconseguit que puguem tenir mòbils. És,
0: i amb això afectant, ja seria per ja fer-hi una secció. Sí, sí.
1: Exacte. A més, en un altre d'aquests premis Nobel, el que van descobrir va ser com manipular materials a nivell atòmic. I això va aconseguir fer que obtinguem bateries millors. Un altre cop podríem dir relacionat amb el mòbil.
0: Sí.
1: Mòbil, bateria, també important. L'altre dels altres estudis que també van rebre Nobel és el descobriment dels... Bueno, descobriment i... no tant descobriment, sinó també el treball amb superconductors. Val? Bàsicament els superconductors són això, són conductors, són cables que diríem que no tenen pèrdues. No? O sigui, el cable per si, com que té àtoms per allà barrejats, quan tu envies electricitat, doncs, xoca contra aquests àtoms. Si els tens tots els àtoms alineats, tu pots enviar la informació i no xoca contra res i, per tant, no la perds. Val? En què ens... això té unes implicacions en molts camps, però diríem que el que més ens pot haver, potser, tindre un impacte més gran és quan ens anem a, quan ens posen dins un tub per fer-nos una ressonància electromagnètica. Cada cop que us posin a dintre un tub d'aquests, penseu que és gràcies a que gent d'IBM va estar fent aquests estudis, no?
0: Clar, però entenc que tot això no ho ha inventat IBM. És que amb els seus estudis s'han desenvolupat, no?
1: Exacte, és així, eh? Vull dir, IBM va fer l'estudi més teòric, si volem dir-ho així, llavors hi ha hagut tardor. És un format que ens permet enviar fotos que ocupen molt poc. Abans les fotos ocupaven moltíssim. Llavors no, vull dir, no es podrien enviar per mòbil, ni avui en dia. Llavors, gràcies a els JPEG som capaços d'enviar fotos, no? Segurament quan descarregàvem abans les fotos, o ara també amb el mòbil, a un ordinador i mireu els fitxers, veureu que té una extensió JPG. És això. Val? Llavors, com va arribar tot això? Perquè va haver-hi una persona d'IBM que es deia Nasir, o es diu Nasir Ahmed, que va crear la transformada de cosinus discreta.
0: Què és això?
1: Que això, bàsicament, el que és, igual que quan jo faig una foto, agafo tota informació analògica i la poso digital, el que fa aquesta transformada és agafar tot aquest digital i el torna analògic. D'acord? Llavors, el que tenim és tot de freqüències. Llavors, un cop que es va descobrir això, IBM i d'altres companyies es van associar per crear aquest format, el JPEG, que bàsicament el que fa és utilitzar aquesta transformada de cosinus discreta per eliminar, diríem, colors que no són perceptibles per l'ull humà. No? Per exemple, dius,

0: si en aquí a la samarreta tinc 1.000 vermells, si en redueixo a 500 és suficient de tipus de vermells, no? Perquè ens entenguem.
1: Sí.
0: Llavors això és el que van descobrir. No van aconseguir fer imatges que ocupaven molt menys. Llavors
1: això.
0: Diríem que això sí que ens ha afectat més, no?
1: I tant.
0: Ja és més d'allò. I llavors, a partir d'aquest mètode, no inventat per IBM, per això sí que van aparèixer o van seguir el mateix per als MP3 o la música en streaming. O sigui, és bueno, un impacte, important.
1: Va, què més li podem atribuir a IBM?
0: Una altra cosa que també diríem que és bastant, l'utilitzem bastant, igual que el JPEG amb els mòbils, és si ara aneu a la cartera i us traieu la targeta de crèdit i la gireu, què hi veieu?
1: El número de la targeta.
0: I les una cosa
1: dades?
0: Més?
1: Ostres.
0: Girada?
1: La franja aquesta que hi ha, de punta a punta.
0: La franja negra. La franja negra, exacte. La franja aquesta negra va ser inventada per IBM. Vale? És una història curiosa, perquè resulta que a IBM, el govern dels Estats Units, li va dir, escolta'm, jo vull tindre una manera fàcil per poder controlar quan els funcionaris del govern entren i surten.
1: Àlex?
0: Perquè volien controlar-ho.
1: Que t'havien perdut.
0: Aquí, oi? No, perquè volien controlar-ho, aquí sí que ja no ho sé, val? Perquè volien controlar com entraven i sortien. Però llavors IBM el que va fer va ser fer tot el software i llavors volien buscar una manera per poder identificar l'empleat. I li van dir a Forrest Parry que busqués alguna manera. I ell va dir, ostres, puc agafar cintes magnètiques, no? Que jo sé que hi puc guardar informació, i enganxar-la en un tros de plàstic, de forma que tindré com si fos una targeta, no? El problema que hi havia era que, per molt que enganxés allà la cinta magnètica en el tros de plàstic amb cola, quan la passaves unes quantes vegades, es desenganxava. I va dir, ostres, i això com ho arreglaré? I tot algun dia va arribar a casa i va trobar la seva dona Dorothy planxant a casa. Sí. I li va explicar el problema. Li va dir, escolta, mira, em passa això. I ella, la Dorothy, es va mirar les mans i li va dir, i per què no ho planxes? I ho van provar. Van agafar i van veure que amb la planxa deixava anar suficient calor per fondre el plàstic i que la peça magnètica quedés allà enganxada, no? A partir d'aquí van veure que això era molt útil i recordem la secció passada quan vam parlar de... I llavors els bancs ho van veure i van dir, ep, això també ho volem. Llavors van, diríem que van dir a IBM que comencés a crear targetes de crèdit amb la banda magnètica enganxada.
1: Doncs déu-n'hi-do les coses que ens ha portat IBM i nosaltres sense saber-ho, per sort tenim a l'Àlex Soto que ens ho ha explicat. Àlex Soto, com sempre, és un plaer parlar amb tu.
0: Igualment.
1: Una abraçada.
0: Igualment.
2: Això és La Ciutat.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Vivim connectats. Intel·ligència artificial, privacitat, ciberseguretat...

0: Barcelona. Inscriu-te a encuentroderechosdigitales.com.
1: Doncs arriba el millor moment de la setmana, que és repassar les portades de les revistes del Cor amb en David Cervelló. David, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé, molt tu? Bé.
2: Mira, jo feliç, tu. Pega un solano avui.
3: Una calor que espanta.
1: Massa.
2: Sí.
1: Ara diuen que plourà el cap de setmana, així que aprofita. Vinga,
2: 34 dies, això passarà volant.
1: Ja,
2: bueno, anem amb pronto.
1: Dies, sí. Va.
2: Això que diem de que passar volant, que el temps passa molt de pressa i a vegades te'n penedeixes de no haver fet coses. I és el que li ha passat a la Sonsoles. Diu, a pronto, emotives declaraciones, m'he perdido toda la infancia de mis hijos.
3: Mira, jo he de dir, fer un comentari. Recordo una entrevista al diari El País de fa molts anys, vull dir, de quan l'Àngels Barceló va deixar Informativos Telecinco, hauria ser cap a l'any 2003 o 2004, no me'n recordo. Ell havia estat des del 98 a Madrid, com 10 anys a Madrid. I quan va acabar amb allò, la seva filla li havia demanat, si us plau, mare, torna a casa. Es va perdre tota l'adolescència. I quan va acabar allò, va dir, doncs ara em vaig a la ràdio i faré el programa el cap de setmana, a Madrid. I llavors la seva filla li va dir, però no has entès res, no? I ella li era igual. Doncs és una miqueta això.
1: Jo prefereixo no opinar sobre aquestes declaracions.
2: Sí, sí. En tot cas, un pot prendre la decisió que vulgui. El que passa és que no pots prendre una decisió, en tot cas, i queixar-te de l'altre.
1: Clar.
2: Vull dir, si tu has triat això endavant, és hiperrespectable.
1: Totalment.
2: Però llavors, sí, és lògic.
3: Jo en aquest titular, de ser ella, l'hagués formulat diferent, hagués dit, por mi culpa, m'he perdido la infància de mis hijos, perquè clar...
2: Sí, estic d'acord.
3: Un tema que d'avui diu de Sonsoles Sonega, perdona, David, que és el pentinat de Sonsoles Sonega, la perruquera que té Antena 3, s'hi passa el dia fent-li el cap, perquè té una obra d'art aquí, una cosa... Sí. Em sembla al·lucinant. No?
2: Anem a dir que si hi haguessin moltes gavines o ocells que volguessin fer un niu, i veuen a les Sonsoles, dic, mira, ja tinc la feina feta. Vaig aquí, poso el meu ouet i això ja està corrucat aquí, que escolta, que mare meva... No, li queda bé, però vull dir que sí, que sembla un niu, que porti un niu
1: totalment
2: a sobre. Seguim amb les estrelles de la televisió. Mare, la hija de Jesulín i Campanario debuta en televisió. Vinga.
1: Una altra.
3: Que no, aquí s'assembla a tots dos.
1: A la Campanario,
3: sí?
1: No?
3: Sí? Bueno, és molt exuberant, bueno, aquesta noia.
2: És
1: bueno,
2: exuberant. Sí.
1: Va vestida exuberant.
3: Sí.
2: Bueno, com un toro, no? Bueno, clar, al final tot com un toro.
3: Porta els pits una mica fora de l'òrbita, però no passa res.
2: Sí, diguem-ne que
1: per això la veus exuberant.
2: Sí. De fet, quan creu al carrer, els seus pits ja estan a l'altra cera quan comença d'això.
1: Deixem de comentar sobre els pits de les dones, sisplau.
2: No, a veure, és que és veritat. És que, a veure, ocupa tres portades el d'això. Bueno, en fi, escolta, que li desitgem molts èxits.
1: Però ho fa bé, ho ha fet bé, l'heu vist?
3: Jo no l'he vist, no he tingut el gust.
2: Jo no l'he vist, no, però segur que ho fa bé, home. Si l'han agafat, segur que és per mèrits propis. Va, Guillermo i Kate, 15 anys units frente a l'adversitat.
1: Només? Pensava que va portar
2: anys,
1: més, aquests dos. No sé,
2: imagina't.
1: No sé.
2: Saps què passa? Que pel pentinat que porta el Guillermo, sembla com si... Diguem-ne que només té els laterals, diguem-ne, que té pèl.
3: Però ràpid.
2: No,
1: sí.
2: Sí, perquè es rapi més. Perquè si no, sembla una radiografia del seu cervell.
3: Sí.
2: Saps? Sembla que li hagin fet
1: totalment
2: com un d'això.
1: Sí.
2: I jo el raparia. No? Jo més finet.
1: Clar, s'ha d'assumir que està calb i no passa res.
3: Home,
2: que sí.
3: Senyor Llongueres, amb aquest capi tindria poca feina, vostè.
4: Molt poca feina, però li passaria la moto, la màquina, que fa... I li deixaria un degradat.
1: Li quedaria
4: una cosa
1: perfecta.
4: Que va de menys a més i queda estupendo. Amb una pinceta, una extensió... Sí.
1: Home, pincetes aquí una, poques, senyor Llongueres.
4: Un clip...
3: Però on hi agafes l'extensió?
4: Bueno, agafes una mica d'aquí, tires una miqueta al pèl, l'agafes a l'orella, també.
2: I escolta, quedaria una cosa preciosa.
1: Sí.
2: Hem de posar originalitat. Bueno, i Leonor, tu, que surt molt aquesta setmana, todo lo que le espera en la universidad. Bueno, anem a Mola, perquè tenim la decisión de Leonor. Así será su nueva vida universitaria y su vuelta a casa. Sí,
1: la decisión de Sofía, una mica.
2: Oficial y caballera, sí. Sí, las imágenes más divertidas de la princesa.
1: Home, aquí es veu supernatural,
3: sí,
1: no?
3: Sí, senyor.
2: Molt
3: però
2: bé.
3: És cada vegada més Borbó, No?
1: Bueno, és el que té, és Borbó.
2: Aquí ens indiquen que està en una regata en el Mar Menor. Deu ser un enxufe que s'ha de posar bé, allò s'ha de ficar per dins de la paret. I, bueno,
1: que estudiarà electrònica o què?
2: Sí, segurament.

0: canviant d'ois. Tana Rivera, també. Tana Rivera, inseparable de Roca Rey, que sembla un moviment d'escacs, eh? Sí. Tania Rivera, Roca Rey, caballo alfil 4.
1: Entenc que sóc bueno, parella, no?
0: Sí, tras su grave cogida en Sevilla.
2: Aquesta portada no es podria emetre així a l'Argentina, per exemple. O
0: no,
2: a Mèxic.
0: Perquè la... Coger sí, bueno, una grave cogida, sí, sí bueno, bueno, seria que igual està embarassada. No? Sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, també tenim a Valeria Mazza i Taina, que sembla que sigui pues, això un complement del cafè o del sí. Té, saps? Allò. Pongamos una taína con, con mucho azúcar. Espectacular posado madre e hija por su 18 cumpleaños.
2: Però aquí és la mare, aquí és la filla. Vull dir...
1: Sí, no sé qui està millor.
0: No, clar.
1: Sí, sí. És que Valeria Mazza sí, sí. Espectacular, aquesta dona. Sempre
0: sí,
1: ho ha estat.
0: Sí, sí.
1: I la filla, doncs, no, és, amb aquests gens... Sí, així, sí. A ser qualquiera.
0: Sí. Ah. No té, no té mats de mèrit.
1: Ah, no té mats de mèrit.
0: En aquest
1: no,
0: cas,
1: no.
0: Sí. No, no. Anem amb Semana, que vinga. També tenim a Tana Rivera, a lo grande, de la ilusión a la tragedia. Cada disfrutava de la feria d'abril, però su novio, el torero de Roca Rey, sufrió una grave cornada.
1: No et posis davant del tot.
0: Aquí ens donen més informació. Eh? Aquí, aquí ja sabem que és cornada. Eh?
2: Sí, la foto de la cornada està sota. La, no, de, no d'ell, sí, sí. De la seva reacció.
0: De la seva reacció, aquesta foto és increïble, eh? Sí, sí, les imatges de Tana en el moment exacte de l'acogida. Tornem sí, a especificar que és...
1: Cara de sorpresa,
0: que
1: és cocida, eh? De... Vull dir, es posa davant sí. d'un toro de, no sé, 400 quilos o 500 quilos.
2: Suposo que ja està acostumada.
1: Sí, oi, quina sorpresa, l'ha agafat. Doncs mira, no et posis davant, deixa en pau els animalons i no, no sí. passarà aquesta cosa.
2: És a dir, que cada vegada... Que...
0: Digues, sí, digues, perdona, digues, digues.
2: No, que cada vegada s'assembla més a la seva àvia, no? A la...
1: A la,
2: duquesa,
1: mare, no?
2: A la mare, sí.
1: Aquells, aquests ulls una mica caigudets,
0: sí,
1: no?
0: Sí, estic d'acord.
1: Però
0: aquesta
1: és guapa,
0: miradeta,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: És guapa.
0: Sí, sí, sí, sí. També et dic que d'aquesta foto el que m'inquieta és que en aquest moment de l'acogida sí. el senyor que està davant seu sembla que ho estigui gaudint.
1: No, saps? Però fa cara de... Ui, ha tenido que dormir esto. Au,
0: ai, que le ha dado. Sí, sí, sí, però és, de veritat és que d'aquelles fotografies, que aquesta sí que il·lustra sí. allò qual. Que diu el titular. Per sí, tant, sí. ens la guardem.
1: Exacte, una ben feta.
0: El futuro de Leonor estudiará políticas en España. Exclusiva semana. Froilán disfruta de Madrid abrazado a una atractiva joven.
3: Mis mejores deseos.
0: Hombre, por supuesto. ¿Qué me llama la foto? A Froilán y a la noia, pero que no están abrazados.
1: Pues están un pam de
0: depresión. ¡Tan costa! Tant costa ficar una foto que il·lustri el que esteu dient.
1: Bueno, pues és que sí, tu.
0: Jo em poso,
2: i el titular que diu disfruta la cara és...
0: Sí, sí. Sí, exactament. És que no donen una. Mira, és Freudline quasi de casualitat, perquè si no ja haguéssim pogut ficar... Saps què vull dir?
1: Només encaixa l'atractiva joven.
2: Que sempre recordo quan
0: sí.
2: la seva mare un dia...
0: Sí, és veritat.
2: Uns periodistes que es va trobar... Sempre els hi fot la bronca. I li preguntaven per Freudline i va dir «Se llama Felipe». Vale, vale. Senyora. Pues venga, he de dir que ella, senyora. La noia aquesta que va amb ell, m'ha fet por perquè pensava que era Irene Montero. Una miqueta?
1: Ai, una mica, imagines. A la boca.
2: Sí,
1: sí, sí, sí senyor.
0: Té un... Sí,
1: pues que... alguna,
0: és
1: no?
0: molt blanca. Home. Home, no ho sé. Però,
1: jo,
0: escolta,
1: jo he posat ma color i ella ben blanca, tu.
0: No, no, està... Saps allò com... És que ara, Miriam, farem una cosa molt antiga, eh? Quan les teles tenien allò, el mando del contraste,
1: sí.
0: que podies baixar el sí. brillo, el contraste, doncs si ho tiraves tota cap una banda, et sortia l'Alaska. Sí. Tothom era Alaska. Diu, solo he sido infiel una vez.
1: Oh, que lleig. No es fa això, home, no.
0: No ho diguis ara, ja.
1: No, ja exacte. Ja, ja ha prescrit, això.
2: Si ha estat amb el Mario Vaquerizo, jo l'entenc. No?
1: No ho saps, quina relació tenen.
2: Bueno, en fi.
1: A mi m'agradaria saber-ho.
2: A mi m'agradaria saber-ho.
0: Sí,
2: quin impacte tenen,
0: potser ells també. Sí, al final
2: ella,
0: aquestes coses...
2: Sobretot.
0: Ara, sí, els hi posen tants noms que... Abierta, Living Apart, Happens Way,
1: sí.
0: Time... Jo al final ja em faig...
1: El Living Apart Together m'encanta.
2: Mira,
1: era
2: una cosa que van...
1: Sembla...
2: Han ofert una entrevista a Fangoria fa uns dies... Y deían,
0: ¿sí?
2: Ay, nos han querido meter ahí como icono LGTB. ¿Y LGTB qué es? Es que nosotros somos personas que vivimos con personas y
1: bueno,
2: nos enamoramos de personas. Dius, ara,
1: es que
2: ¿tu público cuál es?
1: També diuen una cosa i...
2: Sí, sí.
1: No sé. Bueno, va.
0: Bueno, en fi. Cayetano y Tamara, pelea de enamorados.
1: Aquesta sí, David.
0: Aquesta sí, aquesta m'agrada
1: sí.
0: la foto.
1: Sí.
0: Com em coneixes, eh, Maria?
1: Aquesta
0: com saps
1: sí.
0: que aquesta... Aquesta sí. Aquesta és una foto d'enfado, de sí, pelea d'enamorada.
2: Qui podria estar dient aquí
0: sí,
2: a Cayetano Rivera a Tamara Gorro?
1: Que t'he dicho que...
0: Esto ya está el gorro.
2: Ah, mira. Molt bé.
1: I ella, pues mira, pues... Que te, sí. que me cuentas a mi?
0: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Bueno, també tenim Isabel Pantoja, reaparece feliz.
1: Ui.
0: Sí, exacto. I com...

0: serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: El president de la Generalitat ha fet aquestes declaracions aquest matí des de Vic, on ha anunciat que el govern destinarà 600 milions d'euros fins a l'any 2030 per equiparar els sous dels treballadors del tercer sector amb els dels funcionaris. Ricard Jiménez, bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. La mesura beneficiarà 120.000 professionals que treballen en centres concertats a Catalunya. Illa ha assegurat que és una qüestió de justícia.
3: Perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació.
2: Actualment el salari mitjà anual dels treballadors de l'àmbit social se situa en els 18.400 euros anuals. L'acord s'assignarà aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
1: Ja és oficial l'agenda del Papa a Catalunya.
4: No solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
2: El cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha explicat que el pontífex farà un gran acte multitudinari amb joves a l'estadi olímpic de Montjuïc, visitarà Montserrat i inaugurarà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. També saludarà presos i voluntaris de Càritas.
1: Minut de silenci a Tortosa pel segon crim masclista a Catalunya en el que portem de 2026.
2: Es tracta d'una dona de 60 anys que va morir el passat 17 de març. El cas no s'ha tractat com un feminicidi fins ara, un cop l'autòpsia ha determinat la relació entre la seva mort i les lesions causades per l'agressió de la seva parella, un home que es troba a la presó.
1: El titular d'Esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda. L'Arsenal és el primer finalista de la Champions després d'eliminar l'Atlètic de Madrid imposant-se per 1-0 en el partit de tornada de les semifinals disputat a l'Emirates Stadium. Avui coneixerem el seu rival, que sortirà del partit que a partir de les 9 jugaran el Bayern de Munic i el PSG a l'Allianz Arena amb avantatge de 5-4 pels de Luis Enrique. I Caroline Graham Hansen es dubta per la final de la Champions femenina que el Barça jugarà contra l'Olympique de Lió a causa d'una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. Les blaugranes remen a 6:45 al Llevant, al Johan Cruyff, en partit pendent de la jornada 27 de la Lliga F.
1: Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya continuem amb temps variable. Aquesta tarda s'esperen núvols d'evolució a zones de muntanya amb possibles ruixats i tempestes al Pirineu. A la resta del territori, cel poc ennuvolat. Avui temperatures màximes de 22 graus a Tarragona i 21 a Barcelona, a Girona i a Lleida. Demà dijous el dia serà similar. Durant el matí sol i cel poc ennuvolat, però a la tarda núvols d'evolució a l'interior amb possibles ruixats i tempestes. Seran més probables al Pirineu. Demà baixaran lleugerament les temperatures. Màximes de 22 graus a Lleida, 21 a Girona i 20 graus a Barcelona i a Tarragona. No es descarten glaçades febles al Pirineu. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Noelia. 2:45 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: Ho dèiem en portada. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit fa uns minuts que l'Hospital Militar Gómez Zulia de Madrid serà el centre on passaran la quarantena els espanyols a bord del creuer afectat per antivirus. Ara bé, a aquesta hora ha de començar també una reunió amb les comunitats autònomes per acabar d'ultimar els protocols a seguir. En qualsevol cas, el Departament de Salut ja té un pla en cas que els 5 catalans siguin també traslladats finalment a casa nostra. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Doncs sí, el secretari de Salut Pública del Departament de Salut, Esteve Fernández, ha determinat que si aquests 5 catalans arriben a casa nostra i no presenten símptomes, hauran de complir un confinament domiciliari, és a dir, un aïllament a casa seva. De moment, Fernández vaticina que aquests 5 catalans arribaran de les Canàries fins a la península sense símptomes perquè per ara es troben bé.
2: Si arriben asimptomàtics, com esperem, s'indicarà

0: Una quarantena en domicili, un aïllament en domicili. Exactament igual com si un de vosaltres ara comencés amb granets, exantema, febre i rinitis, que són molt indicadors d'un xarampió i us hauríeu de quedar a casa aïllats.
1: Aquest aïllament domiciliari aniria acompanyat, lògicament, d'un seguiment epidemiològic. En canvi, també ha previst el Departament de Salut què faran en cas que aquests 5 catalans arribessin a Catalunya i sí que presentessin símptomes. En cas que sí, doncs, se'ls enviaria a una unitat d'aïllament i tractament del nivell, una UATAN, com la que hi ha a l'Hospital Militar Gómez Ulla, precisament, però a Catalunya l'hospital que té llits d'aquesta tipologia és l'Hospital Clínic de Barcelona. Fernández, per cert, avui ha tornat a fer una crida a la calma, malgrat que l'OMS hagi confirmat que la soca del virus present al creuer és transmissible entre humans. Assegura que és molt menys contagiós que, per exemple, la Covid o el xarampió.
0: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda.
1: En aquest sentit, Esteve Fernández ha argumentat que el fet que sigui letal li resta capacitat de transmissió.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
3: Obrim crònica política i també judicial. Estem pendents del detingut per l'assassinat d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat. Sabem que ja ha ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires.
1: Fonts penitenciàries asseguren que se li farà una avaluació psiquiàtrica per decidir si continua en aquesta unitat o se'l trasllada a un mòdul ordinari. Tot plegat després que un jutjat ordenés el seu ingrés a la presó de forma provisional i sense fiança com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat, homicidi en grau de temptació, lesions, amenaces greus i danys. En les últimes hores ha transcendit que el detingut tenia antecedents per un aldarull a Burgos l'any 2022 i sobre la possibilitat que l'home proferís proclames islamistes abans d'apunyalar la víctima, Parlon ha assegurat que no pot confirmar aquest extrem i que segueixen defensant que la principal hipòtesi és la del brot psicòtic.
4: Mai no es pot descartar res, però d'acord amb les primeres investigacions del cos de Mossos d'Esquadra, ara mateix aquesta no és una hipòtesi.
3: Doncs aquestes eren les paraules de la consellera, en aquest cas d'Interior, Núria Parlon, en una entrevista aquest matí en un programa de Ràdio Televisió Espanyola. Més coses, el govern acorda amb patronals i sindicats del sector social equiparar els sous de 120.000 professionals als de l'administració pública. Ho hem dit en titulars. Com que són empreses subvencionades, la Generalitat s'encarregarà de pagar indirectament amb diners públics aquests increments salarials.
1: Actualment, els funcionaris de l'àmbit social cobren de mitjana un 40% més que els treballadors d'empreses concertades, que reben un sou anual d'uns 18.000 euros l'any. Per reduir aquesta diferència, el govern ha decidit incentivar els empresaris i els millorarà les subvencions depenent de l'esforç que facin per millorar els sous dels treballadors. La Generalitat aplicarà un model progressiu i destinarà cada any 150 milions d'euros addicionals fins a arribar a una inversió de 600 milions anuals al 2030, quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, preveu assolir aquesta igualtat de sous reivindicada pel sector.
5: No es farà en un any, es farà progressiu, però hi ha un compromís de progressivament equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut.
1: Per les empreses concertades del sector social hi treballen 120.000 persones i la majoria d'elles es dediquen a tenir cura de persones amb diferents graus de dependència com la gent gran, els infants, els addictes o els discapacitats. La signatura oficial de l'acord serà aquesta tarda al Palau de la Generalitat amb la presència de Comissions Obreres, UGT i totes les patronals del sector.
3: Ara, encara en aquesta plana política us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat invertiran 415 milions d'euros durant la pròxima dècada per rehabilitar 200 finques al barri Albesòs i al Maresme de la capital catalana. D'aquesta forma, l'administració pública vol abordar el deute històric que té amb aquesta zona de la ciutat i dignificar així la vida d'unes 4.000 famílies. Ens ho explica el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda de nou.
6: Bona tarda, Gavi. Per fer-ho es constituirà una societat anònima participada majoritàriament per l'Ajuntament de Barcelona. Amb aquest instrument legal agilitzaran, diuen, els processos de rehabilitació d'aquestes 200 finques. El ritme d'actuació i de despesa pública dependrà de l'estat de cada edifici o habitatge i de la situació econòmica de les famílies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
7: Amb el que havíem fet fins ara, o el que s'havia fet fins ara, no arribàvem a cobrir, insisteixo, les 200 finques que estan afectades en el barri de Besòs Maresme. Aquest ritme de rehabilitació era evidentment insuficient, perquè podien passar dues dècades més.
6: Pel conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, aquest acord assolit en la tercera comissió bilateral amb l'Ajuntament des de l'inici de la legislatura suposa retre comptes amb un barri oblidat de Barcelona.
8: Que mereixen, no?, poder rebre l'atenció del conjunt dels poders públics del país en una operació de país per poder atendre les necessitats de rehabilitació estructurals, que al final significa vetllar per una vida amb dignitat, amb la qualitat a l'espai públic, per poder tenir qualitat en els habitatges en el que un desenvolupa la seva vida, el seu projecte de vida, i per poder atendre el conjunt del país amb les mateixes condicions.
6: Aquesta comissió, però, no ha servit per reforçar les polítiques en matèria de seguretat, tot i els apunyalaments que s'han viscut darrerament a Barcelona i Rodalies. Tant Dalmau com Collboni s'han felicitat per la col·laboració i entesa que mantenen els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana i defensen la millora de les dades que indiquen que els fets delictius van a la baixa.
3: El sector educatiu inicia un nou cicle de mobilitzacions i concentracions per reclamar millors condicions laborals. Els sindicats majoritaris han donat avui el tret de sortida a les 17 jornades de vaga que estan convocades entre el 7 de maig i el 5 de juny per criticar l'acord arribat sense la seva participació. Els docents han entrat a l'oficina del Consorci d'Educació de Barcelona i també s'han produït aquest matí talls de carretera a l'Hospitalet. Ferran Cuixart, bona tarda.
9: Bona tarda. Sí, entre d'altres accions, també a Tarragona els docents s'han mobilitzat davant els serveis territorials del municipi i a Santa Coloma de Gramenet, el sector té previst una acció per aquesta tarda. Com diem, unes accions programades per donar el tret de sortida a les 17 jornades de vaga del sector educatiu públic i que té la seva primera aturada demà dia 7. USTEC, la Intersindical i la CGT reiteren que la vaga només s'aturarà si s'arriba a un acord amb el departament, però diuen un acord conjunt entre totes les parts implicades i no només amb una part de la representació dels docents públics. Per això la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha recollit la proposta de la consellera Esther Niubó de seure's a parlar i l'insta a fixar una data al calendari.
10: No hi ha res a dir. Consellera, el comitè de vaga l'emplacem a convocar-nos. Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores.
9: I reitera la necessitat de millorar en aquestes possibles trobades amb la consellera l'acord existent amb ambició, millors condicions laborals, salaris i, sobretot, sentir-se representats.
3: Doncs mentre el sindicat majoritari del sector educatiu reitera el seu compromís a les mobilitzacions, la Generalitat ja comença a desplegar l'acord que va arribar amb comissions i UGT.
9: Sí, un acord que es va signar el passat 10 de març i que comença a desplegar-se aquesta primera setmana de maig. Entre les primeres mesures hi ha un augment salarial que es començaria a cobrar aquest mateix mes i també aplicacions progressives en relació

0: de les ràtios a l'aula i també millores en la inversió, mesures que des del govern asseguren que han de ser progressives perquè en aquests moments Catalunya no té pressupostos. Es tracta d'un acord que només inclou a Comissions Obreres i UGT i que no va ser aprovat pels altres sindicats, entre ells USTEC, el majoritari. Són mesures que també les demanaven, però reiteren la necessitat que siguin més ambicioses. Davant d'aquesta situació tenim un acord que s'està començant a aplicar alhora que el govern obre la porta ara a renegociar-lo amb els sindicats que s'han mantingut al marge per evitar el col·lapse educatiu.
1: Notícies migdia. L'actualitat política, les claus de l'economia i els temes més propers en 30 minuts.
2: El Papalló 14 protagonitzarà un acte multitudinari a l'estadi Lluís Companys, viatjarà a Montserrat i inaugurarà també la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Són els grans esdeveniments de la visita oficial que farà a Catalunya entre el 9 i el 10 de juny, Anna, però no són els únics.
3: No, el pontífex també serà a la presó de dones de Brianzú, a la catedral de Barcelona i a l'església de Sant Agustí, on vol posar de relleu la tasca d'acompanyament dels voluntaris de Càritas amb les persones més vulnerables. Així mateix també beneirà el corredor humanitari de la Fundació Sor Lucía Caram, que partirà de la Sagrada Família cap a Ucraïna. En una roda de premsa de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal i l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, s'ha mostrat molt satisfet per l'expectativa que ha aixecat la visita del Papa, tant entre els membres de l'Església com entre la societat catalana. Omella també ha parlat sobre el procés de beatificació d'Antoni Gaudí.
4: Què més querria jo que ja lo proclamen beato i santo a Antoni Gaudí, perquè realment és un personatge, una persona impressionante, ¿verdad? Están estudiando en Roma el milagro, está en fase de muy avanzada del estudio, pero no hay nada más.
3: D'altra banda, el pare Enric Puig, coordinador de la preparació de la visita a Barcelona, també ha reconegut que s'havia estudiat fer la trobada multitudinària amb joves al Camp Nou, però que

0: El club ho va descartar per l'impacte en les obres de remodelació.
1: Aturar les obres per preparar-ho pel Sant Pare demanava un temps llarg, de 15 dies, i tornar a acomodar el camp perquè poguessin seguir les obres 10 o 15 dies més.
0: Procedent de Madrid, el Papa aterrarà a Barcelona al migdia del 9 de juny i després d'una atapeïda agenda de 2 dies partirà cap a Tenerife al matí del dia 11.
2: Alguns apunts en plan econòmic. El president de Pimec, Antoni Cañete, ha assegurat que el conflicte a l'Orient Mitjà no pot ser un fre per a pujar sous. En un esmorzar informatiu, Cañete ha assegurat que l'increment salarial és urgent i necessari, tot i que també l'ha vinculat a la millora de la productivitat i la mida de les empreses.
3: I, per tant, hem de ser conscients que nosaltres des de l'any 95 no hem millorat la nostra productivitat. Inclús l'hem empitjorat respecte a la mitja europea. O millorem la nostra productivitat, fent que les nostres empreses puguin generar més valor afegit per poder pagar millors salaris, per poder pagar més impostos i per poder mantenir aquest estat del benestar.
2: D'altra banda, la companyia aèria Vueling ha emès un comunicat on assegura que l'aerolínia no preveu interrupcions en el subministrament de combustible de cara a aquest estiu.
4: D'aquesta manera, la companyia assegura que està operant el seu programa de vols segons el previst i que ho seguirà fent durant els mesos d'estiu. També confirmen i garanteixen que el preu dels vols comprats en el moment de la reserva seran els definitius i en cap cas s'aplicaran recàrrecs addicionals tot i que hi hagi un increment del preu del combustible. Així, Vueling manté la garantia que, tot i les conseqüències del conflicte de l'Orient Mitjà, els clients no patiran encariments ni tampoc afectacions durant els mesos d'estiu, els que són, recordem, els de més demanda.
2: I avui el Banc Sabadell ha obert una nova etapa amb la confirmació de Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno. Armengol, que fins ara dirigia el TSB, que el Sabadell ha venut al Santander, aposta per reforçar la banca de relació que considera l'essència del Sabadell. També defensa adaptar l'entitat als nous reptes tecnològics, especialment els vinculats a la intel·ligència artificial. Aquest migdia s'ha fet a Tortosa un minut de silenci per condemnar el segon crim masclista en el que portem d'any a Catalunya. Es tracta d'una dona de 60 anys que va morir el passat 17 de març com a conseqüència de les lesions causades per l'agressió de la seva parella, per a qui el jutge ha ordenat presó provisional.
0: No va ser fins ahir que els Mossos d'Esquadra van confirmar que la mort d'aquesta dona era un feminicidi. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha condemnat els fets.
5: Com a ciutat, manifestar el condol, tot el rebuig a tota forma de violència, sobretot a les violències masclistes. Sabem que és una xacra de la nostra societat i que els feminicidis són, evidentment, el màxim exponent.
0: Pel que fa als fets, els agents van detenir la parella de la víctima el 8 de març per un cas de maltractament en l'àmbit de la llar, però la denúncia es va retirar i l'individu va quedar en llibertat. Uns dies després, el 13 de març, la parella va acudir a l'hospital perquè no es trobava bé. Tot i que inicialment el centre mèdic no va relacionar el cas amb una agressió, es va detenir l'home per un delicte de temptativa d'homicidi i el jutjat va decretar una ordre d'allunyament a 300 metres de la dona pels antecedents. La pacient de 60 anys va estar ingressada a l'UCI en estat crític i va morir el 17 de març. Un cop l'informe forense va confirmar que la causa de la mort era compatible amb les lesions de l'agressió, l'home va ser arrestat i va ingressar a la presó per un delicte d'homicidi dolós consumat.
2: Unes 200 persones han fet cua aquest matí a la Fira de Montjuïc de Barcelona per iniciar els tràmits del procés de regularització de migrants. L'Ajuntament ha habilitat aquest espai per descongestionar les oficines d'atenció a la ciutadania després de registrar cues d'un quilòmetre a la plaça Sant Miquel. Montse Valls, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. El pavelló 2 de la Fira de Montjuïc ha obert a les 10 del matí, però des de les 6, que moltes persones ja feien cua. A partir de demà, el pavelló tindrà de 8 del matí a 10 de la nit per agilitzar els tràmits de gestió de cites, informació i documentació de les persones migrants. A més, a partir de la setmana vinent, també s'hi atendran residents a Barcelona no empadronats que hauran d'acreditar la seva continuïtat a la ciutat. Fins ara, el consistori havia habilitat 4 espais de suport, el Saier del carrer Tarragona, les oficines d'atenció a la ciutadania de Sant Miquel i la Monumental i el carrer Miquel Bleach. Però l'objectiu és que a partir del 15 de maig els tràmits es concentrin a la Fira de Montjuïc, al Saier i a l'oficina d'Hostafrancs, alliberant així les oficines d'atenció a la ciutadania per a les gestions habituals.
2: Gir de guió en el conflicte de la neteja Girona. Empresa i treballadors de Girona Més Neta han arribat a un preacord que podria permetre desconvocar la vaga indefinida iniciada dilluns. Roger Mateu, bona tarda.
7: Bona tarda. El principi d'acord arriba després de 2 dies de vaga i d'una nova reunió entre empresa i comitè que s'ha allargat durant tota la matinada. Ara el pacte haurà de passar pel filtre de l'Assemblea de Treballadors.

0: que és qui decidirà si avalarà la desconvocatòria definitiva de l'aturada. De moment, els sindicats no han explicat els detalls del preacord, però fins ara el principal punt de conflicte era qui havia d'assumir l'augment salarial vinculat a l'IPC. La plantilla també reclamava canvis en els torns, no haver de treballar obligatòriament en festius i reduir la temporalitat dins el servei. Tot i el preacord, la vaga continua activa aquest migdia mentre no hi hagi votació. Els treballadors sí que han desconvocat la manifestació prevista per avui al matí a Girona per celebrar l'assemblea que ha de decidir el futur del conflicte.
1: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
3: Doncs repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Comencem parlant de la Champions. Ja tenim el primer finalista.
4: És l'Arsenal que va eliminar l'Atlètic de Madrid imposant-se per 1-0 en el partit de tornada de les semifinals disputat a l'Emirates Stadium. A l'anada havien empatat a 1. Va ser un duel igualat de poca qualitat i en poques ocasions decidit per un gol de Bukayo Saka en l'últim minut de la primera part. L'equip matalassé es queda, doncs, una altra temporada sense guanyar cap títol. Simeone va ser molt hermètic a l'hora de parlar del seu futur al club blanquivermell.
5: De todos los aspectos, es un club en Europa reconocido y en el mundo reconocido como no lo era anteriormente, pero la gente quiere ganar. Me da una realidad, que es la realidad del Atlético de Madrid como club. Ha crecido enormemente, pero la gente quiere ganar.
4: L'Arsenal torna a una final de la Champions 20 anys després de l'última i única que ha disputat, la del 2006, que va perdre contra el Barça a París. Un moment d'enorme felicitat per al seu entrenador Mikel Arteta.
6: Muy orgulloso y muy feliz por toda la gente, porque llevar muchísimo tiempo esperando es algo que no ha pasado muchas veces en nuestra historia y el haber conseguido delante de nuestra gente la manera que lo hemos hecho hoy, la verdad que me pone muy feliz y esa es la suerte de nuestro trabajo, que muchas veces podemos influenciar el estado de ánimo de la gente y hoy creo que los hemos hecho tremendamente orgullosos.
4: Avui coneixerem el segon finalista. Sortirà del partit que a partir de les 9 jugaran el Bayern de Munic i el PSG a l'Allianz Arena amb avantatge de 5-4 pels de Luis Enrique. El partit es disputa precisament a l'estadi on el PSG va guanyar la Champions la temporada passada, un escenari que el tècnic asturià li porta molts bons records.
7: Retornar a Múnich será tuyo.
8: Regresar a Múnich siempre será un placer porque recordaremos lo vivido la temporada pasada. Y si voy un poco más lejos, cuando era entrenador del Barcelona, el año que ganamos la Champions, jugamos la vuelta de las semifinales aquí contra el Bayern en Múnich y después jugamos la final y la ganamos, ganamos la final.
4: Encara en futbol, el Barça ha tornat aquest matí a la feina després dels 3 dies de festa concedits per Hansi Flick. Els blaugrana han començat a preparar el clàssic de diumenge en el que guanyant o empatant contra el Madrid es proclamaran campions de Lliga. Entre els presents, Gavi, sobre qui ha parlat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, deixant entreveure que compta amb ell pel Mundial.
9: Gavi está en un momento ahora muy bueno. La mejor de las noticias es que también se ha recuperado, que está ya recuperado de las lesiones que ha tenido, está compitiendo fantásticamente bien en su club, ha tenido minutos y lo celebramos porque es la mejor noticia que tenemos todos los aficionados al fútbol y sobre todo la gente de los profesionales que a la hora de tener que tomar decisiones si hay que convocar a un jugador o no. Hay tiempo más que suficiente para que los jugadores primero recuperen de su dura temporada y luego tengan la oportunidad ya de centrarse en el foco que es el Mundial, que lo tienen ya de alguna manera allí mirando un poco de reojo.
4: De la Fuente també ha dit que Lamine Yamal estarà recuperat i que compta amb ell també per disputar aquest Mundial.
3: Males notícies, lesió important al Barça femení.
4: Es tracta de Caroline Graham Hansen, que es dubta per la final de la Champions, que el Barça jugarà el dissabte 23 d'abril contra l'Olympique de Lió a causa d'una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. El club ho ha explicat en un comunicat afegint que l'extrem noruega serà baixa pels propers partits per tal de seguir un pla de recuperació i poder estar disponible per la cita d'Oslo. Serà baixa, doncs, també per la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes, recordem, i la de Graham Hansen és l'absència més destacada en la llista de convocades que ha facilitat aquest matí Pere Romeu pel partit que el femení jugarà a 7:15 contra el Llevant, el Johan Cruyff, duel pendent de la jornada 27 de la Lliga F. 3 dies després d'haver aconseguit classificar-se per la final de la Champions per 6a vegada consecutiva, Romeu ha explicat que avui farà rotacions però que vol que en aquests partits de Lliga que queden l'equip mantingui el to competitiu per arribar a les dues finals, la de la Copa de la Reina i la de la Champions, en plenitud de condicions.
10: Sí, evidentment això forma part de la meva feina, mantenir un bon to competitiu perquè el futbol a la mínima que et despistes, a la mínima que et relaxes, a la mínima que no estàs endollat com toca, passa factura. Tenim dos partits de Lliga previs a les dues finals i intentarem que l'equip segueixi mantenint allà dalt de tot, seguir fent les coses el millor possible per arribar el millor possible a les dues finals que tenim per davant.
4: Les blaugranes oferiran avui a la seva afició el títol de Lliga aconseguit al camp de l'Espanyol en l'últim partit disputat del torneig domèstic. El rival, el Llevant, està virtualment descendit a Primera Federació. També cita per la secció blaugrana d'handbol, que pot classificar-se avui per la Final Four de la Champions. L'equip de Carlos Ortega rep a 3:15 al Nantes, al Palau Blaugrana, en el partit de tornada dels quarts de final. El Barça porta un avantatge de 2 gols del partit d'anada disputat a França, on es va imposar per 30-32. En bàsquet, el partit entre la 6a Joventut i l'Unicaja de Màlaga de la Lliga Endesa, suspès quan encara faltaven 20 minuts per jugar-se, amb un marcador de 53-33 pel Vertinegres i per un problema tècnic, el marcador del Pavelló Olímpic de Badalona se'n reprendrà el dimarts 26 de maig a les 8 del vespre. El Real Madrid no va poder certificar la seva classificació per a la Final Four de l'Eurolliga, ja que va perdre contra el Hapoel Tel Aviv 76-69 al tercer partit de la sèrie de quarts de final disputat a la ciutat búlgara de Botevgrad, seu en l'exili de l'equip israelí. El quart partit es disputarà demà, també en territori búlgar. En tindrà, doncs, una altra oportunitat. Qui ja té bitllet per la final a 4 és l'Olympiacos, que també va guanyar a la pista del Mónaco 82-105 i passa per un global de 3-0. I avui es disputen 2 partits més d'aquesta tercera entrega dels quarts de final de l'Eurolliga. El Salguiris rebrà el Fenerbahçe a les 7, els turcs dominen la sèrie 2-0 i el València Bàsquet jugarà 1:15 a la pista del Panathinaikos, també amb una renda de 2-0 per l'equip d'Atenas.
3: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha adjudicat a l'empresa CID Proyectos Diseño y Conservación el trasllat de les pintures profanes de Sixena.
11: La companyia, que té la seva seu a Coslada, a Madrid, ha estat l'única que s'ha presentat al concurs públic. El contracte de 62.500 euros que haurà d'assumir el MNAC inclou la desinstal·lació, embalatge, transport i desembalatge del conjunt artístic afectat per la sentència del Suprem. A diferència dels murals de la sala capitular, els tècnics catalans no s'oposen al trasllat de les pintures profanes en condicions de conservació molt menys delicades i en suports més fàcils de moure. El termini per presentar ofertes va acabar el 19 de març i l'empresa guanyadora té de termini fins al 30 de novembre per fer el trasllat.
3: La Cambra del Llibre de Catalunya afirma que Sant Jordi va tenir una facturació de 26,7 milions d'euros amb la venda de 2 milions d'exemplars corresponents a 71.000 títols diferents.
11: El 54% dels llibres venuts per Sant Jordi van ser en català. Pel que fa a la facturació, aquests 26,7 milions d'euros és una xifra lleugerament superior als 26,1 de l'any passat. Segons la Cambra del Llibre, confirma que els autors Regina Rodríguez, Gil Prat Sobreroca, Òscar Andreu i Eduardo Mendoza van ser els més venuts, unes xifres que confirmen les dades provisionals que es van oferir l'endemà del dia de Sant Jordi.
3: Doncs així arribem a aquest final del Notícies Migdia, de seguida el resum de l'actualitat i després, per fin, Jaime Cantizano, aquí a Onda Cero. Que vagi bé, bona tarda.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: El creuer de luxe Ondius afectat per un brot d'antivirus arribarà, si tot va segons el previst, a les Illes Canàries dissabte, després que les persones simptomàtiques hagin desembarcat. Així ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
1: El barco va continuar rumbo a Canàries, donde espera arribar en el plazo de 3 días. Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
0: Per tant, un cop a Espanya, quin serà el protocol? Doncs els 13 passatgers i el tripulant espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, que és l'Hospital Militar Central del Ministeri de Defensa. Encara no sabem quants dies passaran aïllats, perquè això dependrà de si apareix algun cas, però el que sí que sabem és que el període d'incubació és de 45 dies. Com sempre passa amb aquestes qüestions, cal ser prudent, sobretot si parlem d'un virus prou desconegut per la societat, i cal remarcar també el missatge de tranquil·litat davant la possibilitat que es pugui estendre, perquè les probabilitats, apunten els experts, són molt baixes.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dimecres, dia 6 de maig. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: El govern destinarà 600 milions d'euros fins l'any 2030 per equiparar els sous dels treballadors del tercer sector amb els funcionaris.
1: La mesura beneficiarà 120.000 professionals que treballen en centres concertats a Catalunya. El president Salvador Illa ha assegurat que és una qüestió de justícia.
2: Perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació.
1: Actualment el salari mitjà anual dels treballadors de l'àmbit social se situa en 18.400 euros anuals. L'acord s'assignarà aquesta tarda al Palau de la Generalitat. Avui abordarem aquesta mateixa qüestió amb la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social.
0: Govern i Ajuntament de Barcelona lamenten la pèrdua de vides humanes pels apunyalaments dels darrers dies i es comprometen a seguir treballant contra la delinqüència.
1: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i l'alcalde Jaume Collboni asseguren que la coordinació entre els cossos policials és excel·lència
3: contra els violents, contra aquelles persones que cometen delictes en el nostre país, que saben que no quedaran impunes.
4: Els cossos policials estan coordinats i els governs estem determinats a afrontar aquest fenomen.
1: Collboni també ha tancat files amb el regidor de Seguretat, Albert Batlle, després que el PP demanés la seva dimissió.
0: Els sindicats majoritaris del sector educatiu

0: Es preparen per començar demà el cicle de vagues que inicia la plataforma 03.
1: Amb aquesta volen exposar que aquest primer cicle dels 0 als 3 anys és una etapa fonamental per al desenvolupament dels infants. Per això demanen garanties educatives per poder fer la feina. Des d'USTEC, sindicat majoritari, Yolanda Segura lamenta la poca voluntat del Departament d'Educació.
2: Amb un acord que no s'hauria d'haver produït mai i també amb aquesta posició enrocada que ha mantingut fins ara el Departament d'Educació.
1: Des de la plataforma 03 lamenten tenir ràtios massa elevades i reclamen una dignificació salarial.
0: Ja coneixem l'agenda oficial del Papa Lleó XIV a Catalunya.
3: No solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
1: El cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha explicat que el pontífex farà un gran acte multitudinari amb joves a l'estadi olímpic de Montjuïc, visitarà Montserrat i inaugurarà la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família. També saludarà presos i voluntaris de Càritas. A partir de les 8 valorarem aquesta visita amb Sor Lucía Caram, que també ens parlarà de l'acollida que està fent la Fundació del Convent Santa Clara a 255 joves ucraïnesos que passen uns dies de vacances a casa nostra amb l'objectiu de viure un oasi de pau i estabilitat lluny de la guerra.
0: En economia, l'ERO de Nestlé afectarà almenys 178 treballadors a Catalunya.
1: L'impacte principal es concentra a l'oficina central d'Esplugues del Llobregat amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha acomiadaments previstos a Girona i Reus. La direcció justifica l'ERO per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia.
0: Minut de silenci a Tortosa pel segon crim masclista a Catalunya en el que portem de 2026.
1: Es tracta d'una dona de 60 anys que va morir el passat 17 de març. El cas no s'ha tractat com un feminicidi fins ara. Un cop l'autòpsia ha determinat la relació entre la seva mort i les lesions causades per l'agressió de la seva parella, un home que es troba a la presó. Mar Lleixà és l'alcaldessa de Tortosa.
4: Com a ciutat, manifestar el condol, tot el rebuig a tota forma de violència, sobretot a les violències masclistes. Sabem que és una xacra de la nostra societat i que els feminicidis són, evidentment, el màxim exponent.
1: Recordem que aquest és el segon feminicidi a Catalunya des que va començar l'any.
0: A la segona part del programa d'avui, dèiem, a partir de les 8 parlarem amb Sor Lucía Caram i després coneixerem el concepte Ikigai i com podem viure d'ell.
1: La definició de la paraula potser ja la coneixen, vol dir raó de ser, la passió que ens mou, un concepte que van popularitzar arreu del món els escriptors Héctor García i Francesc Miralles amb el llibre Ikigai, i ara ofereixen un nou volum per poder convertir el nostre Ikigai en l'eix central de la nostra vida. Un cop l'hem aconseguit trobar, parlarem amb un dels seus autors, el Francesc Miralles, de la importància de viure del que ens fa feliços i del valor real que li hem de donar els diners.
0: Titular d'Esports amb el Marc García. Marc, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Lola. Avui es disputa a les 9 de la nit l'últim partit de les semifinals de la Champions League entre el Bayern i el PSG. L'equip de Luis Enrique es va imposar a l'anada per 5-4. Ahir, l'Atlético de Madrid va caure contra l'Arsenal i els Gunners ja esperen el seu rival per la gran final del dia 30. Però abans, a 9:15, el Barça d'en Bol disputa al Palau contra el Nàlters la tornada dels quarts de final de la Champions League. Els blaugranes tenen 2 gols d'avantatge i no podran comptar amb Peter Cicusa, baixa d'última hora.
0: Ara entrarem en matèria, ja hem vist que tenim teca fins a 9:15 del vespre. Abans de tot, repassem la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Demà a Catalunya tornarem a tenir un temps variable. Predominarà el cel poc ennuvolat, però durant la tarda es formaran núvols d'evolució a zones de l'interior. Al Pirineu, possibles ruixats i tempestes que també podrien afectar a altres localitats de l'interior. Temperatures màximes de 22 graus a Lleida, 21 a Girona i 20 graus a Barcelona.

0: L'antivirus hauran de passar una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Així ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Mónica García.
1: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
2: Tot i que no ha concretat quant de temps hi hauran d'estar, sí que ha dit que el període d'incubació de l'antivirus és de 45 dies. L'Hospital Gómez Ulla ha estat l'escollit perquè disposa de 8 unitats d'aïllament i tractament d'alt nivell, anomenades UATAN, per les seves sigles, uns espais clau per prevenir l'expansió de virus com aquests. Cal dir que no hi ha tantes UATAN com espanyols a bord del vaixell perquè aquests espais només seran necessaris en cas que algú presenti símptomes. De moment, els 14 ciutadans de l'Estat són asimptomàtics. Recordem que el vaixell està actualment a la costa de Cap Verd i que la previsió és que arribi a les Canàries en 3 dies. Un cop allà, la resta de passatgers del creuer, és a dir, els d'altres nacionalitats, seran repatriats als seus països. Per cert, els passatgers que sí presentaven símptomes i viatjaven al vaixell ja no hi són. Van baixar del vaixell a Cap Verd i allà van agafar un vol que casualment, ho hem sabut en aquests últims minuts, ha fet escala a les Canàries, perquè el Marroc ha dit que no.
0: I amb tot plegat, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha tornat a fer una crida a la calma, malgrat que l'OMS hagi confirmat que la soca del virus present al creuer és transmissible entre humans. Assegura que és molt menys contagiós que, per exemple, la Covid o el xarampió.
3: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda.
0: Clar, en aquest sentit ha argumentat que el fet que sigui letal li resta capacitat de transmissió.

0: El detingut per l'assassinat d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat ha ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brians 1 a Sant Esteve de Sesrovires.
1: Fonts penitenciàries asseguren que se li farà una avaluació psiquiàtrica per decidir si continua en aquesta unitat o se'l trasllada a un mòdul ordinari, tot plegat després que un jutjat ordenés el seu ingrés a la presó de forma provisional i sense fiança com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces greus i danys. En les últimes hores ha transcendit que el detingut tenia antecedents per un aldarull a Burgos l'any 2022. Sobre la possibilitat que l'home proferís proclames islamistes abans d'apunyalar la víctima, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que no pot confirmar aquest extrem i que segueixen defensant que la principal hipòtesi és el brot psicòtic.
2: No es pot descartar res, però d'acord amb les primeres investigacions del cos de Mossos d'Esquadra, ara mateix aquesta no és una hipòtesi.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat invertiran 415 milions d'euros durant la propera dècada per rehabilitar 200 finques al barri El Besòs i el Maresme de la capital catalana. D'aquesta forma, l'administració pública vol abordar el deute històric que té amb aquesta zona de la ciutat a tocar de la Marina i dignificar així la vida d'unes 4.000 famílies. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Per fer-ho es constituirà una societat anònima participada majoritàriament per l'Ajuntament de Barcelona. Amb aquest instrument legal agilitzaran, diuen, els processos de rehabilitació d'aquestes 200 finques. El ritme d'actuació i de despesa pública dependrà de l'estat de cada edifici o habitatge i de la situació econòmica de les famílies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Amb el que havíem fet fins ara o el que s'havia fet fins ara, no arribàvem a cobrir, insisteixo, les 200 finques que estan afectades en el barri del Besòs Maresme. Aquest ritme de rehabilitació era, evidentment, insuficient, perquè podien passar dos dècades més.
3: Pel conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, aquest acord assolit en la tercera comissió bilateral amb l'Ajuntament des de l'inici de la legislatura suposa retre comptes amb un barri oblidat de Barcelona.
5: Que mereixen, no?, poder rebre l'atenció del conjunt dels poders públics del país en una operació de país per poder atendre les necessitats de rehabilitació estructurals, que al final significa vetllar per una vida amb dignitat, amb la qualitat a l'espai públic, per poder tenir qualitat en els habitatges en el que un desenvolupa la seva vida, el seu projecte de vida, i per poder atendre el conjunt del país amb les mateixes condicions.
3: Aquesta comissió, però, no ha servit per reforçar les polítiques en matèria de seguretat, tot i els apunyalats

0: que s'han viscut darrerament a Barcelona i Rodalies. Tant Dalmau com Collboni s'han felicitat per la col·laboració i entesa que mantenen els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana i defensen la millora de les dades que indiquen que els fets delictius van a la baixa.
1: Gràcies, Ricard. I el govern acorda amb patronals i sindicats del sector social equiparar els sous de 120.000 professionals als de l'administració pública. Com que són empreses subvencionades, la Generalitat s'encarregarà de pagar indirectament amb diners públics aquests increments salarials.
2: Actualment, els funcionaris de l'àmbit social cobren de mitjana un 40% més que els treballadors d'empreses concertades, que reben un sou anual d'uns 18.000 euros l'any. Per reduir aquesta diferència, el govern ha decidit incentivar els empresaris i els millorarà les subvencions depenent de l'esforç que facin per millorar els sous dels treballadors. La Generalitat aplicarà un model progressiu i destinarà cada any 150 milions d'euros addicionals fins a arribar a una inversió de 600 milions anuals l'any 2030, quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, preveu assolir aquesta igualtat de sous reivindicada pel sector.
3: No es farà en un any, es farà progressiu, però hi ha un compromís de progressivament equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits.

0: concretament 21.
1: A les empreses concertades del sector social hi treballen 120.000 persones i la majoria d'elles es dediquen a tenir cura de persones amb diferents graus de dependència, com la gent gran, els infants, els addictes o els discapacitats. La signatura oficial de l'acord serà aquesta tarda al Palau de la Generalitat amb la presència de Comissions, la UGT i totes les patronals del sector.
2: Doncs una signatura que s'ha fet en els últims minuts i el que volem fer ara a la brúixola és analitzar com ha estat la negociació i què significa per al sector aquesta equiparació de salaris. Amb Jordi Román, és el president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social. Senyor Román, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: A veure, com valoren aquest acord des de la Confederació? No sé si podem dir que dona resposta a una reivindicació històrica del sector.
3: Sí, això és inqüestionable. Valorem positivament el fet de que per fi s'iniciï l'equiparació salarial. La signatura de l'acord d'avui implica precisament això, l'inici de l'equiparació salarial al sector social. Una reivindicació que era i és històrica pel nostre sector i des d'aquest punt de vista estem satisfetes i contents i per tant ho valorem molt positivament des d'aquest aspecte. Sí. És veritat que té algunes altres qüestions a millorar i que intentarem millorar en el futur, però a priori la notícia és una bona notícia.
2: Ara en parlarem d'aquests aspectes. Vostès han format part de la taula de negociació. Li volia preguntar com ha estat aquest procés.
3: La negociació, evidentment, la negociació del document de base que s'ha signat avui ha finalitzat i per això s'ha signat positivament amb un acord i encara estem negociant un acord més regulador, més a nivell tècnic laboral, de com s'aplicarà tot el que s'ha recollit en aquest document de bases. Les negociacions són totes difícils al principi i satisfactòries al final si hi ha un acord.
2: Actualment anem a analitzar alguns dels punts que ens deixa aquest acord, algunes dades. La bretxa salarial amb el sector públic és del 37%. Com ha afectat aquesta diferència les entitats i els professionals del sector social? No sé si hi havia un risc real de col·lapse o de manca de professionals si no s'acabava arribant a aquest acord.
3: Totalment. La principal conseqüència de la diferència salarial, d'aquest gap salarial, és precisament la dificultat o la impossibilitat, pràcticament podem dir, de trobar persones que vulguin treballar en aquest sector. Un sector que, a més a més, està més desprestigiat i realment costava molt i costa encara molt trobar persones que vulguin dedicar-se i vulguin treballar en les entitats socials. A reduir aquesta bretxa salarial, precisament el que farà, és, i esperem que faci, pues és que aquest gap es reduixi també i, per tant, sigui més fàcil atraure talent a les nostres organitzacions.
2: Mm-hmm. Clar, li volia preguntar què creu que esdevindrà, o sigui, com podran veure reflectit aquest acord en el seu dia a dia els treballadors i treballadores del sector?
3: Vale, aquí el que hem de fer és intentar en la negociació d'aquest marc regulador que li deia abans, hem d'intentar com es trasllada tot això, els increments de tarifa, als increments de salaris, que aquest és l'objectiu principal. Per fer-ho s'han de solucionar abans algunes qüestions, perquè el sector social és un sector molt divers. És un sector en què les fonts de finançament són diverses. No tot depèn de la Generalitat de la Catalunya i no tot depèn de la cartera de serveis del Departament de Drets Socials i Inclusió. Què vol dir això? Que hi ha algunes activitats, algunes entitats tenen un percentatge molt alt, altres més petit, però totes en tenen activitats i serveis que no depenen de la cartera de serveis. I el que s'ha firmat avui no afecta això. Hem de buscar solucions, sigui com sigui, per també traslladar aquest increment de tarifes a aquelles fonts de finançament que no siguin estrictament de la cartera de serveis. Em refereixo, per exemple, als ajuntaments o em refereixo a licitacions d'algun altre tipus. Hi ha fonts de finançament que s'han de millorar també. I avui per avui aquest acord no entra en això. Volem que això es traslladi també a altres fonts de finançament i per això iniciarem una estratègia perquè això també es vegi repercutit a altres. Per exemple, un exemple que s'entén molt bé són els ajuntaments, els serveis socials que contracten els ajuntaments a les entitats socials.
2: Mm-hmm. Clar, aquest és el serrell principal, no?, que encara queda al marc està fora d'aquesta negociació.
3: Efectivament.
2: Ja estan treballant?
3: Sí, deia que efectivament és aquest el servei principal perquè si no es fa això no es podrà fer l'equiparació salarial de totes les persones treballadores a la vegada, que és el que nosaltres volem. Nosaltres volem que totes les persones treballadores del sector pugin el seu salari independentment de per a qui treballen, independentment de la font de finançament que financia les activitats i els serveis que es presten. I això només es pot aconseguir si totes les administracions, inclosa la local, inclosa la que no és la Generalitat,

0: inclòs altres departaments de la Generalitat, Igualtat i Feminismes, altres, van segueixen a la mateixa estela d'increment de tarifes. Si no, no es podrà fer. Per tant, lluitarem perquè sigui així. Aquesta és l'estratègia nostra. Aquesta és la quan deia abans que el que nosaltres volem és millorar algunes coses encara d'aquest acord, ens referim precisament a això, que volem millorar totes les fonts de finançament que hi ha al nostre sector i no només, que és el que s'ha fet avui, la que depèn de cartera de serveis.
1: L'entenc que, si no, també es podrien generar desigualtats entre entitats que són més grans, més petites, i acabaria sent perjudicial.
0: Totalment, es genera desigualtats i fins i tot, imagini's, dintre de la mateixa entitat que hi ha treballadors que treballen per serveis de cartera de serveis de la Generalitat i altres que treballen per ajuntaments, que passa que els hem de pagar diferent. Això hem de buscar una solució, si aconseguim de buscar una solució.
1: Parlem ara de l'àmbit de la gent gran, que concentra el 67% del cost de l'equiparació i és on la bretxa salarial és més alta. Quins reptes específics té aquest sector? No sé si aquesta millora salarial també pot ajudar a millorar la qualitat de l'atenció a les residències i també els serveis d'atenció a la gent gran.
0: Nosaltres tenim la convicció de que la millora de les condicions salarials directament i de manera més, el gap és més important. Per tant, hem de fer els esforços necessaris per millorar les categories, podem dir, els llocs de treball amb menor rang salarial. Precisament, això és un dels grans reptes que tenim per davant i és el que hem d'intentar aconseguir, si pot ser. Molt curt termini, perquè això volem que es vegi i es visualitzi quan abans. Però no és tan fàcil com dir i fer. És ara qüestió de fer números, fer veure com es traslladen les tarifes, especialment aquest àmbit de gent gran i especialment dintre de gent gran a les persones que ocupen les posicions amb menor rang salarial.
1: Ja per acabar, l'acord també parla d'estudis de costos, revisar la cartera de serveis socials, millorar també altres sistemes de finançament. Quin d'aquests aspectes és més urgent?
0: Pues realment són tots urgents, com no pot ser d'una altra manera. No? Com he dit abans, equiparar, per dir d'alguna manera, les fonts de finançament és bàsic. I la revisió de la cartera de serveis també és bàsic. Ara mateix pensi que hi ha entitats que presten serveis des de fa anys i ho fan a través de subvencions. Crec que no és normal que una entitat faci 10 anys que porta o que desenvolupa un servei a través d'un finançament de subvencions. Aquests serveis segurament haurien d'estar dintre de la cartera de serveis. Per tant, es requereix una revisió de la cartera de serveis, es requereix una revisió dels escandalls de costos perquè l'administració pugui traslladar a tarifes el que costen realment els serveis i, en definitiva, poder cobrir la totalitat del cost que té un servei. L'objectiu final de repercutir-lo en salari pels treballadors, que és l'objectiu del que hem firmat avui.
1: I posem-nos en el millor dels escenaris. Si d'aquí a 4 anys l'equiparació és una realitat, com haurà canviat el sector social català?
0: Bueno, principalment, jo personalment espero que canviï en un reconeixement una mica més fer i més positiu, tant per part de l'administració com per part de la societat. Lamentablement, les professions que menys salari reben solen tenir per allà també que siguin tenen un desprestigi. Nosaltres creiem que les persones que es dediquen a curar i a d'altres persones, a atendre altres persones, mereixen tot el respecte salarial i també de reconeixement i prestigi. Per tant, m'agradaria que aquí de 4 anys tot això estigui fet, però també que s'hagi provocat aquest represtigi que estem parlant.
1: Don Jordi Roman, president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Que vagi molt bé, ànims.
0: Molt bé, gràcies.
2: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
3: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
4: Contento.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Ey, tú, ¿qué haces?
7: ¿Tienes ahí a papá o a mamá?
6: Porque somos Bubus Kiski y os vamos a enseñar a todos a gestionar la información.
7: A usar con cabeza la tablet, los videojuegos o el móvil.
6: Y a estar seguros en Internet. Búscanos en la app de AmiBox y en plataformas de vídeo.
8: AmiBox, un proyecto de Fundación A3 Media para toda la familia.
1: Passen en punt 25 minuts de les 7 de la tarda. Continuem repassant tota l'actualitat de la jornada aquí a la Brúixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. El sector educatiu inicia un nou cicle de mobilitzacions i concentracions per reclamar millors condicions laborals. Els sindicats majoritaris han donat avui el tret de sortida a 17 jornades de vaga que estan convocades entre el 7 de maig i el 5 de juny per criticar l'acord arribat sense la seva

0: a participació. Més detalls amb el Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, aquest matí ja hi ha hagut diverses accions. A Barcelona, els docents han entrat a l'oficina del Consorci d'Educació i a Hospitalet del Llobregat s'han produït talls de carretera. També a Tarragona, els docents s'han mobilitzat davant dels serveis territorials del municipi i a Santa Coloma de Gramenet. Els sectors també s'ha concentrat aquesta tarda. Com diem, unes accions programades per donar aquest tret de sortir de les 17 jornades de vaga del sector educatiu públic i que té la seva primera aturada demà dia 7. USTEC, la Intersindical i la CGT reiteren que la vaga només s'aturarà si s'arriba a un acord amb el Departament d'Educació, però un acord, diuen, conjunt entre totes les parts implicades i no només amb una part de la representació dels docents. Per això, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha recollit la proposta de la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'asseure's a parlar

0: i l'insta a fixar una data al calendari.
1: No hi ha res a dir. Consellera, el comitè de vaga l'emplacem a convocar-nos. Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores.
0: I reitera també la necessitat de millorar en aquestes possibles trobades l'acord existent. Amb més ambició, diu, millors condicions laborals, també salarials i, sobretot, sentir-se representats.
2: Doncs, mentre el sindicat majoritari del sector educatiu reitera el seu compromís a les mobilitzacions, la Generalitat ja comença a desplegar l'acord que va arribar amb UGT i Comissions Obreres. De fet, avui Comissions n'ha detallat alguns punts. El sindicat afirma que l'acord amb Educació permetrà desplegar 1 miler de nous professionals, Ferran, per a la inclusiva el curs vinent.
0: Sí, un acord que es va signar el passat 9 de març i que comença a desplegar-se ja aquesta primera setmana de maig. Entre les primeres mesures hi ha un augment salarial que es començarà a aplicar aquest mateix mes i també una reducció de les ràtios a l'aula i millores en la inversió, mesures que des del govern asseguren que han de ser progressives perquè no hi ha pressupostos. Un acord del que avui, per cert, n'hem conegut més detalls. L'acord permetrà incorporar també 1 miler de nous professionals per a l'escola inclusiva el curs vinent, un reforç que inclou 329 docents addicionals i també 290 infermeres. Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres, celebra aquestes mesures i rebutja també alhora reobrir la negociació tal com demana el sindicat majoritari USTEC. Tot i això, els estén la mà.
3: I a més de ser bo en els seus continguts, és flexible.
0: Tot i respectar, diu, el dret de protesta i de vaga, avisa també del possible risc de caure en la frustració.

0: Ho dèiem en titulars, el Papa Lleó XIV protagonitzarà un acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys, viatjarà a Montserrat i inaugurarà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Són els grans esdeveniments de la seva visita oficial, que farà Catalunya entre el 9 i el 10 de juny, però, Joan, no són els únics.
1: El pontífex també serà a la presó de dones de Brianzú, a la catedral de Barcelona i a l'església de Sant Agustí, on vol posar de relleu la tasca d'acompanyament dels voluntaris de Càritas amb les persones més vulnerables. Així mateix, també van airar el corredor humanitari de la Fundació Sor Lucía Caram, que partirà de la Sagrada Família cap a Ucraïna. Com us hem dit a l'inici, en una estona podrem parlar amb ella sobre aquesta notícia que hem conegut avui. En una roda de premsa a la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, s'ha mostrat molt satisfet per l'expectativa que ha aixecat la visita del Papa, tant entre els membres de l'Església com entre la societat catalana. Omella també ha parlat sobre el procés de beatificació del Toni Gaudí.
2: Què més querria jo que ja lo proclamen beato y santo a Antoni Gaudí, porque realmente es un personaje, una persona impresionante, ¿verdad? Están estudiando en Roma el milagro, está en fase de muy avanzada del estudio, pero no hay nada más.
1: D'altra banda, el pare Enric Puig, coordinador de la preparació de la visita a Barcelona, també ha reconegut que s'havia estudiat fer la trobada multitudinària amb joves al Camp Nou, però que el club ho va descartar per l'impacte en les obres de remodelació.
3: Aturar les obres per preparar-ho pel Sant Pare demanava un temps llarg, de 15 dies, i tornar a acomodar el camp perquè poguessin seguir les obres 10 o 15 dies més.
1: Procedent de Madrid, el Papa aterrarà a la ciutat barcelonina al migdia del 9 de juny i després d'una atapeïda agenda de 2 dies partirà cap a Tenerife al matí del dia 11.
0: Amb tot, els bisbes de les diòcesis catalanes celebren la visita del pontífex. En una carta publicada avui asseguren que és un clar ressò de la pau i una expressió d'esperança. De fet, també fa una estona s'ha pronunciat al respecte al president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha aprofitat per dir que la visita del Papa servirà per demostrar al món sencer que Catalunya, diu, és terra de valors humans. I també, qui també s'està preparant per aquesta visita, és el monestir de Montserrat.
1: Sí, perquè preveu acollir més de 10.000 persones el proper 10 de juny. Segons ha informat la comunitat, el Papa presidirà la pregària del Sant Rosari dins la basílica, que inclourà el cant de la Salve i del Virolai. Per facilitar el seguiment de l'acte central, s'instal·laran pantalles gegants a l'exterior perquè els pelegrins puguin seguir en directe la celebració, que es preveu multitudinària. Jordi Puigdevall és el prior del monestir.
4: És un moment

0: Important és un moment naturalment poder, com a prior d'aquesta comunitat, poder acollir el Papa aquí a Montserrat, a casa, per dir-ho així, doncs, és un moment molt important per tots nosaltres.
1: L'abadia difondrà en els pròxims dies tota la informació logística i d'accés a través dels seus canals oficials per facilitar l'organització de la jornada.
2: ¿Y si no tuvieras que conformarte?

0: Obrint plana econòmica, Nestlé efectuarà un ERO que afectarà com a mínim 178 treballadors a Catalunya.
1: 158, la gran majoria, seran a la seu central d'Esplugues, 12 a la planta de Girona i 8 a la de Reus. Aquestes són les primeres dades facilitades per l'empresa negociadora als sindicats. La direcció justifica l'ERO per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i per garantir també la viabilitat futura de l'empresa. A partir d'ara s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja calendaritzades durant el mes de maig i principis de juny en què hi participaran els representants sindicals dels treballadors.
0: Avui el Banc Sabadell obre una nova etapa amb la confirmació de Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno. Armengol, que fins ara dirigia el TSB, que el Sabadell s'ha venut al Santander, aposta per reforçar la banca de relació que considera l'essència del Sabadell. També defensa adaptar l'entitat als nous reptes tecnològics, especialment els vinculats a la intel·ligència artificial.
1: La junta d'aquest dijous ha estat la primera després de l'OPA fallida del BBVA i escenificarà un enfocament centrat en el mercat domèstic. El president Josep Oliu ha reafirmat que el Sabadell continuarà independent i ha destacat el paper clau dels accionistes minoritaris. Tot i admetre que hi ha espai per a fusions entre entitats mitjanes, assegura que ara, diu, no és el moment. Oliu també ha remarcat que l'impacte del context geopolític serà molt lleu i que el sector manté una bona qualitat dels crèdits.
0: I el president de la Pimec, Antoni Cañete, ha assegurat que el conflicte a l'Orient Mitjà no pot ser un fre per a pujar sous.
1: Ho ha dit en un esmorzar informatiu, també ha assegurat que l'increment salarial és urgent i necessari, tot i que també l'ha vinculat a la millora de la productivitat i la mira de les empreses.
2: I per tant, hem de ser conscients que nosaltres des de l'any 95 no hem millorat la nostra productivitat, inclús la hem empitjorat respecte a la mitja europea. O millorem la nostra productivitat, fent que les nostres empreses puguin generar més valor afegit per poder pagar millors salaris, per poder pagar més impostos i per poder mantenir aquest estat del benestar.
1: I sobre el procés extraordinari de regularització de migrants, Cañete ha demanat a les administracions fer-ho bé per tal que aquestes persones es puguin incorporar al mercat laboral. Ha assegurat que, si no, s'alimentarà el discurs populista.
0: D'altra banda, la companyia aèria Vueling ha emès un comunicat on assegura que l'aerolínia no preveu interrupcions en el subministrament de combustible de cara a aquest estiu.
1: D'aquesta manera, la companyia assegura que està operant el seu programa de vols segons el previst i que ho seguirà fent durant els mesos d'estiu. També confirmen i garanteixen que el preu dels vols comprats en el moment de la reserva seran els definitius i en cap cas s'aplicaran recàrrecs addicionals, tot i que hi hagi un increment de preu del combustible. Així, Vueling manté la garantia que, tot i les conseqüències del conflicte de l'Orient Mitjà, els clients no patiran encariments ni afectacions durant els mesos d'estiu, els que són els de més demanda.

0: Passen 6 minuts de 8:15 del vespre. En clau local, aquest migdia s'ha fet a Tortosa un minut de silenci per condemnar el segon crim masclista en el que portem d'any a Catalunya. Es tracta d'una dona de 60 anys que va morir el passat 17 de març com a conseqüència de les lesions causades per l'agressió de la seva parella per a qui el jutge ha ordenat presó provisional.
1: No va ser fins ahir que els Mossos d'Esquadra van confirmar que la mort d'aquesta dona era efectivament un feminicidi. L'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, ha condemnat els fets.
2: Com a ciutat, manifestar el condol, tot el rebuig a tota forma de violència, sobretot a les violències masclistes. Sabem que és una xacra de la nostra societat i que els feminicidis són, evidentment, el màxim exponent.

0: delicte de temptativa d'homicidi i el jutjat va decretar una ordre d'allunyament a 300 metres de la dona pels antecedents. La pacient, de 60 anys, va estar ingressada a l'UCI en estat crític i va morir el 17 de març. Un cop l'informe forense va confirmar que la causa de la mort era compatible amb les lesions de l'agressió, l'home va ser arrestat i va ingressar a la presó per un delicte d'homicidi dolós consumat.
1: Unes 200 persones han fet cua aquest matí a la Fira de Montjuïc de Barcelona per iniciar els tràmits del procés de regularització de migrants. L'Ajuntament ha habilitat aquest espai per descongestionar les oficines d'atenció a la ciutadania després de registrar cues d'un quilòmetre a la plaça Sant Miquel. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. El pavelló 2 de la Fira de Montjuïc ha obert a les 10 del matí, però des de les 6, que moltes persones ja feien cua. A partir de demà, el pavelló tindrà de 8 del matí a 10 de la nit per agilitzar els tràmits de gestió de cites, informació i documentació de les persones migrants. A més, a partir de la setmana vinent, també s'hi atendran residents a Barcelona no empadronats que hauran d'acreditar la seva continuïtat a la ciutat. Fins ara, el consistori havia habilitat quatre espais de suport, el Saier del carrer Tarragona, les oficines d'atenció a la ciutadania de Sant Miquel i la Monumental i el carrer Miquel Bleach. Però l'objectiu és que a partir del 15 de maig els tràmits es concentrin a la Fira de Montjuïc, al Saier i a l'oficina d'Hostafrancs, alliberant així les oficines d'atenció a la ciutadania per a les gestions habituals.
1: Gràcies, Montse. Gir de guió en el conflicte de la neteja a Girona. Empresa i treballadors de Girona Més Neta han arribat a un preacord que podria permetre desconvocar la vaga indefinida iniciada aquest dilluns. Roger Mateu, més detalls, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. El principi d'acord arriba després de dos dies de vaga i d'una nova reunió entre empresa i comitè que s'ha allargat durant tota la matinada. Ara el pacte haurà de passar pel filtre de l'Assemblea de Treballadors, que és qui decidirà si avala la desconvocatòria definitiva de l'aturada. De moment, els sindicats no han explicat els detalls del preacord, però fins ara el principal punt de conflicte era qui havia d'assumir l'augment salarial vinculat a l'IPC. La plantilla també reclamava canvis en els torns, no haver de treballar obligatòriament en festius i reduir la temporalitat dins el servei. Tot i el preacord, la vaga continua activa aquest migdia mentre no hi hagi votació. Els treballadors sí que han desconvocat la manifestació prevista per avui al matí a Girona per celebrar l'assemblea que ha de decidir el futur del conflicte.
1: Gràcies, Roger. I el govern impulsa la campanya Fes un truc perquè infants i adolescents sense mòbil puguin trucar des de comerços en cas de necessitat. Ens en dona més informació el Dan Otero. Dan, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. La iniciativa presentada a Lleida pel conseller Miquel Samper vol oferir una alternativa segura perquè els menors puguin contactar amb familiars sense haver de dependre d'un telèfon mòbil. Escoltem el conseller d'Empreses i Treball, Miquel Samper, que ho explica.
5: Doncs que els nens, quan tinguin una necessitat, com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç doncs es posa al seu costat, que els ajuda i que per tant poden entrar doncs a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis, als seus tiets, per poder doncs ser assistits com mereixen, no?
4: Ja hi ha 45 associacions de comerciants adherides arreu de tota Catalunya i s'han sol·licitat prop de 5.000 adhesius que identificaran els establiments participants. El conseller ha col·locat simbòlicament el primer adhesiu a una sabateria de Lleida. Aquests comerços permetran fer trucades en situacions quotidianes com pèrdues imprevistes vistos o dificultats per tornar a casa. L'objectiu és fomentar un ús més saludable de la tecnologia i retardar l'accés al primer mòbil, que actualment se situa abans dels 11 anys. A més, la iniciativa reforça el paper del comerç de proximitat com a espai de suport i confiança dins de la comunitat.

0: Quan falten 19 minuts per arribar a les 8 del vespre, repassem informacions en format més breu i en clau de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 menors per almenys 3 assalts violents a altres joves al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona.
1: Segons fonts policials, els fets van tenir lloc durant la nit del 2 i 3 de maig, quan un grup d'uns 20 joves, la majoria menors, haurien comès diversos robatoris violents. La coordinació entre Mossos i Guàrdia Urbana va permetre detenir 6 menors per intents de robatori amb violència i 3 més per delictes de danys. La policia va recuperar la majoria d'objectes sostrets i cap víctima va requerir assistència mèdica. Ara els Mossos han reforçat el patrullatge conjunt amb la Urbana per detectar grups que generin inseguretat i intervenir possibles armes blanques o altres objectes perillosos.
0: Els mateixos agents han escorcollat també avui alumnes d'un institut de Mataró a la recerca d'una pistola Taser.
1: Ha estat el centre qui ha alertat la policia catalana davant la suspensió.

0: sospita que un alumne duia a sobre aquesta arma. Agents del cos s'han presentat a l'institut i han escorcollat els alumnes en presència de docents. L'escorcoll s'ha produït en una única classe de tercer d'ESO, on se sospitava que hi podia haver l'aparell, que finalment no ha aparegut. Els Mossos faran seguiment del cas davant de nous possibles senyals d'alerta.
1: I un home ha resultat ferit greu després de caure a la llera del riu Ripoll a Sabadell.
0: Els fets han tingut lloc aquesta passada nit i els bombers han rebut l'avís poc abans de la una de la matinada. L'home va caure per un desnivell de la llera del riu Ripoll i els efectius han hagut d'accedir fins al punt on ha caigut, desembrossant la zona i utilitzant l'autoscala per remuntar el ferit. L'home ara es troba ingressat en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

0: En cultura, el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha adjudicat a l'empresa CIT Proyectos Diseño y Conservación el trasllat de les pintures profanes de Sixena.
1: La companyia que té la seva seu a Coslada, a Madrid, ha estat l'única que s'ha presentat al concurs públic. El contracte de 62.500 euros que haurà d'assumir el MNAC inclou la desinstal·lació, embalatge, transport i desembalatge del conjunt artístic afectat per la sentència del Suprem. A diferència dels murals de la sala capitular, els tècnics catalans no suposen el trasllat de les pintures profanes en condicions de conservació molt menys delicades i en suports més fàcils de moure. El termini per presentar ofertes va acabar el 19 de març i l'empresa guanyadora té de termini fins al 30 de novembre per fer el trasllat.
0: I no deixem de parlar del MNAC, perquè ha signat un acord amb la Fundació Pasqual Maragall per impulsar projectes que millorin el benestar dels malalts.
1: Una unió d'art i salut que vol posar l'accent específicament als malalts d'Alzheimer i l'acompanyament de les persones cuidadores. Encara manquen els detalls sobre les actuacions concretes que s'inclouran dins l'acord, però des del museu han explicat que volen establir un marc estable de treball per tal de dissenyar, implementar i avaluar intervencions artístiques orientades a la millora de la qualitat de vida, la connexió social, l'estimulació cognitiva, l'expressió emocional, així com el suport de les cures.
0: La Cambra del Llibre de Catalunya afirma que Sant Jordi va tenir una facturació de 26,7 milions d'euros amb la venda de 2 milions d'exemplars corresponents a 71.000 títols diferents.
1: El 54% dels llibres venuts per Sant Jordi van ser en català. Pel que fa a la facturació, aquests 26,7 milions d'euros és una xifra lleugerament superior als poc més de 26 de l'any passat. Segons la Cambra de Llibre, confirma els autors Regina Rodríguez, Gil Prat sobre Roca, Òscar Andreu i Eduardo Mendoza entre els més venuts. Unes xifres que confirmen les dades provisionals que es van oferir l'endemà del dia de Sant Jordi i que demostren el poc impacte que va tenir el canvi d'ubicació de les parades a Barcelona.
0: El Docs Barcelona arrenca demà la seva 29a edició, que s'allargarà fins al 17 de maig i ho fa amb 6 sessions ja esgotades.
1: Enguany es projectaran 57 produccions en espais com el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, els cinemes Renoir, Aribau, Fenòmena, Zoom, Zeik i Espai Texas, també la Filmoteca i Casa Montjuïc. La presència catalana creix fins a 19 llargmetratges i 9 curtmetratges. Un dels noms destacats és el del documentalista John Wilson, que estrenarà a l'estat The Story of Concrete. El festival també homenatjarà Mark Cousins amb el Docs d'Honor i una retrospectiva de la seva obra. La codirectora del Docs BCN, Maria Colomer, valora la presència catalana en la trobada.
2: Aquest any destaquem la quantitat i la qualitat. Tenim pel·lícules catalanes a totes les seccions de la programació, que ens fa molt contents. Molts temes diferents, en totes les seccions, molta presència i molta qualitat.
1: En total, el Docs Barcelona reunirà un centenar de cineastes i prop de 800 professionals de la indústria en el seu espai professional, amb 62 projectes i 66.000 euros en premis.
0: El barri del Rec d'Igualada acull des d'avui i fins dissabte la 30a edició del Rec.0, el festival que transforma l'antic districte industrial en un gran espai de moda, cultura i gastronomia.
1: Més de 100 marques i una quarantena d'activitats culturals omplen aquesta edició, que incorpora una novetat destacada, la 080 La Galeria. Aquest nou espai, ubicat a l'antiga adoberia de Cal Mateu, està dedicat a creadors i artesans amb peces d'autors, ceràmica i treballs en fusta i paper. Segons els organitzadors, es tracta d'una prova pilot d'un projecte que volen que segueixi creixent. Escoltem Marina Iglesias, que és la cofundadora del Rec.0.
3: Portem uns 17 anys, portem 30 edicions i exactament l'objectiu del projecte doncs era posar en valor i donar visibilitat a tot el patrimoni industrial del barri del Rec. Jo crec que amb aquestes 30 edicions, amb tots aquests anys, s'ha aconseguit, perquè a més el que fem és que cada edició intentem obrir noves adoberies i nous espais doncs, per donar-se a conèixer.
1: Més enllà de les compres, el Rec.0 manté la seva aposta per una experiència completa amb concerts, tallers, recitals i propostes gastronòmiques.
0: I Pau Casals serà homenatjat amb dos concerts a Barcelona per commemorar els 100

0: Lluís i Brahms. Uns dies després, el 13 de juny, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona acollirà un concert gratuït amb diverses orquestres i joves músics, reforçant el vessant pedagògic i divulgatiu de la iniciativa. Escoltem ara declaracions de Lito Iglesias, director del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
1: Que figura també al museu, un dels primers documents que sempre m'agrada parar-me una estoneta, són els primers premis d'honor que en Pau Casals tenia com a alumne d'aquesta escola municipal. Vull dir que és tot un honor i està justifica encara més la celebració d'aquest acte amb aquest entorn.
0: L'objectiu és reivindicar la figura de Casals no només com a música excepcional, sinó també com a referent en valors com la pau, la democràcia i els drets humans, i acostar el seu llegat a les noves generacions.
2: Moment ara de saber què ens espera d'aquí una estona a la brúixola del Radio Estàdio amb l'Albert Arranz, i ja el tenim aquí perquè ens ho expliqui. Albert, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estàdio Catalunya d'avui, la tornada a la feina del Futbol Club Barcelona, preparant el primer lligabol del que disposa un sol punt, hem de recordar, esdevenir campió matemàtic d'aquesta competició, i amb el clàssico de diumenge vers el Real Madrid del Nou Camp Nou. El Bernabéu, per cert, programades finalment per demà. Les proves físiques a Kylian Mbappé que determinaran si serà o no el de la màxima davant els de Hansi Flick. Ansu Fati podria ser la solució perquè els Blaugrana recuperin la norma del 1-1 per fer fitxatges si el Mònaco, com sembla, abona els 11 milions d'euros d'opció de compra del davanter. La farem petar amb l'entrenador d'un equip de 16 anys de vida que ha jugat les 16 finals del títol de Lliga en què ha participat i que acaba de conquerir el seu 11è títol. Són a Barberà del Vallès i juguen a futbol americà femení. I el Pebetero, el racó on repassem el camí dels i les nostres esportistes cap als Jocs Olímpics de Los Angeles de 2028. Tot plegat de 2 de 9 a les 10 en punt de la nit.
2: Perfecte, Albert, gràcies. Molt bona tarda.
3: A tu, adéu-siau.
2: Doncs quan falten 10 minuts per arribar a les 8 del vespre, obrim la segona part de la brúixola d'avui, una brúixola en què parlarem de dues qüestions. D'una banda, ja tenim, ho hem explicat durant l'informatiu, a l'agenda del Papa Lleó XIV, que ens visita el 9 i 10 de juny. Ho valorarem tot plegat amb Sor Lucía Caram, i també parlarem amb ella sobre la benedicció de les caravanes de la bondat, que són aquelles que es dirigeixen cap a Ucraïna. També parlarem sobre la visita de 255 joves ucraïnesos aquests dies a la capital catalana, que també dirigeix la mateixa Sor Lucía Caram. La tindrem ara amb nosaltres. I amb què acabarem el programa, Joan?
4: Mira, amb un concepte, l'Ikigai. Ens l'explicarà el Francesc Miralles, que fa anys que gira pel món explicant la importància d'aquest concepte, que en realitat vol dir la raó de ser, la raó que ens mou, allò que ens fa feliços. I va fer un llibre que ha sigut tendència durant molts anys internacionalment. Et dono una dada que no sé si la donarà ell a l'entrevista.
2: A veure...
4: Ha estat el llibre més venut a l'Índia durant 3 anys seguits. 3 anys seguits sent el llibre més venut. I a l'Índia, diguéssim, té aquesta dada, però a altres països també s'ha venut moltíssim i s'ha traduït en molts idiomes. I ara arriben amb una segona entrega,
2: sí,
4: per explicar-nos com, quan hem trobat aquesta passió que ens mou, doncs la podem convertir en la nostra vida i en la nostra professió, perquè treballem moltes hores al dia i ha de ser alguna cosa que ens agradi.
2: Exacte, doncs fem una petita pausa i ens hi posem.
5: Un mes más. En abril, El Hormiguero continúa imparable.
6: ¡Somos los ganadores, Pablo!
5: Y es líder absoluto.
7: Con un flow.
5: Y el programa más visto de la televisión.
8: Me ha pasado genial.
5: Y esta semana continúa por todo lo alto. Esta noche, Juan y Medio. Y mañana, Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado.
9: Muy bien.
5: El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
10: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
11: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
10: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
11: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
10: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
12: ¿Cómo hemos cambiado?
13: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
14: Citroën.
13: Consulta citroen.es.

0: Doncs vinga, comencem aquesta segona part del programa xerrant amb la Fundació del Convent de Santa Clara i ho farem per dues raons, Joan.
1: Sí, una ja us l'explicàvem a l'informatiu. Avui hem sabut que el papa Lleó XIV beneirà el corredor humanitari que la Fundació enviarà cap a Ucraïna, la Fundació del Convent Santa Clara. I d'altra banda, volem conèixer també una nova edició d'un altre projecte molt especial de la casa, 255 somriures per a Ucraïna, una iniciativa que busca oferir uns dies de desconnexió del terror de la guerra a joves ucraïnesos.
0: I per explicar-nos tot plegat, ja podem saludar qui pot ser millor que la directora de la Fundació, Sor Lucía Caram. Sor Lucía, què tal? Molt bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda. Molt bé des de Lloret de Mar.
0: Molt bé. Així m'agrada. A veure, avui hem sabut que el papa Lleó XIV beneirà aquesta nova caravana de la bondat. Per vostè, a nivell personal, després de tantes missions, què ha significat rebre aquest suport directe del papa?
2: Bé, un regal, bàsicament, primer perquè obrim el corredor humanitari número 44, el segon dit anomenat Caravana de la Bondat. El papa coneix tot el que estem fent a Ucraïna, m'ha rebut ja dos vegades i ha decidit que beneiria aquest corredor humanitari que ajudarà a posar en la seva visita en el mapa del món la causa d'Ucraïna, un poble que està oblidat i que està patint una guerra molt cruel i molt cruenta. I significa un suport a tota la tasca que hem estat fent durant tots aquests anys i un impuls per continuar treballant, perquè fa dos mesos vam enviar 21 ambulàncies a Odessa i no són suficients. Per tant, el nostre objectiu és poder portar nosaltres mateixos 30 ambulàncies més amb ajuda humanitària per la primera línia. Que el papa estigui aquí, una veu a nivell mundial que pugui parlar d'Ucraïna de nou i que no ens oblidem, jo penso que és reconfortant pels ucranians, els qui porto en el cor, i per nosaltres també ens confirma en la missió en la que estem, que és la d'intentar salvar vides, perquè a vegades ajudem a persones, però en el cas aquest és salvar vides, literalment. Cada ambulància salva unes 100 persones, més o menys, la majoria són joves. I com que pràcticament anem cada mes a Ucraïna, pues que el papa estigui al costat nostre en una visita tan important és molt important i és una experiència per mi molt forta, sobretot perquè qui m'havia acompanyat durant tot aquest temps era el papa francès, i veure que el papa Lleó continua la seva missió en aquest sentit de treballar per la pau i donar suport als que estem treballant en aquesta causa, a mi em dona més força.
0: Mm-hmm. Precisament, ara ho avançava vostè, la propera pregunta que li anava a fer, ja se la coneixia, evidentment, aquí a Catalunya, però el moviment Sor Lucía Caram encara es va conèixer més arran d'aquella frase del papa francès que deia «Siga usted haciendo lío». La seva relació era molt estreta amb el papa francès, que li va donar molt de suport. Com ha estat el contacte amb el nou papa Lleó XIV durant aquest temps?
2: Molt bé. La primera trobada la vaig tenir a l'agost de l'any passat, em va cridar, precisament per parlar d'Ucraïna, i va ser un coneixement, un primer coneixement de tots dos, va ser molt correcte, però ell escoltava fonamentalment. I vaig sortir contenta perquè veia que era un home que escoltava, però no tenia una idea molt clara de com era. I quan vaig parlar al mes de febrer, o sigui, l'agost de l'any passat va ser una hora, i en febrer d'aquest any també una hora, solament vaig sortir realment molt contenta i molt reconfortada, primer per la confiança, coneixia el que estàvem fent, continua donant suport com el papa francès, i després veig que és un home sumament lúcid, la idea que té a nivell mundial, el seu objectiu de treballar per la pau i el recolzament a les iniciatives concretes. Jo ahir veia que és un intel·lectual, però és un missioner. Per tant, la seva vida també és el contacte amb els més pobres i amb les causes de la justícia. Per tant, jo vaig sortir de la trobada amb ell molt contenta i estic convençuda que quan marxi de la visita a Espanya i a Catalunya, tots ens quedarem amb un missatge molt potent, perquè ell diu paraules molt concretes que van al cap i al cor i que realment no té desperdici, no? No són paraules per donar resposta a preguntes que ningú es fa. Ell respon a les inquietuds realment del món present i està preocupat i ocupat per el que ens preocupa i ens angoixa absolutament a tots, per les desigualtats, per la violència, per la guerra i pels bojos que estan fent les guerres en el món, que ell predica l'Evangeli i se senten molestos i acusats, però ell no assenyala amb el dit a ningú. Simplement predica i explica i se senten interpel·lats aquells que fan aquesta guerra i aquests desordres mundials.
1: Tornant al corredor humanitari que beneirà precisament el papa Lleó XIV, he sentit que ho deia a la primera resposta, que nota que el conflicte d'Ucraïna cada cop està perdent més visibilitat i urgència a nivell internacional, mentre els ucraïneses els segueixen patint i segueixen morint. No sé si us sentiu també des de la Fundació cada cop més sols en aquesta tasca humanitària, que en el vostre cas s'allarga des de fa molts mesos.
2: Cada cop que costa més aconseguir ajuda per als corredors humanitaris. Cada cop a vegades parles i dius que encara continua aquesta guerra. I clar, els que anem cada dia i que portem Ucraïna en el cor, això ens fa mal, no? Però jo penso que tenim una guerra en Europa, que no som conscients de lo que hi ha. Veig que els països d'Europa són conscients. Malauradament s'estan preparant per una guerra. Quan surts i anem nosaltres en els corredors humanitaris, quan surts de França i entres en Alemanya, hi ha control de fronteres i abans no hi havia. I quan surts d'Alemanya i entres en Polònia, hi ha control de frontera i abans no hi havia. I demanes per què i diuen perquè estem en un temps prebèl·lic. Són conscients i nosaltres sempre que ho tenim molt, molt lluny i ho tenim a 3 hores en avió, bàsicament, no? Per tant, si fossin una mica més conscients, però clar, hi ha un conflicte tapa un altre i crec que no tenim capacitat per tanta cosa, no? Per tant, jo penso que almenys l'important és el que assumint un compromís arribem fins al final, no? Perquè molta gent em diu, per què no vas a Gaza? Dic que estic totalment en contra de lo que està passant allà i ho condemno, però és que no puc estar tot arreu i hem de ser capaços...
0: Ja li agradaria,
2: bueno,
0: ja.
2: Pues, ja m'agradaria tenir forces i recursos, però ja amb el que tinc ja no em dona la vida per més. Però bueno, estic contenta de lo que estem fent i fixa't que nosaltres vam començar fa 10 dies, que sabia, 15 dies que sabien que el papa faria aquesta benedicció a buscar ambulàncies. El nostre objectiu són 30 ambulàncies i a dia d'avui tenim 23. És difícil aconseguir-lo, però bueno, jo sóc molt pesada i demano a tot Déu. I per això, si algú m'està escoltant i vol ajudar-me, doncs pues que m'ajudi. I jo crec que aconseguirem l'objectiu, perquè es tracta de salvar vides. I això és el que ens mobilitza realment, no? Una persona que estava en la primera línia, metgessa, me demanaven com feia, com elaborava tot això que estava vivint i veient, i me lo demanen a mi moltes vegades. I ella va respondre, quan passi la guerra ja mirarem què és el que passa en l'ànima. Bueno, quan passi la guerra ja tindrem temps d'analitzar moltes coses. De moment el que hem de fer no podem perdre temps. Hem d'anar a ajudar, ajudar i ajudar.
1: Queda dit, i aquest missatge, si la qüestió és enviar ajuda, mai es fa tard. Mai es fa tard, encara que no sigui a la següent expedició. Hi haurà moltes més, o així ho esperem. Sor Lucía, ja que la tenim aquí, també li volíem preguntar per una altra iniciativa que gestioneu per oferir també ajuda al territori ucraïnès, una molt potent, molt maca. L'hem explicat una mica per sobre, però ens agradaria que ho fes vostè mateixa, explicar què consisteix el projecte 255 Somriures per a Ucraïna i per què és un projecte tan important per a vosaltres que ja suma 3 edicions.
2: Mira, bàsicament el papa francès em va demanar, va dir, vull que sigueu els meus ulls en la realitat de la infància d'Ucraïna. I ahir vam anar, vam veure la realitat que hi havia i vam organitzar les primeres vacances i aquest és el tercer any. Els nens han patit moltes pèrdues, han perdut els pares, els nens que hem portat, tenen els pares que estan en cautiveri o estan desapareguts o estan ferits o estan lluitant. Són nens que tenen unes experiències molt dures, aquest any hem portat alguns que han estat en cautiveri. Tenen entre 14 i 18 anys i han estat en cautiveri. Entonces, per tant, nosaltres pensem que el gran problema que té Ucraïna és precisament que Putin està atacant a les escoles, la infància, està atacant els hospitals i els hem de donar un respir, els hem de mostrar que hi ha un altre món i que altra forma de vida és possible perquè aquests nens han nascut en la guerra. No? Al mes de juliol portarem un altre grup. Però bueno, és el per què diem somriure. Jo penso que el fet de que aquests nens puguin tornar a somriure i a ser nens per uns dies és ja començar a guanyar a la guerra una mica, no? Ells estan enfonsats, no han vist una altra cosa i ahir estaven amb un rostre i avui ja han estat a la platja, han estat a la piscina i ja sents com criden i, bueno, pues, com tornen a ser nens, no? I nens que tenen una motxilla molt pesada. Per tant, penso que en el centre de la vida de tots han d'estar els nens. I no ens podem permetre com a societat que els nens estiguin patint. Més em preocupa en aquest moment, hem portat molts nens i això és important, però em preocupa els 20.000 nens que estan segrestats per Rússia i que els han arrencat dels seus pares, no? estem intentant treballar també per ells. Tant de bo els puguem recuperar i puguem portar-los també de vacances.
0: Clar, la situació és desoladora, com et deia. Li volia preguntar per com han estat aquestes primeres hores amb ells i quines activitats tenen organitzades per ells aquests dies.
2: Bueno, pues demà aniran a PortAventura, avui han estat a la platja a Tossa de Mar. Ahir van tenir tot un dia institucional, els va rebre l'alcalde de Barcelona, el president de la Generalitat, la ministra de Defensa els va fer una recepció molt maca. Van anar a la Sagrada Família, com no al Museu del Barça també. Aquest cap de setmana estaran amb Rosa dels Vents en unes activitats que els han organitzat en el mar. El dilluns han estat amb la granja de Santa Maria Palautordera també amb activitats. Tindran també temps lliure i temps de platja, no? El dilluns tindran una gala, al matí aniran a l'estadi de Montilivi, se trobaran amb algun dels jugadors que no estan convocats per jugar, però que és ucranià, i faran un partit de futbol amb alguns, i després a la tarda aniran a veure les flors, que estan tota la festa de les flors que hi ha a Girona en aquest temps, i després s'espera el bisbe de Girona per ensenyar-les la catedral i per fer amb ells una pregària per la pau. Després el dia 12 descansaran, perquè si el dia 13 marxen. Així que és platja, piscina, PortAventura i diversió.
1: Agenda carregada i perfecta per un nano de l'edat que ens visita, no? En el marc d'aquest projecte. Jo sí. quan vaig conèixer aquest projecte, he de dir que, clar, llegeixes, escolta, això, venen aquí el 3, se'n van al 13 i més inevitable pensar en el comiat, no? Quan arriba aquell dia 13, que imagino que ha de ser molt complicat per ells, però també per vosaltres i per totes les persones de l'organització que han fet possible que aquests nanos puguin descansar 10 dies del terror de la guerra.
2: Sí, ells tenen una barreja, però ja el dia 10, el dia 11, ja comencen a trobar a faltar a la seva família, perquè senten que ells estan aquí, que estan tranquils, però tenen el mapa on expliquen els atacs que hi ha, no? I ja els veus la cara quan estan atacant la seva ciutat, per exemple, no? Ells tenen ganes de tornar, però també quan veuen que se'ls acaben les vacances diuen un dia més, no? És aquesta mescla que tenen dintre del cor, aquesta barreja de voler gaudir però també de sentir-se responsables de la seva família i de los que han quedat allà a casa seva.
0: No sé si en algun cas excepcional durant aquest temps, no sé si en aquest mateix projecte o en d'altres, però s'ha gestionat que l'adolescent es quedi a Barcelona i pugui fugir més d'aquests 10 dies de la guerra?
2: No, ningú ha volgut dels que hem portat nosaltres quedar-se. Dels ferits hi ha algú que s'ha decidit quedar-se i això és una mica més complicat, però el que nosaltres diem, nosaltres respectem la llibertat. D'aquests són menors. Per tant, són menor d'edat i som responsables, no? Però bueno, ho tenen bastant clar i no hem tingut problemes i espero que no els tinguem tampoc, no? Dels que són més grans, quan nosaltres portem ferits, nosaltres els portem per fer un tractament, ens comprometem a que tornin, però si no volen tornar, nosaltres no forcem a ningú, no? Per tant, penso que hem de respectar la llibertat i els hem d'entendre també. De tots els que hem portat, que és més un centenar, només un ha volgut quedar-se i bueno, pues intentem també acompanyar-lo, malgrat que no podrà tornar al seu país tampoc.
1: Ara ho deia, que la majoria d'ells el dia 10-11 ja enyoren la seva família i potser per nosaltres que estem lluny del conflicte ens sembla curiós, no?, que de vacances enyoris casa quan aquesta casa està en flames, està en guerra, però és que no oblidem que és casa seva i que hi és la família. Vull dir que la realitat...
2: És la família.
1: És això.
2: Clar... Han perdut el pare i s'aferren a la mare, o han perdut el pare i a la mare i s'aferren a la iaia. I se senten responsables. Han crescut molt de pressa aquests nens.
1: La iniciativa es diu 255 somriures, és l'objectiu principal, dibuixar-los un somriure a la cara. Un somriure que entenc que no arriben, no aterren a Barcelona amb ell. Noteu ràpidament que tots, els més de 200 que acolliu, gaudeixen moltíssim de l'experiència i s'ho prenen com unes vacances.
2: Sí, estan tots gaudint. El primer dia era difícil, s'ho he vengut en l'avió amb ells des de Polònia, i era, havia cares de pànic, de tristesa, hi havia plors, però ara és festa i estan contents. I la veritat que això és el millor regal que tenim, no? Per tant, necessiten molt poc per fer feliç als nens. I tant de bo aquest record els ajudi a tirar endavant.
0: Doncs, Sor Lucía, caram, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda enmig d'aquestes vacances, no?, de les persones, d'aquests joves ucraïnesos que vostè està coordinant. Gràcies també per la tasca que fa perquè no s'oblidi tots els afectats d'aquesta guerra a Ucraïna que encara continua, i gràcies també per aquesta tasca humanitària que fa sense descans sempre. Això, parlem aviat perquè ja li hem fet diverses trucades aquí a la brúixola, sempre per bé. Així que cuidis molt, ànims amb aquestes jornades i ànims també amb la vinguda del Papa, que segur que també ho gaudiran molt. Que vagi molt bé. Bona nit.
2: Moltíssimes gràcies. Bona nit.
3: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
4: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Hazte mutuero.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: A ver esa foto, decir patata.
7: ¡Hijolusa!
8: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
9: Tiri, tiri, tiri.
10: Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
11: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: I volem dedicar l'últim espai del programa a un concepte, l'ikigai, un concepte japonès que, si anem al diccionari, ens dirà que és una raó de ser. Dit d'una altra manera, allò que ens fa aixecar-nos cada dia amb energia, amb sentit i amb ganes, Joan.
1: Potser per a molts dels oients no és un concepte nou i segurament és gràcies a dos noms propis, l'enginyer i escriptor Héctor García i l'escriptor i periodista especialitzat en psicologia i espiritualitat, Francesc Miralles. Fa justament 10 anys van publicar un llibre que va fer la volta al món i que ha ajudat milions de persones a fer-se una pregunta incòmoda però necessària. Quin és el meu ikigai? Perquè ens fem una idea de l'impacte, ha estat un autèntic fenomen internacional, traduït a desenes de llengües i convertit en un dels llibres d'autors espanyols més llegits arreu del món. I ara tornen, d'alguna manera, per completar el cercle, perquè si el primer llibre ens ajudava a trobar el nostre propòsit, aquest nou pas va una mica més enllà. Ja no es tracta només de tenir una part de la vida que ens omple, sinó de posar aquest propòsit al centre i intentar fins i tot viure'n.
0: Monetitzar la nostra raó de ser, d'això va l'ikigai dels diners, i avui en volem parlar amb un dels seus autors, Francesc Miralles. Què tal? Molt bona tarda.
12: Molt bona tarda.
0: Fa 10 anys de la publicació del vostre primer llibre sobre l'ikigai, aquest nou volum el viviu amb una, com una continuació, una evolució o més aviat com una segona part?
12: No, és un llibre que ha sortit 10 anys després del primer. Entremig vam fer un llibre pràctic que es deia El mètode Ikigai i un que està adreçat a nens i adolescents i professors, que és el petit Ikigai. Llavors, aquest és el llibre que se centra en l'Ikigai com a propòsit de vida laboral o de carrera o de projecte, en el sentit de persones, per exemple, que tenen una passió i volen viure d'això, o persones que potser tenen una feina però ja comencen a veure com una evolució cap a una altra cosa que els agradaria més fer i com es fa aquesta transició, bàsicament.
1: Clar, la idea del llibre, com hem comentat, i tu també ho has fet en aquesta primera resposta,

0: o aconseguir monetitzar-lo?
1: Les dues coses i depèn de diferents factors. O sigui, una persona jove tindrà dificultat en identificar quin és el seu ikigai perquè encara no es coneixen prou bé. No hi ha prou autoconeixement del que són les pròpies capacitats, talents. Estàs en altre moment de la vida, en el qual potser les hormones manen i estàs experimentant en altres coses. Jo diria que ha acabat el primer terç de la vida és quan un ja comença a veure en què és bo, en què pot ser més útil als altres. I a partir d'aquí pots traçar un propòsit. I com es converteix això en diners? Depèn de diverses coses. Primer, si el teu ikigai, el teu propòsit, té a veure amb un servei que se sol monetitzar, per exemple, si el teu propòsit és ensenyar idiomes, està molt clar de quina manera això es converteix en un salari, no? En un sou. Però imaginem algú que el seu ikigai sigui un tipus de pintura abstracta que és molt difícil de vendre, o que és el mindfulness, o que és alguna cosa més mística. Doncs aquí potser parlaríem d'un ikigai que no pot ser la teva professió, però que pot complementar el que tu fas en un altre àmbit. I per tant tindries com un ikigai professional i un ikigai més espiritual.
0: Clar, ara que parles dels joves, és veritat que potser pel moment de la vida en el que estan els és més difícil saber exactament què volen, però és veritat que l'estat vital sí que els acompanya perquè quan s'és jove, quan s'està als 18, 20, 21, 22, està tot per fer, per tant, pots fer la primera passa ja decidida cap a l'objectiu, cap a l'ikigai. Sí. En canvi, una persona adulta de 40, 45 anys igual pot tenir més problemes per fer aquest canvi radical a la seva vida.
1: Cada vegada més que això que es diu en anglès midlife crisis, no? La crisi de mitjana edat, que abans es produïa en els 30 i ara ho veiem en els 40, 45 i 50, són moments en els quals una persona que porta molts anys fent una determinada feina de sobte entra en crisi i veu alguna cosa que li troba més i a la que li vol dedicar la segona. A vegades, per exemple, alguns dels psicòlegs més famosos que hi ha en aquest país, doncs posem d'exemple Joan Garriga, era director d'una oficina bancària, d'una caixa d'estalvis, no? I aquesta persona en algun moment va decidir que en lloc d'atendre un tauler i donar o negar hipoteques, havia d'estar en un altre tipus d'escenari. I això és molt comú a meitat de la vida quan és una persona que és inquieta, no? I que té ha anat desenvolupant altre tipus de capacitats. I, per tant, no és exclusiu dels joves anar canviant de rumb, també es pot canviar a meitat de la vida, depèn, lògicament, de com la tens organitzada financerament, quines són els teus lligams amb fills, etc.
2: Doncs mira, t'agafo ara aquest guant perquè anava a preguntar-te per aquesta qüestió. Imagino que heu conegut a molta gent, moltes històries des que vau començar a publicar el primer llibre d'Ikigai. En aquest segon, no sé si també us heu trobat amb gent que potser als 45 anys diu, ostres, és que no treballo del que m'agrada, però clar, exacte, em serveix per alimentar la meva família, sí, i tampoc puc posar això en
1: típica.
2: Risc.
1: És una edat típica en què això passi, i, o sigui, cap als 40, no? Ja, cap als 40 hi ha una crisi en tot això. Llavors aquí es parlem en el llibre, que hi ha molts casos de persones que han transicionat d'una cosa a l'altra. O sigui, parlem d'un procés de transició que pot durar de 4 a 10 anys. O sigui, depèn del tipus d'activitat que estiguem fent, no? O sigui, per exemple, una persona que tingui un ofici determinat i que es graduï en psicologia, no? Per exemple, més el màster, més tot això, no només és els 4 o 5 anys que dedica a la formació, sinó després el temps que aquesta persona, si té aquest talent, necessita per fer-se una cartera de pacients. Pues igual tot el procés pot durar 10 anys. I durant aquests 10 anys, la persona potser mantindrà el seu primer treball i els anirà simultanejant fins que arribi un punt que pugui canviar d'una cosa a una altra. De vegades, si hi ha un cop de sort, i per exemple aquest pla B és algú que escriu un llibre i la persona té un talent extraordinari per escriure, surt i té èxit, doncs la transició es pot fer molt més ràpida, no? Però cada cas és diferent i sí que és cert que durant un temps haurà de fer la... Amb l'Hector sempre citem el cas de Franz Kafka, que de dia era advocat d'una companyia d'assegurances que encara existeix, que es diu Generali, i a la tarda escrivia doncs, la Metamorfosi, el Castell, el Procés, tot això. Si no hagués mort als 40 anys, que va morir...

0: i de tuberculosi hauria acabat transicionant fins a la literatura perquè ja començava a ser conegut en vida, no? Però no va poder fer-ho.
1: Hi ha una cosa que m'interessa molt que tracteu al llibre, que clar, aquest llibre no només va de canviar la mentalitat, sinó també d'aconseguir-ho, és a dir, un cop tenim l'Ikigai, aconseguir fer d'aquesta motivació la nostra vida. I per fer-ho, dediqueu diversos espais del llibre a entendre què són exactament els diners, perquè crec que tenim una concepció una mica equivocada. No només és valorar quants en tenim, sinó com els tenim, com els aconseguim, oi?
0: Sí, sí, avui en dia es parla molt d'això, els diners i és infeliç en aquesta feina, doncs són uns diners sense ikigai, en el sentit que són uns diners que tu vas acumulant, però que no et sents orgullós de la manera en què els vas guanyant, potser, no? I potser ho fas amb una feina que fins i tot detestes. En canvi, els diners que arriben a través d'una activitat que tu t'enriqueix tenen més valor espiritual i és més fàcil que els utilitzis bé, perquè hi ha una cosa que està comprovada en les dinàmiques de consum, i és que les persones que són molt infelices en una determinada feina, quan surten de l'oficina, gasten en coses que no necessiten per compensar amb el tràngol que han passat allà, no? Llavors, per això, o sigui, hi ha una relació directa en com es guanyen els diners, en què es guanyen i en la manera com surten i es gestionen.
2: Mm-hmm. Clar, no sé si considera que hi ha ikigais que són més viables econòmicament que d'altres.
0: Sí, home, és claríssim. A veure, si a tu t'agrada programar intel·ligències artificials, com el meu fill, que té 15 anys, i es dedica a això, hi ha una indústria per tot això. O si el que a tu t'agrada és la infermeria o la medicina i tens el temps i l'energia per poder-ho estudiar, hi ha oficis que estan reservats per a aquestes persones. Més difícil és quan es tracta d'un àmbit artístic, quan es tracta d'un àmbit espiritual, del món de l'altruisme, no? Perquè igual tu no pots deixar la teva feina i obrir una fundació si no ets una persona que ja té un capital previ, no? Llavors, depèn molt de quina és l'activitat que a tu t'apassiona. Algunes són molt fàcilment convertibles en diners, altres són més complicades, la qual cosa no vol dir que no sigui impossible si tens un pla i una mirada a mig termini.
1: Clar, ara que parlem de tipus de professions, jo també em pregunto si tothom acabés fent del seu ikigai la seva feina, no creus que hi hauria professions essencials que quedarien descobertes? Com es resol això a nivell social?
0: Sí, però mira, recordem la pel·lícula aquesta, Perfect Days, que segur que la teniu en ment, no? És una pel·lícula de Wim Wenders d'un senyor que neteja lavabos. Qui li agrada netejar un lavabo? En teoria, a ningú, no? Llavors, aquest home que va per lavabos d'aquests que són automatitzats, que hi ha a Tòquio, que n'hi ha molts, ell li posa l'amor i li posa la cura a aquesta feina pel sol fet de voler-la fer bé. Llavors, està clar que hi ha certes feines que potser no les escolliries directament. Però també hi ha el camí invers, no? Que a tu et toca fer aquesta feina i decideixes fer-ho d'una manera dedicada, amb amor, amb detall i intentant no amargar-te per fer això, sinó fer-ho de la millor manera possible.
1: Ara que poses l'exemple d'aquesta pel·lícula de Perfect Days, no sé si també pot existir una evolució en el nostre ikigai. Per exemple, podem començar a fer una feina per qüestions econòmiques, perquè necessitem guanyar-nos les garrofes, i amb el temps acabar-li trobant certa estima i que es converteixi en la nostra passió.
0: Això és cert, perquè mira, jo he vist cambrers que tenen una atenció exquisita a les persones, que semblen com psicòlegs amb consumició, i persones que fan feines teòricament importants que la fan amb desgana. Al final, mira, qualsevol feina que impliqui interacció amb els altres, relació amb altres persones, ja té la capacitat com de transformar l'estat d'ànim de la persona amb qui tu estàs tractant, no? Llavors, tant si ets un cambrer, com si ets un recepcionista, o tens una botiga, o ets un comercial, qualsevol feina que impliqui connexions entre persones pot ser rellevant més enllà del que sigui la tasca en si que estàs fent. I ara, l'altre dia recordo, i a vegades una persona pot decidir entrar en un procés que en anglès es diu downshifting, que és renunciar a responsabilitats i renunciar a un sou més alt, no hi ha un estatus més alt, per a canvi de tranquil·litat. I jo l'altre dia vaig conèixer a la Costa Brava una persona que havia sigut metgessa molt de temps en un CAP i que estava tan estressada i tan agobiada del que significava tot això que havia penjat la bata temporalment ni que fos per treballar a la botiga de roba d'una amiga, guanyant la meitat o la

0: seva part, però deia que era feliç, no? Que estava, que per fi es podia relaxar.
1: Vaig a l'altra cara de la qüestió. Fa uns anys vaig entrevistar un periodista esportiu que deia que trobava a faltar veure partits de futbol sense l'anàlisi que li implicava la seva feina, que estava obligat a mirar estadístiques de possessió, de passades. Clar, pot ser que quan convertim la nostra passió en la nostra feina acabem rebaixant o directament matant la nostra passió?
0: És un perill. Mira, per aquest motiu, quan tu estudies una carrera de lletres, per exemple, sempre et diuen, si fas doctorat, compte i no triïs com a tema del teu doctorat una cosa que t'agradi, perquè l'acabaràs odiant. Després de 4 o 5 anys fent milers de pàgines sobre això, notes al peu, correccions, doncs al final ho converteixes en una professió i hi ha el risc de que això et tregui la... Això és el que fa que hi ha persones que, per exemple, tenen una passió que pot ser la música, que pot ser escriure, que pot ser l'art, que pot ser l'esport, i que no volen que sigui el centre de la seva vida per conservar aquesta puresa. Exemple, Einstein, el seu ikigai professional era la física, no? A través de l'escriptura d'articles, de simposis, de conferències, les classes a Princeton, però tenia un ikigai artístic, que era el violí, pel qual mai va voler cobrar. Era una cosa que ell volia fer només perquè ell li agradava i fins i tot es creu que va fer un concert a Cadaqués quan va visitar Catalunya. No? Mm-hmm. Llavors, sempre que convertim una passió en una professió, hi ha el perill de que s'acabi convertint en una rutina.
2: És interessant aquesta visió i, clar, també m'agrada parlar des del punt de vista dels joves. Hem parlat abans d'una crisi que deia, no?, que potser apareixia al voltant dels 40, però, clar, quan anem més enrere, a l'inici, quan hem de prendre una decisió, no?, sobre cap a quina direcció volem dirigir la nostra vida, no sé si creu que el sistema educatiu actual està ajudant prou a tots aquests joves a trobar que és aquella cosa que els mou de veritat, o si encara està massa orientat a encaixar en el mercat laboral tal com el coneixem ara.
0: Ja, el sistema educatiu actual és antic, no? Ve del passat i encara està per ajustar-se a la nova realitat, que estem en un món que canvia a una velocitat tan gran a través de la IA i tot això, que ningú sap exactament com seran les coses d'aquí 2 anys o d'aquí 1 any, no? I ja Ken Robinson ho va dir quan publicava el seu llibre de El Elemento, que crec que va sortir només en castellà la traducció, que els nens d'avui en dia tindran feines en el futur que encara no s'han inventat. Per tant, crec que l'escola s'hauria de promoure molt més la creativitat, la intel·ligència emocional, etc., que són habilitats que seran necessàries per aquest futur que anem creant.
1: Ja per tancar, Francesc, sembla fàcil trobar el que ens mou, la nostra passió, perquè a priori és una cosa que ens agrada, però de veritat que és complicat i aquest llibre pot ajudar a tots vostès a trobar la resposta. Ho feu orientat amb gràfics, amb preguntes, no? Fer-se preguntes a un mateix
0: sí,
1: és molt
0: sí,
1: important.
0: Sí, sí.
1: T'ho preguntaré gairebé com si es tractés d'una entrevista de l'àmbit mèdic. Quins símptomes sentirem en el moment que haguem trobat el nostre motiu de viure?
0: Mira, doncs, per acabar, símptomes molt clars és que, per exemple, aquesta activitat t'agrada tant que el temps no passa. O sigui, que estem fora del temps, que tu pots estar 4 hores fent aquesta cosa que t'agrada tant i a tu et sembla que han passat uns minuts. O sigui, que no estàs mirant el rellotge, no et canses fent allò i, a més, sents que això que estàs fent et fa créixer tu i ajuda en el món. Això per una banda, no? I per una altra, és una cosa que no pots deixar de fer, en el sentit que si tu ara et toqués la loteria o rebessis una herència o t'haguessis jubilat, voldries seguir fent això encara que no et paguessin.
2: Ara mateix ens estàvem mirant el Joan i jo i ens estàvem, només mirant-nos, estàvem plantejant-nos a veure si un o l'altre ho deixaria en cas que li toqués la loteria. Crec que el cas del periodisme també és una professió molt vocacional.
0: És una
2: passió,
0: per moltes persones és una passió.
2: Sí, sí, sí. I tant, doncs ens ha agradat molt poder compartir amb vostè aquesta estona per reflexionar al voltant de l'Ikigai, en aquest cas enfocat al món laboral i dels diners. Francesc Miralles, moltíssimes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé, bona tarda.
0: Ple. Abraçades a vosaltres. Gràcies.
3: Un mes más. En abril, el hormiguero continúa imparable.
4: ¡Somos los ganadores, Pablo!
3: y es líder absoluto.
4: Con un flow.
3: Y el programa más visto de la televisión.
5: Me he pasado genial.
3: Y esta semana continúa por todo lo alto. Esta noche, Juan y Medio. Y mañana, Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado.
6: Muy bien.
3: El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10:45 de la noche en Antena 3.
7: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
2: Doncs parlant del concepte de l'Ikigai, nosaltres tanquem aquest programa i ho fem doncs, com començàvem, recordant, actualitzant, de fet, amb el que podem, la situació de l'antivirus al creuer, amb el concepte

0: serà ple i sobretot doncs això, no? Estar concentrats els 90 minuts i que bueno, pues això, tenir la confiança necessària com per anar allà i guanyar.
1: Una confiança obligatòria per afrontar un partit que ha convertit aquesta setmana en la més important de la temporada pel migcampista espanyolista.
0: És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana. Nosaltres bueno, ja els vam guanyar aquí a casa. Sabem on els hem de fer mal i evidentment sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. I dins el vestidor estem convençuts i anem amb determinació aquest cap de setmana. El futbol és això, el futbol és resultats i jo considero personalment que és un esport molt emocional, sobretot en situacions com aquestes, i al final hem de pensar en fer un bon partit, en tenir confiança en nosaltres mateixos, a recuperar la versió de la primera volta i a guanyar.
1: Aquestes emocions de les que parla Pol són les que tenen els seguidors espanyolistes a flor de pell. Després d'una primera volta que va omplir d'il·lusions europees les seves aspiracions, ara es veuen en caiguda lliure cap a la zona de descens i amb la por instal·lada al cos. Al canterà també li fa mal tot el que està passant.
0: Fa mal portar tantes jornades sense guanyar, evidentment, i sobretot quan havies fet una primera volta com per lluitar per coses que no són el descens, com el que ho estem fent ara, no? que jo crec que bueno, hem de saber el que ens juguem amb determinació. El que ens toca és treballar, netejar una mica la ment, no? Com ens diu el míster, i sobretot bueno, pues recuperar moltes coses de les que la primera volta les fèiem potser sense pensar, no? Inclús. O sigui que jo crec que el camí és aquest i que quan tinguem els 3 punts segur que tindrem aquesta confiança com per afrontar els altres partits segur.
1: Engonge segueix treballant al marge del grup i no hi serà a Sevilla. Per últim, el club blanquiblau disposa de 600 entrades a un preu de 25 euros cadascuna a la zona visitant del Sàdar pel partit que els blanquiblaus jugaran contra Osasuna a la jornada 37. D'aquestes 600 localitats, 60 seran assignades a la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol, 120 a la grada d'animació, 60 per la curva i 60 per la penya juvenil, i 420 a disposició dels socis del club amb el carnet renovat de la temporada 25-26. Les entrades es podran adquirir mitjançant un enllaç que es troba a la web del club fins al dilluns, dia 11 de maig, a les 10 del matí.
2: He abierto los ojos y he dicho, ya está el outfit.
3: Esta temporada todo va a cambiar.
4: Vengo a por todas este año.
3: Edurne.
5: Yo creo en el destino.
3: Luis Fonsi.
6: Saco el colmillo y vamos, mato.
3: Antonio Orozco.
7: Aquí vamos a intentar ganar la Voz Kids.
3: Ana Mena.
8: No sé si me verán de lo pequeña que soy.
3: Prepárate para la edición más grande de los más pequeños. Más show, más competición, más talento, más espectáculo que nunca.
9: El mejor programa que hemos hecho de la Voz Kids nunca.
3: La Voz Kids, nueva temporada, el sábado a las 10 de la noche en Antena 3.
10: Ya disponible en A3 Player.
11: Per alguns és un circuit, per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig, viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda ja a www.circuitcat.com.
12: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.

0: 8 i 47, una hora estupenda per saludar un amic. Sergi Font, diari ABC, hola.
1: Hola, què tal, com estem?
0: Molt rebé. De seguida amb el José Agustín Gómez i de seguida esperant la connexió del Jordi Gil, diari Esport, que té algun problema de comunicació. I el que primer faré és aprofitar per dir-vos els 11 inicials

0: Francesa fa una setmana, que el maig d'anada va acabar amb un espectacular de crispetes, París Saint-Germain 5, Bayern de Munic 4. Doncs bé, alineen els bavaresos a Neuer sota pals, Stanisic, Upamecano, Ta, Laimer en defensa, Pavlovic, Kimmich, Musiala al mig del camp, Olise, Luis Díaz a les mitges puntes amb Harry Kane al capdavant. Luis Enrique treu pel que fa als francesos Safonov sota pals, amb Zaire, Emery, Marquinhos, Pacho i Mendes en el quartet defensiu. A la zona ampla, al terreny de joc, tres jugadors, Neves, Vitinha i Fabián Ruiz, que és la gran novetat, el nostre compatriota titular a l'11 inicial del PSG, que jugarà a la davantera amb Doué, Dembélé i Kvaratskhelia. Què et sembla la parrilla salida, anava a dir, pensant en motor, José Agustín, els 11 inicials d'uns i altres?
1: Per mi, important l'absència de Hakimi, al lateral dret del PSG. Ja es va veure l'anada, la importància que té el capità de la selecció del Marroc i que la té també en aquest PSG, perquè les seves incursions per la part central del mig del camp fan molt de mal. I per mi és la baixa més important. La resta és el que estava previst.
0: Sí, el que estava, no sé si està previst o no, és que ens ho passem tan bé, Sergi, com en el partit d'anada.
2: Bueno, jo crec que serà difícil, no? Perquè va ser un autèntic partidàs. És a dir, ningú s'esperava el que va passar en el Parc de los Príncipes amb un Bayern que es va davantar, després el PSG que va... es va posar amb un avantatge molt considerable. Semblava que l'eliminatòria estava pràcticament sentenciada i el Bayern va revifar el que tenen els equips alemanys, no? I va demostrar que perquè és un dels millors equips d'Europa i va deixar l'eliminatòria completament oberta. Jo crec que serà un partit molt maco perquè són dos equips ofensius que tenen autèntics cracs, jugadors diferencials i que poden donar un gran espectacle. Llavors, evidentment, el Bayern compta ara amb el factor camp. És a dir, serà complicat guanyar el PSG a part, porta dos anys que els dos últims partits no ha estat capaç de guanyar a l'Allianz Arena i veurem què és el que succeeix, però bueno, jo crec que aquest PSG, no oblidem que també serà actual campió, pot fer molt de mal.
0: Un mal i sap exactament, José, si el fruit d'un 5-4 és un èxit ofensiu o és una mancança defensiva, no?
1: Sí, sempre està aquest dubte que et queda. Veient el partit, veus que és molt complicat defensar les accions a tanta velocitat com la que van protagonitzar tant els francesos com els alemanys. És molt fàcil defensar jugades que són més de toc, sobretot si no hi ha molta qualitat, però quan hi ha qualitat i hi ha velocitat és molt complicat defensar. Hi ha defenses molt forts al Bayern de Múnich, però que per velocitat els van matar, i els defenses del PSG, quan van començar a moure la pilota els alemanys de banda a banda i al final trencava Luis Díaz o trencava Olise, era impossible. Era impossible d'ubicar-los, de trobar-los, i al final el talent individual és el que marca les diferències.
0: Clar.
1: Tampoc crec jo en aquestes defenses, jo no crec que estiguem davant possiblement entre la defensa del PSG ni entre la defensa del Bayern de Múnich tinguem els 3-4 millors centrals del món, per exemple.
0: Per exemple. També s'acostuma a lo bo molt ràpid, de forma que, clar, vist el PSG-Bayern del partit d'anada, a l'empat a 1 del Metropolitano i a l'1-0 ahir del Arsenal ens van deixar a lo millor amb el mal regust de boca, Sergi, de qui no veu un espectacle tan gran com el que esperava, no?, d'una semifinal de Champions.
2: Sí, bueno, també són dos equips que ja no és que t'esperessis aquests resultats, però sí que són dos equips... sobretot l'Atlètic de Madrid, que juga, no és tan ofensiu com els altres, no? Llavors juga més amb el resultat i a poder aguantar el marcador. D'altres maneres, bueno, al final jo crec que l'Atlètic de Madrid al final era el convidat de pedra, crec que ningú s'esperava que arribés on ha arribat, tenint en compte els altres equips que hi havia. Ara Arsenal, que va fer una fase grups espectacular, està a la final, i jo crec que bueno, és un dels tres candidats, era un dels tres candidats a guanyar la Champions juntament amb el que sortí d'aquesta eliminatòria del Bayern PSG, que jo crec que és la final anticipada.
0: Molt respecte a la feina, a la tasca que està fent Arteta tant a la Lliga, a la Premier League com en Champions. Hem de recordar que l'exjugador, entre altres, del Futbol Club Barcelona va agafar un equip deprimit i que l'ha tornat per primera vegada a una final de Champions des del 2006.

i que si guanya la Premier seria la primera des del 2004. És a dir, que estem davant de un entrenador, diguéssim que no gaire amant del futbol virtuós, sinó més aviat de l'efectiu. I ahir, si hi havia alguna definició característica dels dos equips, és que tot

0: tots dos tenen aquesta circumstància com a patró, no? El futbol més en defensivo, més d'economizar virtuosismos i de cantar-te més per el resultat. I el que li salió peor fue al Xolo simplement per un error de marcatge en el únic gol del partit.
1: Sí, i si et fixes, quan fa les entrades de la banda dreta a l'equip anglès, el problema que té a l'hora de defensar la jugada l'Atlètic de Madrid és que la pentina Puyol, perquè si no la treia Simeone al darrere perquè ja estava preparat. Però al pentinar la pilota, Giuliano ja no arriba i l'atacant, que aquesta eliminatòria ha estat molt més igualada, bueno, no, molt més igualada no, perquè la del Bayern jo crec que està molt igualada també, la del PSG, però és una eliminatòria que ha estat igualada però per baix, mentre que la del PSG i el Bayern està per dalt, aquí està per baix.
0: Bueno, perquè
1: jo crec que...
0: Per dalt o per baix o per ofensiu o defensiu, no?
1: No, jo crec que és el mateix esport, però ho veuen de manera diferent Simeone i Arteta i Company i Luis Enrique. Ara, totes són respectables,
0: home,
1: perquè al final l'objectiu que busquen és guanyar.
0: Home, clar.
1: I Arteta ha guanyat en aquest cas.
0: Parlant de no guanyar, 5 temporades consecutives en blanc a l'Atlético de Madrid, que recordo, com saps bé, Sergi, s'ha gastat 230 milions en el passat mercat d'estiu, eh?
2: Sí, bueno, però...
1: I al Nadal.
2: És que això demostra que al final no és fàcil guanyar títols. És a dir, deixem de banda Europa, ¿vale? Europa, és a dir, ara mateix no hi ha cap equip espanyol que pugui optar a guanyar la Champions, tret de no aquest any, sinó potser els anteriors, del Real Madrid. Les competicions nacionals s'ho emporten dos, Madrid i Barça. No hi ha competència entre amb l'Atlètic de Madrid, amb el València, amb el Sevilla, com altres temporades.
1: Però hauria d'haver-hi.
2: Hauria d'haver-hi, però no hi ha. Al final és un tema de pressupostos també, de jugadors i d'estils de joc. El Barça no li dona per guanyar la Champions, però no té rival. A Espanya no té rival, pràcticament.
0: Ara en parlarem del Futbol Club Barcelona. Deixeu-me que doni la benvinguda al Jordi Gil, ja solucionats els problemes de la tròcola, Diari Esport. Hola!
3: Hola, hola, hola, Albert, perdoneu,
0: No, home.
3: Tenia un problema de cobertura.
0: No, res.
2: No, cobraràs la meitat avui.
0: És correcte. Has deixat el José Agustín Gómez amb mig entrapà de fuet, que el pobre estava aprofitant per fer un resopó, però bueno, escolta, cap problema, tot sigui això. Estàvem parlant de la semifinal, que esperem a partir de les 9 a la capital de França, entre el PSG...
1: Alemanya.
0: Perdó,
2: Alemanya.
0: La capital de Baviera, ara ho dic bé, entre el Bayern de Munic i el PSG. Esperes quelcom el que va succeir a la capital de França, ara s'incerto, fa 7 dies, Jordi?
3: Home, pel que han dit els dos entrenadors, sembla que plantejaran el partit de manera similar. Jo sí que espero, de Luis Enrique ja ho tenim assegurat, no? I per Company no tenim l'experiència, però jo crec que sí que serà un partit boig, que els dos entrenadors buscaran que els seus equips juguin a l'atac, i jo crec que serà un partit maco, segur.
0: I et va decebre la tornada de l'altra semifinal entre Arsenal i Atlético de Madrid amb accés a la final dels anglesos?
3: No, doncs sí, la veritat és que una mica sí. Ja, més o menys, encara que ens ho esperéssim, sempre t'esperes que al final canvi, no?, i que el partit sigui més vistós. Sobretot per part de l'Atlético de Madrid, no? Que quan es va posar el marcador en contra, la segona part jo pensava que seria més animada, amb l'Atlético més focat i més ocasions, i no sé, el Xolo un altre cop em va pagar amb la mateixa moneda, no? de la decepció. I va ser, bueno, doncs, una llàstima que no arrisqués més, perquè l'ocasió crec que s'ho mereixia.
0: Resignació, jo diria, que és una mica el sentit que va desprendre el Xolo Simeone a la roda de premsa posterior al partit, però la rajada del dia, què és rajada? La mega rajada del dia l'ha fet l'alcalde de Madrid. Què dius, Albert? L'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha carregat així contra la UEFA, és un minut 27 segons aproximadament, que no tenen pèrdua. Pareu orella.
4: Lo que digo es que cuando vi el sorteo pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA. Y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están...

0: las cámaras de televisión? ¿Por qué no se da por parte de la producción televisiva una repetición de si es fuera de juego o no es fuera de juego? Porque no era fuera de juego y no quisieron reconocerlo. El penalti a Griezmann es clamoroso, el árbitro pita una vez que Griezmann cae, la falta de Pubil no existe y por tanto, y luego ya lo del descuento, es la constatación clara de que el árbitro quería que ese partido acabara lo antes posible y que el Arsenal fuera a Budapest y no fuera al Atlético de Madrid. Por eso creo que los atléticos estamos orgullosos de nuestro equipo porque compitió no contra el Arsenal sino contra la UEFA. Y al Arsenal le puedes ganar a 180 minutos, pero a la UEFA no la vas a ganar. Y la UEFA puso toda la maquinaria para que el Atlético de Madrid ayer no pasara ese partido y el árbitro fue el ejecutor de esa voluntad. Hay una intencionalidad, en mi opinión. E insisto, al Arsenal se le podía ganar, a la UEFA no la hemos podido ganar y era imposible ganarla. Nos tocó la UEFA y no el Arsenal en el sorteo para ir a Budapest.
1: Caray, intencionalidad, voluntad, Sergi Font, predeterminada y dirigida en contra del Atlético de Madrid por parte de la UEFA, que quería que a Budapest fuera el Arsenal y no el Atlético.
2: No, sí, sorte que es política. Si fos al entrenador de l'Atlético de Madrid, un jugador o el president, estaria inhabilitat per la partida.
1: 73 partits.
2: Sí, sí, i espera que això no li costi a Espanya la final del Mundial, aquesta rajada, però bueno.
1: Home, és FIFA, no? El Mundial és FIFA, no?
2: Sí, és FIFA, però bueno, són amics tots, sí, ja sabem com funciona tot això. No, jo crec que, a veure, el que diu és el que pensa tot el metropolitano.
1: Però és l'alcalde de Madrid.
3: Aquest és el problema.
2: Sí, sí, però ell en aquest moment parla, no parla com a...
1: No, però això ho deia Gaspar, que ho saps perfectament, però no val.
2: No, sí, però saps el que passa? Que això és el que passa, que tothom es pensa que en el futbol tothom pot dir el que vulgui. I saps? Si fos un tema polític, un tema econòmic, un tema social, s'ho agafaria amb paper de fumar. Però com que és futbol, doncs tot val. I tothom pot opinar.
3: Perquè aquesta és l'opinió, Sergi. Aquesta no deixa de ser l'opinió d'un aficionat a l'Atlético de Madrid, que és famós. Perquè aquestes declaracions respecte a allò que diu de la cinquena plaça, això ho hauria de dir el senyor Tebas, que és el seu departament. Aquest no és el departament del senyor Almeida. El que passa que és populisme d'un polític, ja està, o sigui, no li dono més importància que aquesta, perquè és una declaració d'un forofo, d'un aficionat a l'Atlético de Madrid emprenyat, que l'entenc. El que passa que és un forofo famós, que és, a més, alcalde de Madrid. Però com a alcalde de Madrid m'interessa el mateix que una pantalla fosca. O sigui, res.
2: Sí, però el discurs és impecable, El discurs és impecable.
3: D'un forofo?
2: Sí, sí.
1: Bufanderament impecable, es podria dir. Jordi? Sí.
4: No, però és que a part si la UEFA hagués volgut eliminar l'Atlètic de Madrid ja havia tingut motius per fer-ho abans, no? Perquè tu contra el Barça pites el penalti de Musso Fermín, que li obre el cap, i les pulses i ja està, no?
3: Ja, però aquí estaven tornant-li l'errada del doble penal, el doble toc de Julián. Sí, d'alguna manera li van de tornar i potser li van tornar a l'eliminatòria contra el Barça.
4: Bueno, jo no crec que l'Atlètic de Madrid perdés per l'àrbitre.
1: En absolut.
4: Hi va haver aquella jugada, però l'Atlètic de Madrid va perdre pel Xolo.
3: Per la valentia del Xolo, com sempre.
4: Per mi, sí.
3: Totalment. És que el Xolo, tenint els jugadors que té, per què no ets més valent?
1: Bueno, ell planteja com... A veure, jo estic convençut que ell creu que la seva forma és la que li condueix a l'èxit.
3: I quants títols s'ha guanyat?
1: Aquest és el problema, que la realitat...
3: Quants diners s'ha gastat i quants títols s'ha aconseguit amb la seva idea?
1: Jordi, el tema és aquest.
4: Ell insisteix molt en la potència econòmica de l'Arsenal, quan ell la seva potència econòmica també és molt important.
1: Home, 230 quilos.
4: I quina potència econòmica tenia contra la Real Societat, no? I va perdre la final i llavors no va dir res. I dir que no, només va dir que excuses per justificar un altre plantejament que no conté enlloc.
3: Que també hem vist que quan l'Atlético de Madrid ha volgut jugar a l'atac, és un equip que ha generat moltes ocasions de gol i que ha fet gols. Però és que no és la idea futbolística del Xolo.
1: Bueno, fins aquí la brúixola de Radio Estadio Atlético.
3: I no sé quan s'obrirà de nou el meló de la continuïtat del Xolo, perquè cada vegada que passa això...
1: No serem nosaltres qui l'obri, ni qui el tanqui. Per què hem de parlar de Pini Zavi? El que, amb perdó i tot el respecte i carinyo del món, de part de qui demà compleix gairebé el 6 per davant, però li ves molt envellit, Gil. Molt envellit. No sé si és que fa molts anys que en sabem d'ell.
4: És gran,
1: Però molt, M'he quedat parat.
4: Sí, sí. Sí, sí, sí. Aporta molts tiros donats al Pini Zavi a les seves esquenes, sí.
1: Home, deu ser guanyar calés, perquè el Sergi també el veig envellit i està forradíssim.

0: Deu ser d'aquí que ve la cosa, no?
1: Forrat, però amb mantes, vols dir, no? De fred que passo. Amb
0: paper albal.
1: Que dormo al carrer.
0: Amb paper albal. Escolta, Zahavi, per lligar una cosa que ja està lligada, no, Fontini, que és el Flick 2028.
1: Sí, bueno, ho han deixat en l'aire, l'entrenador ho ha anat deixant en l'aire esperant que es confirmi la lliga de l'equip. Al final, bueno, pues si tot va bé, o si no és aquest cap de setmana, serà el següent, i si no l'altre, el Barça guanyarà la lliga i serà el moment de poder tancar totes aquestes operacions, però que ja estan encaminades, que el Barça, abans de que la Porta es presentés a les seleccions, dimitís, ja també estava pràcticament parlat. I bueno, jo crec que és una mica acabar de posar el fil a l'agulla i parlar també, no oblidem, de Lewandowski, no? Que també el porta el mateix Zahavi, que trinca per tots dos. I llavors, bueno, aquest ja serà una mica més complicat i veurem què succeeix amb el davanter.
0: Doncs el que ha succeït amb un davanter a Baviera és que ha avançat el PSG. Ousmane Dembélé posa el 0-1 en el minut 2 de la primera meitat, avançant els de Luis Enrique també al maig de tornada. Bayern de Múnich 0, PSG 1. Què em deies?
2: Velocitat. No, mira, la jugada és velocitat per l'esquerra, per Kvaratskhelia, i al final la defensa lenta retrocedeix, se'ls fica molt a dins i gol.
0: Clar, és que aquí coincideixen dues coses. Una, que té coets a la davantera, veritables coets, els tres ho són, una velocitat tremenda, amb l'eix central del Bayern de Munic, que a mi em dona la sensació és el punt feble de l'equip dels alemanys. En fi, tornem a Zahavi. T'esperes algun tipus d'anunci immediat un cop es tanqui el campionat de Lliga per part del Futbol Club Barcelona, Gil?
3: El que deia el Sergi, jo crec que sobretot la renovació de Flick, no? I ell mateix ho va dir en una roda de premsa fa poc que ell volia seguir, que seria l'últim club que entrenaria el Barça, i que Flick seguirà fins al 2028, i ara la patata calenta és el Lewandowski, perquè renovar Lewandowski significa rebaixar-li molt el sou, no? I no sé si el polac acceptarà, si al Barça li interessa o ja li va bé, doncs, una oferta a la baixa i ell sigui qui digui que no, que potser seria l'escenari millor per quedar bé amb tothom. Però és el problema del Barça, el problema de Lewandowski, que està una mica hipotecat al propi Laporta, que va dir a les eleccions que el renovaria. I evidentment s'ha vist que ja no és el que era, no? Encara que l'altre dia va fer un gol i que sempre tindrà aquells 13-15 gols, sempre se'ls farà. És un dels problemes del Barça, trobar un nou, i jo crec que és la prioritat que ha de ser pel propi Flick per la temporada que ve.
1: Sí, i perdona, no oblidem que tampoc està tenint el protagonisme dels primers anys, és a dir, Flick ja no el té com a titular indiscutible, inclús en el tema de l'efectivitat. No sé si em sembla, ara parlo de memòria, però em sembla que Ferran porta 15 gols a la Lliga i Lewandowski porta 12, és possible?
2: Sí.
1: Llavors, bueno, no és el titular indiscutible aquell, el jugador top, que té la qualitat que la té, això no ho negarem, però ja no té la joventut ni té pues, el mateix recorregut que podia tenir.
0: 18 en la temporada, 18 amb dues assistències, Lewandowski, 18.
1: Sí, però dic a Lliga, Lliga em sembla important, vale, només 12.
0: Correcte.
2: Per mi hi ha un aspecte molt important en el cas Lewandowski, i és la massa salarial que deixa lliure per poder reforçar l'equip. Perquè amb els diners de Lewandowski pots fer fitxatges importants en demarcacions fonamentals en aquest equip, la del davanter centre, per exemple, i la del central. Tu necessites els diners de Lewandowski, que t'estalvies, per fer d'altres operacions, perquè amb el sou d'un pots fer dos o tres fitxatges.
0: Tot i que Jordi, la solució per arribar a l'1-1 pot venir des de Mònaco, i dius, anant al casino? No! Perquè el Mònaco, segons avui... Que també igual. El Mònaco, segons avui ha apuntat el company especialista en Mercato, Fabrizio Romano, ha decidit que pagarà 11 milions d'euros de l'opció que té en la cessió d'Ansu Fati en l'equip del Principat al Futbol Club Barcelona. I aquesta operació, corregeixem si m'equivoco, Jordi, obriria les portes de bat a bat al 1-1, no?
3: Sí, des de la directiva del Barça es deia això, que faltarà no té lloc. En un futbol més fluix com el francès encara pot jugar, un equip de...
0: 12 golets, ha fet,
3: Bueno, però tampoc el Mónaco està lluitant pel títol, no?
0: No.
3: Ni tan sols està massa amunt, vull dir que és un equip...

0: que li va bé a l'Ansu, està disfrutant del futbol, el Barça en treu un rèdit econòmic, ni que sigui menys respecte a les expectatives que hi havia amb aquest jugador, que recordem que li vam donar el 10, li vam donar el número de Leo Messi.
1: Bueno, I el Manchester...
2: Ah, jo no li vaig donar res, amb el carinyo que tinc, Jordi, jo no li vaig donar res.
1: I el Manchester pagava 70 milions per ell.
2: Sí, clar, bueno. Ara, no ens l'esperàvem, Fontini, que sortís la palanca Fati, perquè estàvem parlant que si De Jong, que si Araujo, que si Ter Stegen, i ningú s'esperava que una possible solució a l'1x1 vingués de Mónaco.
3: No, però sí que és cert que l'Ansu va anar a Mónaco per revaloritzar-se i ho va estar aconseguint, És a dir, allà s'ha trobat a gust, és un lloc en el qual passa desapercebut, no té la pressió que tenia aquí o que pot tenir una lliga més coneguda. A Mónaco està bé, està còmode i està rendint bé. Allà està bastant blindat, és a dir, té una persona de la seva família que es preocupa de tenir-lo, no diré aïllat, però sí preocupar-se de tota la resta de coses que passen, amb el qual ell només s'ha de preocupar d'anar a jugar i de rendir, ho està fent, ho ha aconseguit, i bueno, en el Barça no tindria lloc. Pel Barça seria un problema si tingués que tornar, sí. I jo crec que és una bona solució per tots, el que es pugui anar, llibre i també massa salarial, i deixi uns carons al club.
2: És el més semblant, José, a un final feliç amb una trajectòria desafortunada des de lo físic.
1: Sí, amb el temps anirem coneixent més coses del que va passar amb les operacions d'Ansu Fati, si van anar ben caminades les primeres que li van fer, per què va tenir tants problemes en la tornada. Tot això algun dia s'aclarirà, perquè com es pot trencar una carrera que semblava prodigiosa en tan poc temps, perquè Ansu Fati encara és molt jove, i ja ningú se'n recorda del que va fer quan va debutar, quan va anar a la selecció, quan era el futur del futbol espanyol, abans de que aparegués la Minja Mal. Però bueno, és el futbol, són les coses que passen, i torno a repetir, més endavant potser ens assabentarem de tot el que ha anat al darrere d'aquelles operacions i aquelles recaigudes.
2: De coses ens anem assabentant en el dia d'avui. Per exemple, segons ha escrit el Juan Ignacio García Ochoa al diari Marca, ens hem assabentat de que a l'entrenament d'aquest matí a Valdebebas hi ha hagut sidrali del gordo. Algú està fent un sorollet que de veritat que es cola a l'antena, és francament desagradable. No sé qui
3: jo és. No sóc.
2: Tant se val, però allunyeu-vos-ho del, porfa, del aparell, perquè si no es cola molt. Dic que, segons ha avançat el diari Marca, Valverde i Tchouaméni gairebé arriben a les mans després d'una forta discussió que, segons apunta el rotatiu madrileny, reflexa el deteriorament intern que viu actualment al vestidor blanc. Tot ha començat amb un fruit del joc, del partidet que estaven jugant, una falta que provoca un dels moments més tensos que es recorden a la Casa Blanca pel que fa al terreny de joc. Els dos jugadors es van encarar, es van empuixar en penya i han mantingut una forta discussió, no es nota que estic traduint ni res, que continua dins del vestidor. Bon rotllo, Fontini, jo diria que bon rotllo a la Casa Blanca no sembla haver-hi.
3: No, és la constatació de lo que està succeint aquesta temporada en el Real Madrid. És a dir, fa poc el Rudiger li va fotre una bufa també al Carreras, no? Que avui al Carreras em sembla que ha fet un comunicat reconeguent que havia hagut un problema i que després bueno, ho havien reconduït i ja està tot arreglat. Però bueno, això no deixa de ser una mostra del malestar que hi ha, del deteriorament que està vivint aquesta plantilla i de, bueno, de la necessitat que hi ha de fer foc nou una mica i de canviar moltes cares.
2: Recordo, Jordi Gil, i el que estigui escoltant-nos i no ho ha sigut, digué el Carreras en l'interior del vestidor, després també d'una discussió, qüestió que ahir el propi Carrera reconeix en el paràgraf final d'un post d'aquests d'Instagram a les seves xarxes socials. Si això li sumem l'estira i arronsa que hem tingut amb Dani Carvajal i amb l'exjugador del Betis
1: Ceballos,
2: i que ha portat a una fredor absoluta de l'actual entrenador amb el Team Spanish,
1: diuen que
2: amb els jugadors nacionals.
1: Diuen que hi ha 6 jugadors d'aquesta plantilla que no parlen amb l'entrenador.
2: Jordi, bon rotllismo total, eh?

0: No, i això li sumes el tema amb Mbappé, que també semblava el vestidor els dies sentat molt malament, que hagi marxat de vacances i tota aquesta història, almenys jugant-se doncs, a l'honor a Cornellà, veus que l'ambient al Bernabéu no pot ser pitjor, la veritat és que Florentino haurà de canviar moltes coses i una sobretot és l'entrenador i tornar a un entrenador d'aquests que aconsegueixi gestionar bé una plantilla, no? Dels que a ell li agraden, perquè sembla que és l'únic que funciona en aquella casa.
1: Clar, un no sap, José, si això és derivat d'una molt mala temporada o a l'inrevés, si la mala temporada ha derivat amb aquestes relacions personals tibants, no?
2: Jo crec que tot, o sigui, la mala temporada és producte de que en aquell vestidor les coses no funcionen. Perquè amb el talent, la qualitat que té aquesta plantilla, Xavi Alonso ja va marxar pels problemes que tenia amb alguns jugadors pesos pesants d'aquest equip. Això no ha canviat. Han canviat l'entrenador, però les ovelles segueixen sent les mateixes. El pastor, sí, el canviem, però segueix sense saber pasturar amb un vestidor molt complicat, amb moltes belladones, amb moltes primeres ballarines que tenen problemes. Fixa't que en aquests dies del que no s'està parlant per qüestions extraesportives és de Vinícius, que es dedica a jugar i a salvar el seu equip en els moments complicats, com diumenge passat a Cornellà.
1: Demà proves mèdiques a Mbappé. Tu t'esperes miracle o no compareixer, no sé com dir-ho, Fontini, per part dels
0: Home, jo,
1: experts.
0: tenint en compte que hi ha un Mundial a la volta de l'esquina, no crec que ni...
1: Apostes
0: I
1: per
0: tal
1: no
0: com està la
1: compareixer.
0: Lliga, sí, exactament, no crec que ningú es jugui aquí, no crec que el jugador estigui per jugar-se pues això, una recaiguda o tal, i més que està tot el peix venut, és a dir, seria absurd. De totes maneres, bueno, sí que haurà de fer alguna cosa per reconduir la situació, com deia el Jordi, del que s'ha creat, no? D'aquestes vacances que ha fet, amb l'Ester Expósito, en un moment que bueno, pues que el Madrid s'estava jugant
1: Ella
0: la
1: no té
0: Lliga.
1: culpa de res, faltaria més, eh? Que
0: No,
1: ella,
0: no, al
1: al revés.
0: revés, ja no té culpa de
1: Diem el
0: res,
1: nom
0: és a
1: perquè
0: dir,
1: és una actriu coneguda, però...
0: clar, exactament, exactament,
1: Clar.
0: és a dir, tu també t'aniries, deixaries el programa ara mateix.
1: No, però escolta, com si se'n
0: Però
1: va sol
0: bueno.
1: al iot, si és que el fet no és ni el iot ni, per suposat, Esther Expósito. El fet és que tu la recuperació l'has de fer on la fan tots els seus companys, que és al Centro Médico de Valdebebas. No a anant-te por ahí. M'explico?
0: Sí.
1: Ara, estem a lo de sempre, Jordi. El problema no és de qui demana, sinó de qui concedeix el permís.
0: Ah, evidentment,
1: Perquè se
0: evidentment.
1: suposa que se n'ha anat a permís.
0: Si és que tenia permís,
1: Clar,
0: que
1: és el
0: ens
1: que
0: han dit que
1: dic,
0: sí,
1: que se
0: no?
1: suposa que sí.
0: Però jo crec que el que deies de les proves de demà, si no surt lesió, jo crec que el faran com a mínim, el faran viatjar a Barcelona. I per mostrar una mica de disciplina, no? D'aquí no tothom pot fer el que vulgui. Jo crec que home, si surt una petita contractura o una petita el que sigui, ja té excusa ahir per no viatjar, però si no surt res a la prova mèdica, jo crec que el faran viatjar a Barcelona
1: Home, té molt a perdre,
0: i...
1: eh? Té molt a perdre, com recordava el José,
0: No,
1: pensant en el
0: estic dient
1: Mundial.
0: viatjar almenys, viatjar, una altra
1: Ah,
0: cosa és
1: vale.
0: jugar
1: Sí,
0: al Mundial. però Jordi, qui
1: Sí.
0: sap el que surt en el parte mèdic? És a dir, el que surt al parte mèdic serà veritat? El que es publiqui o no? És a
1: Home,
0: dir, perquè al final el parte mèdic és consensuat amb el jugador.
1: ja.
0: Si el jugador diu que li fa
1: Però no
0: mal,
1: sé...
0: encara que la prova mèdica digui que no té res, si li
1: Clar...
0: fa mal, li fa mal. És a dir,
1: Sí,
0: llavors,
1: però
0: bueno, jo crec que és una
1: el
0: mica...
1: poden fer viatjar, el poden fer anar convocat i viatjar i venir aquí a Barcelona i passar el baltràngol que hauran de passar els seus companys segurament si el Barça guanya i la humillació una mica entre cometes de veure el teu etern rival guanyar de la Lliga a la teva cara, no? Sempre,
0: Però...
1: sempre que aconsegueixi el seu objectiu al Barça davant el Madrid.
0: Bueno, sí, però és una possibilitat molt probable, tenint en compte que li va l'empat, no? I que amb poc que faci el Barça i com està el Madrid, que ja l'hem vist que els últims partits de Lliga com està, per poc que sigui el Barça, jo crec que aquesta jornada sí que no passa que és campió.
1: Ningú contempla, Fontini, la possibilitat de ser campió de Lliga a Vitòria?
0: Resultats, com deia el Cruyff, no? Al final dels tres resultats que es poden donar, valen dos, que és l'empat i la victòria. I sobretot tenint en compte que el Madrid tampoc es juga ja res. Llavors, només es juga l'honor, però si fos al Bernabéu et diria que encara, de cara a la seva afició, sí que lluitaria més. Però estan aquí al Camp Nou, jo crec que bueno, intentaran salvar la papereta, però és que tampoc guanyaran la Lliga, encara que guanyin.
1: Ja,
0: Llavors...
1: el Barça no és l'Espanyol, però
0: No.
1: a l'RCD Stadium el Madrid tampoc es jugava res, també li valien dos resultats.

0: a l'Espanyol i no li valia més que un en els d'Arbeloa i van sortir per feina.
1: Sí, però escolta, perdona, però si el Barça ho ha guanyat tot en el Camp Nou, em sembla que no ha perdut ni un punt, eh?
0: Correcte,
1: em sembla.
0: Correcte.
1: No, vale, i, pues és una gran diferència.
2: Diré més, diumenge passat a l'RSA de Stadium, la primera part acaba 1-0, 2-0 per l'Espanyol i no sobta a ningú. A la segona meitat, quan Vinícius es posa l'equip a les seves esquenes, canvia tot el panorama. Quan tens un superclasse que ell sol trenca un partit, es va acabar. Però la primera meitat, el Real Madrid surt perdent cap als vestidors i ningú es sorprèn. El que passa que el Barça no perdona tant com va perdonar l'Espanyol.
0: Pensant en la possible absència a la gespa, parlo, Jordi Gil de Mbappé en el clàssic de diumenge, ho dic, Tu ets dels que creu que el Madrid juga millor amb un dels dos, però no amb els dos, Vinícius i Mbappé?
3: No, home, jo crec que el Madrid fa molta més por amb els dos.
0: Amb els dos.
3: És a dir, jo crec que sí, tens dos bales tremendes. No?
0: I aquí diu que no, i ho argumenta dient que quan estan els dos junts no pressionen dos. Quan hi ha un de sol, el que no pressiona és un.
3: Però quan a Europa, per exemple, hem vist que sí que s'han posat l'aspira als dos, cuidado. El Madrid tampoc va caure estrepitosament a l'Europa. Yeah. I que sí, es nota molt. Només el Pichichi de la Lliga, no? Té 25 gols. I no sé, a mi em fa molta més por Madrid amb Mbappé i Vinícius que només amb un d'ells.
2: I com deia l'altre dia Pochettino, a Mbappé el que li agrada és córrer. I el que li fa mal al Barça és un davanter que corri.
0: Parlant de por, està avui José més preocupat pel descens Espanyol i Girona que abans de que el Sevilla li guanyés a la Real?
2: Potser sí, però més el Girona que té 38 punts que no l'Espanyol que té 39. Clar, això és obvi. I interessant, el partit del dissabte, 4:45, al Sánchez Pizjuán, entre el Sevilla i l'Espanyol. Avui ja Pol Lozano parlava d'una final. Doncs sí, queden 4 jornades, 39 punts, amb 3 punts la categoria jo crec que està salvada. És la primera oportunitat que té, doncs endavant. El que passa que, clar, el que porta al darrere aquesta motxilla de 17 partits al 2026 i no conèixer la victòria, són 5 punts de 51, em sembla recordar, o 4 de 51 en aquest any. Això, mentalment, jo crec que qualsevol li comença a donar voltes i s'enfonsa. Però és que no podes enfonsar-te, perquè és això o res.
1: No, però a part d'això, és que, a veure, és que l'Espanyol té 39 punts, però és tretzè, és a dir, hi ha molts equips pel mig.
2: I per darrere,
1: és a dir, encara
0: Elche, encara Mallorca, que Girona guanyi. I Sevilla, en concret.
1: Clar, però és que tu pensa que aquesta jornada, per exemple, l'Alavés, que és el que tanca la
0: 36,
1: l'ascens, el que marca la línia, juga al camp de l'Elche, que també està a 38 punts.
0: Sí.
1: Llavors, és a dir, que un dels dos no sumarà,
0: correcte.
1: No? O no sumarà els 3 punts, vull dir, un dels dos.
0: Correcte.
1: Amb la qual cosa, encara l'Espanyol estarà per allà salvat, i el Girona. És a dir, que hem de tenir en compte tots aquests enfrontaments que hi ha entre els equips del mig, no només amb l'Espanyol.
2: És que aquí cada jornada tothom es juga alguna cosa. Mira, el dimecres que ve, el Barça visita l'Alavés. Si el Barça no ha aconseguit el títol de Lliga diumenge, se la jugarà contra l'Alavés per intentar aconseguir-lo. I ara mateix, jo crec que excepte Oviedo i Llevant, la tercera plaça per baixar és una incògnita.
1: Sí.
2: Avui en dia.
0: Jordi, com ho veus?
3: Mira, jo crec que l'Espanyol la salvarà. Jo crec que li falta molt poquet. Vull dir, jo crec que amb 2-3 empats en tindria suficient. No li cal ni guanyar un partit. Tot i que perdés a Sevilla, és del que parlàveu, que hi ha molts equips ficats pel mig i el que sí que, bueno, el José Agustí no sap més això, però de cara a l'any que ve ha de prendre la lliçó, no? I jo no sé si...
1: Llavors, bueno,
2: però ni abans, llavors, ni abans era tan bo ni ara és tan dolent.
1: Clar, sí. Clar, bueno, però llavors potser, és a dir...
2: Pot ser, Sergi, la realitat de l'Espanyol són els 39 punts que té ara, només que d'una altra manera distribuïts al llarg de la temporada, és a dir, no 17 partits consecutius sense guanyar. Si tu aquests 17 partits els reparteixes al llarg de les 34 jornades que porten i tu estàs ara amb 39, possiblement la gent estaria contenta i satisfeta, perquè estaries a 4 jornades per tancar la temporada a punt d'aconseguir la salvació. Però la gent es va il·lusionar tant amb Europa, clar, molt, perquè tu tancaves primera volta 35 punts, cinquè a la classificació, que ara tot es veu negre.

0: Per cert, què tal us vindria en Jordi Gil 50.000 dòlars?
1: Hòstia, el Jordi no sé, però a mi...
2: El canvi és el mateix, no?
0: Sí, més o menys, sí, 50.000 euros.
2: Bueno, pues per tapar algun foradet.
0: Algun foradet. A tu, Fontini, que t'has llançat aquí a l'eufòria, tu et miri amb la conya,
1: eh? Mira, a l'Albert pagarà tots els atrasos, ara.
0: Ja te digo, i a tu, José, faria un arreglo, no?
3: No estaria malament.
0: Vale, doncs atenció a què s'ha de fer per guanyar 50.000 dòlars. Fox Sports... El Departament d'Esports de la Televisió Nord-Americana, que eren en el seu moment la televisió de Donald Trump, no sé si encara ho és o no, Fox Sports pagarà 50.000 dòlars a un aficionat incondicional del futbol disposat a veure cada partit, cada i tots els partits de la Copa del Món. Han iniciat una campanya per contractar el que ells diuen jefe de la Copa Mundial i que s'haurà d'encarregar de veure els 104 partits del torneig dels 39 dies. Rebrà una oficina personal, un espai de visualització somiat construït a mesura en el cor de Times Square a Nova York, i durant el torneig els transeünts que passin per allà, els turistes, podran presenciar en aquest fan experimentant l'emoció de jugar al torneig en temps real. I hi haurà, a més, de comentar-ho a les xarxes socials. En fi, que
1: David Bernabéu té molts números de guanyar.
0: Sí, oi? Sí. En fi, nois,
2: no
0: que...
2: No li veig massa la gràcia a l'invent.
0: No, no sé, bueno, 50.000 euros.
2: Veure un tio mirant els dòlars. Partits de futbol a la tele.
0: Ja, bueno, però
3: molts ho fan gratis.
0: Per 50.000 dòlars, la mort de Manolete, no, ja t'ho dic ara.
2: No. Molts ho fem pagant.
0: Correcte.
3: Exacte.
0: Correcte. Parlant de pagar, no us pago més. Així que aquí ho deixem. Jordi Gil, Diari Esport. Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: Adéu, Sergi Font, Diari ABC.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies,
1: petons.
0: José.
3: Adéu.
0: Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.

0: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: 9 i 27, abans de continguts del Nits de Ràdio, amb el David Cervelló, de 2 de 2 fins a les 6 clavades de la matinada a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
2: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada, a Nits de Ràdio, el que ens agrada és poder-vos acompanyar amb tertúlia, tertúlia dels Dimacrous, com és habitual, i us presentarem avui un llibre que ens parla sobre aquest repte tan emocionant que és l'educació i com fer-la, entenent que cal anar aprenent, que cal anar adaptant per poder educar de forma correcta. Es diu Lo que se da no se quita, la responsabilitat i el privilegi d'educar. Tindrem els seus autors, la Pilar i el Carlos. I és que educar és molt important, aprendre i tenir un repte per endavant a la vida és el millor que podem tenir. Així que aprendrem de la gent que porta molts anys en educació, dels temes més curiosos de la jornada i molt més per acompanyar-vos aquesta propera matinada a Nits de Ràdio. Que vagi
3: bé. Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
4: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: ¿Vamos de visita?
7: Hola, ¿qué tal?
6: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo. ¿Qué tal la familia?
8: Bien.
6: ¿Y la pequeña qué tal?
8: Está bien.
6: ¿Y tu gato?
8: Bien, muy bien.
6: Esta es.
9: ¡Wow! Me encanta.
10: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
6: Bienvenida.
10: Century 21.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Què m'agrada a mi aquesta hora, 9 i 29 en rima. Comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Continuem pendents de la segona semifinal de partit de tornada de la Champions League. Minut 27 de la primera meitat. A Alemanya, Bayern 0, PSG 1, amb el gol matiner de Dembélé. Què ens deixa aquest dimecres 6 de maig al marge del futbol, Marc García? Bona nit.
2: Bona nit, Albert. En joc des de 3 quarts de 9, als quarts de final, la tornada de la Champions League del vol entre el Barça i el Nantes. Al descans guanyen els blaugranes 15-12, recordem, sense Peter Cissouka, que ha causat baixa avui per l'ovalgia i estarà entre 2 i 3 setmanes fores. L'Uni Girona ja està a València, on demà disputarà el primer partit de les semifinals de la Lliga, a les 7 de la tarda al Roig Arena. L'entrenador Roberto Íñiguez ha deixat clar que no li importa el rival, sinó que es fixa només en les seves jugadores.
3: M'importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están. Y con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
2: I ja hi ha dia i hora per la represa del partit entre el Joventut de Badalona i l'Unicaja, que recordem es va suspendre al descans per un problema al videomarcador. El duel es reprendrà dimarts 26 de maig a les 8 del vespre amb l'inici del tercer quart i amb el marcador de 53-33 favorable als verdinegres.
1: Dos quarts de 10 clavats i ara toca obrir micròfon a un equip que acaba de guanyar la seva 11a lliga de futbol americà. Futbol americà femení.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
5: Y otra. Valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
1: Han jugat totes les finals de Lliga des que existeixen com a club i acaben de guanyar el seu 11è títol de campiones. L'han conquerit a València, a casa del rival, l'únic equip que ha pogut fer-li punts tant en temporada regular com a la gran final. La resta de rivals les han deixat a zero. Són les Barberà Rookies, l'equip hegemònic al futbol americà femení al nostre país. El seu entrenador és el Roger Montoliu. Monto, hola, bona nit.
7: Hola, bona nit, què tal?
1: Perquè de Montoliu ve Monto.
7: Sí, bueno, sí, sí.
1: Des de quan? Al col·le, potser? No.
7: No, des del futbol americà. Ah, perquè el meu pare ja jugava això i Monto, doncs pues tothom Monto.
1: Ostres, què vol? Teu pare ja hi jugava, futbol americà, aquí, al nostre país?
7: Sí, sí.
1: Quan? A on?
7: Doncs fa ara, no sé dir-te, 20 i pico d'anys.
1: Sí.
7: Quasi 30, potser, i jugava un equip que es deia Barcelona Boxers,
1: sí,
7: i ja no existeix.
1: Sí, home, on jugava el Luis Jones, que ara és comentarista a la d'Azón, dels
7: partits. Correcte.
1: Sí, que era
7: correcte.
1: Running back, sí, home, sí.
7: Tenim eren una, companys, eren
1: tenim
7: companys.
1: Una edat, el teu pare, el Luis i jo, eh? Escolta'm, Roger, nou títol davant les València Firebots, assolit al Campoval de Picanya en una final inèdita des de 2019, aleshores amb victòria valenciana, i final aquesta d'enguany d'infart, amb empat de les catalanes al temps reglamentari, el darrer sospir amb touchdown d'Alba Izquierdo i amb el definitiu també de l'Alba a la pròrroga, després que les teves jugadores haguessin recuperat un fumble en defensa per esdevenir la Izquierdo, lògicament la MVP del partit, i per donar l'11è títol de Lliga a les Vallesanes. Els qui van veure el partit, abans es deia dicen les cròniques, parlen d'intensitat extrema, igualtat absoluta, joc espectacular i tensió i emoció fins al darrer instant. És una bona descripció del que va succeir?
7: Sí, la veritat és que molt bona descripció del partit. Va ser molt xulo, va ser molt maco i a la gent que li agrada aquest esport va gaudir molt, va gaudir molt.
1: D'aquells que fan afició, eh?
7: Sí.
1: Picanya està a prop de València?
7: Perdona?
1: Picanya està a prop de València?
7: Ostres, ni idea.
1: Ah, vale. Tu vas anar allà amb l'autobús i ja, i a jugar.
7: Sí, nosaltres, jo vaig baixar amb el cotxe i ja vam arribar allà i a jugar directament.
1: Molt bé. Per qui se'ns sorprengui de que el futbol americà elles també juguin, val a dir que la Lliga Nacional de Futbol Americà la composen 7 equips, a més de Rookies i de Firebirds, les finalistes d'enguany, 2 més d'equips catalans, pioners d'Hospitalet i Búfals de Poblenou, un d'Aragó, les Zaragoza Hurricanes, un de Madrid, les Osas de Ribas Madrid, i un d'Andalús, les Valquíries de Cenes de la Vega, que està a prop de la província de Granada. El format de competició, si no em corregeixes, és un partit amb cada rival i directament a semifinal, la primera contra la quarta i la segona contra la tercera, no?
7: Correcte, correcte.
1: Tot aquest a partit any, com... únic.
7: Sí, aquest any, com per desgràcia vam perdre un equip de Madrid, que havien, justament portaven uns quants anys sent un gran equip a la Lliga i sent campiones, van passar de dos grups que hi havia abans a una fase regular conjunta.
1: Mm. Desplaçaments no propers a alguns, eh? És a dir, clar, anar a Granada, ostres, no ha de ser fàcil, eh?
7: No, però la veritat que són viatges que fan equip.
1: Ja. Yeah.
7: No és fàcil, però ho gaudeixes perquè, bueno, amb les noies tu passes molt bé, fas equip, ens coneixem millor, encara que ja són un equip que es coneixen força, però fa molta pinya fer aquest tipus de viatges. És una miqueta fotut a nivell físic i econòmic, perquè cada jugadora pues, ha de pagar les seves despeses per anar-hi, però està molt xulo.
1: Les jugadores paguen les despeses, vols dir el viatge d'autobús, més la manutenció, el bocata de turno, etc etc.
7: Sí, sí que és veritat que Rookies col·labora amb una part de l'hotel, però generalment aquest esport, la veritat que el CD tan minoritari, encara que cada cop està creixent més, bueno... Molts jugadors i jugadores pues, es costegen les seves despeses.
1: I també les equipacions, el casc, les ombreres, les proteccions... Ho dic perquè qui et parla va fer pinitos als Búfals de Poblenou quan els dinosaures anaven per les voreres i aleshores teníem que rascar-nos la butxaca per tota l'equipació. Ara també?
7: Sí, sí, sí. Sí que és veritat que, per exemple, en quasi tots els clubs hi ha material de club, de casc i corassa, i que per un petit joguet el donen, encara que el primer any és totalment gratuït, perquè entenen que el primer any pues, no tothom s'ha de comprar un casc, però després te'l lloguen per un petit preu, que al final el que serveix aquest lloguer és per anar renovant i comprant més material, perquè quan vingui gent tingui material per poder entrenar sense haver de gastar-se de primeres la gran quantitat que costa comprar un casc i una corassa.
1: Coses que criden l'atenció, si més no a mi, del futbol americà femení. Roger, primer, a la nostra lliga femenina juguen 7 jugadores en cada formació, a diferència dels 11 del futbol americà masculí. És correcte?
7: Sí, totalment.
1: Per què?
7: Bueno, perquè, per desgràcia, els equips femenins no tenen la quantitat de gent per jugar a futbol 11. De fet, abans es jugava, es va aconseguir fa uns quants anys que jo no hi participava, jugar 9, però realment va acabar passant a 7 perquè els equips tenien molta falta de jugadores.
1: Clar, perquè estem parlant de plantilles del voltant dels 16 jugadores, 16, 15, 17...
7: Sí, inclús menys, en equips que potser en tenen menys.
1: Mare meva. Depèn. Per tant, entenc que moltes han de jugar en atac, en defensa i en equips especials.
7: Sí, bueno, el fet de fer futbol 7, no hi ha equips especials. Només hi ha atac i defensa. Quan
1: correcte.
7: Arriba el quart down, decideixes si la jugues i els hi tornes la pilota, si no aconsegueixes el primer down, a l'equip rival en aquell mateix joc, o declinar i que elles comencin a la seva llarga 15.
1: Ah, vale. És a dir, que hi ha adaptació també de regles.
7: Sí, correcte.
1: I el temps de joc i la resta de regles, entenc que són les mateixes que els nois?
7: No, el temps de joc és menys, per desgràcia.
1: Sí.
7: De fet, ja, jo personalment ja porto un temps que se'm fan curts els partits de noies perquè són a 8 minuts i no a 12, que són els del futbol 11. Tampoc crec que faci falta fer-ho a 12, però potser sí que estaria bé pujar-ho a 10.
1: Un terme mig, eh? 4 quarts de 8 minuts al futbol americà femení, eh?
7: Sí.
1: Vale. Quants entrenaments setmanals dirigeixes en temporada? Ho dic perquè... amb un nombre tan minvat de components, més la càrrega física dels partits, més les possibles lesions, no sé si queda per molts entrenaments.
7: Pues la veritat és que nosaltres entrenem 3 dies a la setmana.
1: Déu-n'hi-do.
7: Sí, de 8 a 10.
1: De la nit?
7: Sí.
1: Correcte.
7: I, bueno, crec que al final del dia moltes vegades inclús ens falta temps, no? Perquè voldries fer tantes coses.
1: Yeah.
7: I bueno, és un esport que té una càrrega tàctica molt complexa i s'han de treballar moltes coses i a vegades, doncs, bueno, hi ha un dia que et pot sobrar una miqueta de temps perquè has anat per feina, però hi ha altres que dius, ostres, em faltaria temps per fer això.
1: Ja. Amb set equips i un sol partit entre cada un dels set, entenc que la temporada és curta. De quan a quan es juga?
7: Doncs vam començar jugant al gener.
1: Ah,
7: a principis de gener, i vam acabar l'altre dia.
1: Bueno, i ara descansar i fins al gener que ve?
7: Bueno, nosaltres és que comencem la temporada a l'octubre. Ja comencem pretemporada ja.
1: Vale, pretemporada, correcte. I mentre l'entrenador què fa? Fa scouting? I si fa scouting, on el fa?
7: Durant aquest temps de parón.
1: A l'off-season, sí.
7: Bueno, la veritat que jo, personalment, de primeres descanso una miqueta, perquè tres dies a setmana
1: Clar. Són
7: molts dies. I a part també porto altres equips i d'altres modalitats i al final són molts dies entrenant i m'ho prenc una miqueta de relax. Però la veritat que vas mirant coses, vas preparant coses per la següent temporada, però al tenir tant de temps a l'octubre per començar, ja a l'octubre comences a veure-ho tot. Tampoc estàs molt preocupat durant l'any.
1: D'on surt el material humà? Em perdó per l'expressió, que és una mica així artificial.
7: Sí.
1: Però apareixen o les aneu a buscar? Torno al neolític. Jo recordo estar a la facultat i posar cartells. Qui vulgui, a les parets, qui vulgui apuntar-se al futbol americà, que vingui al Poblenou i pregunti pels búfals. Com ho feu vosaltres en allà, a les Barberà Rookies?
7: Bueno, sí que és veritat que ara ha passat una miqueta de temps i encara segueix fent això, però ara ja es tira més per les xarxes socials.
1: Ah, bueno, claro.
7: I ara ja, pues, fem publicacions a les xarxes socials, pagues publicitat, fas cartells expressament per noies. Sí que és veritat que molt bé del boca a boca, de, pues, festes majors, les noies que no tenen cap tipus de vergonya, pues, veuen una noia i l'enganxen. Escolta, vine a provar, tal, no sé què. Llavors,
1: que bo.
7: Pues, si volen i veiem que hi ha interès, es fan, bueno, entrenaments durant l'off-season, que s'encarrega bastant la meva companya i jugadora, Mònica, que fa d'entrenadora i jugadora, és una crack, i en aquest sentit ella ho gestiona molt bé. I, bueno, així, mica en mica, pues, anem traient gent.
1: Quan m'has dit allò de la festa major, era una forma de parlar, o és literalment així, que també a la festa major heu captat jugadores?
7: A la festa major hem captat jugadors.
1: Oh, que bo, sí. Que bo, que bo. Escolta, la majoria de les jugadores són nacionals. No com, per exemple, la masculina, on hi ha sempre 3-4 estrangers, algun nord-americà, algun canadenc, algun suec, generalment ocupant llocs força importants al terreny de joc.
7: No, aquí no tenim el que tu comentes són imports, no? En aquest sentit, que normalment, pues, els contracten o els porten a canvi de viure l'experiència, X, el que sigui. Nosaltres no tenim d'això, nosaltres juguem amb la gent que ens ve, gent d'aquí, que pot tindre o no la nacionalitat, però venen com pots anar tu a preguntar per jugar en un equip normal i corrent, no és que jo et fitxi.
1: Ja.
7: Per sigut.
1: I en el femení, les posicions claus són les mateixes que també són clau en el masculí o no?
7: Sí, al final l'esport, encara que variï, és el mateix. Necessites... Bueno, és que... Són claus moltes posicions, però per mi és que és un esport on tothom és clau.
1: Ja, és veritat.
7: Llavors, necessites un cubi, necessites una línia, necessites una receptora, necessites una corner, necessites una linebacker, necessites de tothom perquè és un esport d'equip realment.
1: Val a dir que poca broma amb el futbol femení, qui ens estigui escoltant, el futbol americà femení al nostre país, perquè la selecció espanyola és la vigent campiona d'Europa, ho va guanyar el 2024 i té opcions de repetir títol, és a dir, que estem parlant, Roger, d'elit continental, també.
7: Sí, la veritat que Espanya està tenint un gran nivell femení. Jo, abans de ser entrenador de les rookies, era àrbitre, també, i arbitrava molt de femení. I jo, en els últims 7 anys, els partits més divertits que he vist de futbol americà han sigut femenins.
1: Ah, carai. I ho passa un pitjor com a àrbitre arbitrant a nois o a noies? És a dir, qui són més honestos? No sé si m'explico.
7: Les noies.
1: Les noies, eh?
7: Noies. Les noies.
1: Ah, carai.
7: noies, les noies.
1: Ah, carai. Amb diferència, eh?
7: Sí, sí, jo em quedaria abans amb un partit de noies que amb un partit de nois. A més, és que m'ho passo millor, evitant noies. M'agrada més el futbol que veig.
1: Caram. Com a espectador, també?
7: Sí, sí, jo gaudeixo molt. Jo gaudeixo molt veient els partits. Jo he anat, quan no era entrenador, jo he anat a veure rookies jugar, perquè m'ha agradat. I jo tinc amics que ens venen a veure del mundillo i que els agrada i s'ho passen bé.
1: Escolta, i com apareix el Roger Montoliu d'entrenador de futbol americà femení?
7: Bueno, jo és que al club on hi era abans ja portava femení de flag, que és la modalitat sense contacte, i bueno, ja ens coneixem tots, parlàvem amb la Mònica, molta tal, i jo vaig deixar aquell club i jo li vaig dir, escolta, a mi m'agradaria ajudar-vos, tal, i ella em va dir que clar, que cap problema, que no tenien entrenador en aquell moment i que endavant.
1: Acabo. Des de que existiu com a secció, com a club femení, perquè el club Barbara Rookies també és club de futbol americà masculí, sempre totes les finals de Lliga jugades, 16 de 16, 11 títols en aquestes 16 aparicions. I si algun any no sou a la final?
7: Bueno, jo crec que...
1: Esteu preparats per aquest moment?
7: La veritat... que no ho sé, perquè sí que és veritat que jo porto dues temporades només amb les rookies, tota aquesta feina que ve d'abans ve de persones com en Roberto, el Marcelo i d'altres entrenadors que han tingut elles i de les pròpies noies, perquè elles mateixes la veritat que són unes cracs, porten molts anys jugant això i jo crec que arribarà un moment que potser no, però perquè també ha d'haver-hi un canvi generacional i potser hi ha gent que... començarà a deixar-ho el que sigui i a lo millor cada cop costarà més perquè sí que és veritat que jo crec que no tenim suficient gent jove com per fer aquest relevo.
1: Sí, relleu.
7: Relleu, exacte, perdó. Sí que en tenim, però no les suficients. No sé si m'explico.
1: Perfectament.
7: En tenim joves que són molt bones, que aquest any han començat a jugar en posicions diferents, per necessitat, perquè bueno, doncs ha anat una de les veteranes i entra ella i juga allà. Però bueno, jo crec que en aquest moment doncs, veurem fins on arriba i està clar que Rookies no deixarà de lluitar, sigui amb relleu o sense relleu, per seria una final.
1: Una dinastia, domini aclaparador al panorama nacional i base d'una selecció nacional que és referència europea. Són les Barberà Rookies, com deia l'anunci aquell antic de llenties i de fabada, un altre cop a una final, un altre cop campiones de Lliga. Doncs que sigui per molts anys amb salut, sense lesions, si pot ser, i amb molt d'èxit, Roger Montoliu, coach, i gràcies per atendre'ns.
7: Moltes gràcies a vosaltres i donar-li visibilitat a l'esport i més a l'esport femení.
1: Una abraçada, Roger.
7: Una abraçada, que vagi molt bé.
8: Onda Cero Podcast y Break the Format presentan...
9: ¿Puede decirme de Zoran Lazi?
10: ¿De quién?
9: En el mundo del crimen organizado se le conoce como el vampiro de Nice.
10: Mire, señorita, no tengo ni idea de lo que me está hablando.
11: Hay sitios que no se olvidan.
12: Que no te pierda la ambición.
13: Hace años que yo estoy muerto, Pello.
14: ¡Su puta madre!
13: ¡Muerto!
15: No compliquen más las cosas, joder.
16: ¡Váyanse a la mierda! ¡Tú y Dardo!
17: Ganar o perder... No hay nada más, Pello.
18: Ganar o perder.
8: Los Perseguidos, ya disponible en Onda Cero Podcast y en tu plataforma de audio favorita.
19: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. És nit de dimecrou, sí, nit del dimecres cap al dijous 7, ja 7 de maig de 2026. I és que ja ho sabem que els dies passen molt de pressa i les matinades, escolta, doncs ens hem d'anar acompanyant.

Perquè, escolta, està molt bé això de tenir molts reptes, tenir moltes il·lusions, però hi ha molta gent que a aquestes hores, per diversos motius, doncs no pot acabar de dormir. A vegades és perquè està neguitosa, a vegades és perquè té feina, està treballant, o esteu de transport, o esteu viatjant, o esteu preparant unes oposicions, esteu estudiant, o vés a saber, sigui quin sigui el motiu, nosaltres aquí el que volem és acompanyar-vos i fer una mica de tertúlia, riure una bona estona, passar-ho bé junts i també fer-vos, ja sabeu, moltes recomanacions de llibres, perquè en els llibres podem descobrir, podem endinsar-nos en històries i en coneixements realment apassionants. Alguns que ja coneixem i d'altres que podem descobrir. Per tant, moltes són les històries que farem aquesta matinada, des d'ara i fins a les 6. Ara, primer de tot, escoltem una efemèride, perquè estem acabant de poder connectar amb la Marta, i de seguida comencem, doncs, també la tertúlia dels Dimecreus. Vinga, comencem Nits de Ràdio.

0: Va passar, tal dia com avui, 7 de maig del 1973. El diari The Washington Post guanya el Premi Pulitzer per la seva investigació en el cas Watergate. Tot va començar com una història que semblava de pel·lícula de segona. Un robatori aparentment menor en un edifici d'oficines a Washington, D.C. Però alerta, que això no era un simple robatori. El 17 de juny del 1972, 5 homes van ser enxampats entrant a la seu del Partit Demòcrata, el complex Watergate. Portaven guants, eines per forçar panys i, oh sorpresa, micròfons i càmeres. Algú s'olorava que això no era només una entremaliadura. I aquí entren en joc dos periodistes del Washington Post, Bob Woodward i Carl Bernstein, que van decidir tirar del fil d'aquest misteri. Així sonava la pel·lícula que el 1976 es va anomenar Tots els homes del president i que retratava aquest cas, el cas Watergate.
1: Conspiración criminal desde la mismísima Casa Blanca y Haldeman es el segundo hombre del país. Sí que tendría gracia que diéramos en el blanco.
2: ¿Vosotros dos habéis confirmado todo esto?
3: Que sí.
1: Einstein, ¿estás seguro de lo que se dice?
4: Absolutamente.
1: ¿Woodward?
2: Por completo.
1: Yo no. Se tambalea.
2: Consigue otra información.
4: ¿Cuántas malditas informaciones creen que tenemos? No lo confirmaría el Ronco.
2: No, ya te lo he dicho.
5: ¿Y el tipo del Ministerio de Justicia?
4: No le puedo llamar.
5: ¿Por qué?
4: Tiene amigos en el Gran Jurado.
5: No nos queda otra solución. Dentro de 20 minutos se cumple.
4: Ni siquiera me atrevo a llamar por teléfono.
6: Kissinger?
2: Póngame con el jefe, por favor.
0: Amb un estil digne d'una novel·la de detectius, Woodward i Bernstein van començar a investigar. Van descobrir que els lladres no eren simples delinqüents, sinó que tenien vincles amb el Comitè per a la Reelecció del president Richard Nixon. Sí, el mateix Nixon, el líder de la Casa Blanca, estava en el punt de mira. Els periodistes van seguir pistes, van parlar amb fonts anònimes, una d'elles la famosa Gola Profunda, que anys després es va revelar com Mark Felt, número 2 de l'FBI. I van publicar article rere article destapant un escàndol de corrupció política sense precedents fins aleshores. El 7 de maig del 1973, quan el Washington Post va rebre el Premi Pulitzer al Servei Públic, no només es va reconèixer la seva feina, sinó que es va posar en relleu el poder del periodisme per canviar la història. Woodward i Bernstein es van convertir en icones i el cas Watergate va marcar un abans i un després en com els mitjans fiscalitzen el poder. Va ser una lliçó clara. Ningú, ni tan sols el president, està per sobre de la llei. Encara avui el terme Watergate és sinònim d'escàndol polític, i tot gràcies a dos periodistes que no van parar de fer preguntes i un diari que va apostar per la veritat. Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 7 de maig del 1973, que el diari The Washington Post guanyava el Premi Pulitzer per la seva investigació.

0: I ja sabeu que a Nits de Ràdio el que ens agrada a nosaltres és la tertúlia, és poder comentar tots aquests temes que potser passen una mica desapercebuts però que valen molt la pena de poder dedicar-los una mica de temps. I això és la que fem a la tertúlia dels Dimecreus amb la doctora Marta González Pelaez i en David Morales, clar que sí, home, benvingut!
1: Bravo! Bravo!
0: Bravo!
1: Bravo! Bravo! La família Bravo està aquí.
0: Sí, sí, sí, ja tenim la família Bravo perquè, a veure, nosaltres el que fem de Dimecreus en Dimecreus és anem observant coses que veiem no només a la societat, sinó també coses que podem anar, doncs, veient, no?, per on anem, i les intentem comentar aquí per veure, per entendre'n, per treure'n l'entrellat, no?, que deia el clàssic. I jo, per exemple, que aquest cap de setmana passat vaig estar, per exemple, a Sicília, a Catània, concretament, sí, que no és d'on són les Catànies, eh? No. Aquest és un tema que ja hem analitzat molt bé, i em va sorprendre perquè, clar, quan un viatja, doncs, veu coses que sí, que són similars a on tu vius, i coses que són totalment diferents. I, per exemple, aquí el tema conduir, ja hem parlat algun cop de com seria el tema Itàlia conduir, i el tema llançar-se a intentar creuar un carrer, diguem-ne, no? Ja no pinten passos de cebres, aquí ja us ho dic, no els pinten directament, perquè aquí és de fer matemàtiques. Saps allò que diuen dels... És que les matemàtiques no m'ha servit de res saber no sé què. No, aquí les matemàtiques les has de fer servir tots els dies. Has de calcular el temps. Si un tren, saps allò? Si un tren sale de tal, en què moment col·lisionen, doncs aquí tu has de calcular si un mateix surt de la cera on està i vol arribar

0: L'altra cera ha de calcular quants segons té abans de que sigui arrollat per algun dels cotxes que van a tota velocitat. Clar, sobta molt. Segur que els italians estan acostumats, vull dir, en el sentit de dir, bueno, per mi sempre ha sigut així, no?
1: Però... Estic viu.
0: Exacte, no? Això vols que ho expliquen, no? Però clar, pels altres ens sembla una cosa realment, doncs, curiosa, no? De com és així. Clar, coses que, per exemple, ja donaven per coses del passat, veure ciclomotors i motocicletes sense casc. I fins i tot anant dos passatgers a la motocicleta sense casc. A mi m'han explicat altres companys que havien vist fins i tot nens davant, o sigui, portar nens asseguts davant de la motocicleta, com es feia abans, i després algú, doncs, amb una mica de seny, no? Doncs va dir, escolti, això no es pot fer més, no? Doncs aquest tipus de coses...
1: Això a Sicília no ho he viscut, perquè no he estat a Sicília, però sí, al sud de la península, allò cap a Nàpols, sí que ho he vist. I, per exemple, el quartier espanyol que hagi estat, és típic veure una, dues o tres persones, incloent nadons, en una moto.
0: Imagina't.
1: És el més normal del món. La meva primera impressió quan vaig arribar, en aquest cas, a Nàpols, a la ciutat de Nàpols, després de deixar el cotxe en un hotel, un dels pocs hotels que tenen pàrquing, perquè costa molt que tinguin pàrquing, perquè allà, a la mínima que es caven, troben unes ruïnes i llavors no poden fer forat. Doncs un que quedava a l'exterior de la ciutat i... Bàsicament, per arribar al centre havies de caminar 15 minuts, passaves per un polígon industrial i et trobaves, doncs, que arribaves una mica ja al que era la ciutat, la civilització, per dir-ho d'alguna manera. Doncs aquella primera impressió que jo vaig tenir de l'arribada a la civilització a Nàpols va ser veure com atropellaven un senyor amb una furgoneta.
0: Imagina't.
1: Que va sortir volant pels aires... Es va aixecar, va fer aquell típic gest italià amb la mà. I va marxar caminant pel seu propi peu. I jo vaig pensar, això deu ser el més normal del món, perquè tampoc ningú no s'hi fixava.
0: Sí, és increïble, eh? És increïble, perquè això diu molt de... Marta, això com a experta en protocol, en comunicació, això, Marta, el que explica és allò de que la cultura et condiciona. És a dir, la manera de viure dels altres fa que tu... Primer, ja ho trobis normal, i segon, doncs, que t'acostumis a aquesta manera, pues, de viure les coses, no?
2: Sí, sí, clar, és que tu això ja des de petit, clar, és els teus usos i costums, el que t'han ensenyat, el que tu has vist, perquè clar, tots ho produïm, i clar, pues, normal, tira milles.
0: No, és que és així. Llavors, clar, una altra cosa que també m'ha sobtat molt, no sé, perquè diuen, David, que això, que Sicília és com una extensió de Nàpols, no? És com si fos una continuació. I clar, m'ha sobtat molt que, clar, nosaltres som molt a qualsevol ciutat, i poble de Catalunya, d'Espanya, la importància de les aceres, no? Com a tal, és a dir, el vianant es troba segur a les aceres perquè és el seu terreny. Després l'han invadit els patients, però aquest seria un altre tema. Però és que aquí, per una banda, són molt estretes, però s'entenen que l'acera no és per on passa el vianant, és per on passa el vianant si no hi ha un cotxe aparcat. És a dir, aquí segueixen posant els cotxes a sobre de l'acera per aparcar. Llavors, vaig fer moltes fotografies, els hi comparteixo al grup de WhatsApp, però els nostres oients s'ho poden una mica imaginar, en la que els cotxes estan aparcats a les aceres, però perquè us feu una idea, imagineu el cotxe amb dues rodes, no? De darrere, quatre rodes, les dues de darrere. Doncs només... La de la dreta, com si diguéssim, o sigui, l'exterior, toca el carrer. Tot el de més del cotxe està ocupant l'acera. És a dir, estaria ocupant, per entendre'ns, doncs, el 80% de l'acera.
2: Si vas amb un cotxet de l'acera...
0: No, Marta,
2: amb una escalera de rodes...
0: No, Marta, en un cotxet no. Només que tinguis una talla M, ja no passes. O sigui, no, és que ni de perfil. O sigui, jo no podia passar. Llavors, això encara t'obliga a que hagis d'anar com a vianant pel carrer. Clar. Amb la qual cosa encara ho fa més perillós, entenent, doncs, que clar, van a tota velocitat, etc. No? Per tant, clar, aquesta, tot,

0: tots aquests factors, què fan? Doncs, per exemple, jo em plantejava, Marta, David, sí, que el fet de que això sigui així, encara els hi deu fer més la sensació de que han d'anar amb cotxe a tot arreu.
1: Clar.
0: Perquè, clar, si no està pensat pel vianant, doncs encara han d'anar més amb el cotxe, cosa a les antípodes del que passa en ciutats com Barcelona, on el que es pretén és que no hi hagi cotxe. Llavors, això em trenca molt el cap, David, Marta, com ho veieu?
1: I els patinets, hi ha molts patinets o no?
0: Aparcats en horitzontal a la acera. Sí.
1: Què dius ara?
0: Sí, els deixen a qualsevol lloc, saps?
1: Sí.
0: Sí, totalment. A veure, menys que a Barcelona, també et diré, perquè entenc que per ells és més perillós. És a dir, clar, a Barcelona o a Catalunya no els hi és tan perillós perquè saben que poden fer el que vulguin per la acera. Allà, com que no hi ha aceres i han d'anar pel carrer, qui se la juguen són ells.
2: Bueno, i perquè a més allà qualsevol té una Vespino.
0: Efectivament.
2: No, moto... no necessiten el patinet perquè la moto ja és integrada en el seu ADN.
0: Exactament. Fins i tot he vist, i m'he gastat pocs dies, però una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que veia un senyor gran que anava sense casco amb una moto que tenia doncs, com uns, una mica com si fos uns pedals. El que abans era la, com es deia, el motorete, mobilet, no me'n recordo com es deia, una
1: sí,
0: que tenia...
1: Que portava uns pedals, sí.
0: Que portava uns pedals, val? Sí. Perquè estava considerat ciclomotor, però sí, tenia motor, no? Doncs aquest home anava, però no tenia la pinta de que allò era molt endeble. No, això era una senyora motocicleta que tenia pedals. Jo crec que els tenia per dissimular, que era de 13. Però bueno, l'home anava movent els pedals i això li permetia que de cop i volta es fica al carril bici. I jo dic, a veure un moment, escolti, vostè és que ocupa tot el carril bici amb aquesta senyora amb motocicleta, no era una Harley, però quasi, per entendre'ns. Llavors, clar, l'home anava, jo primer els deia amb el que anava amb el cotxe, dic, mira, va pedalejant, i després dic, no va pedalant, o sigui, ha pedalat fa 10 minuts, o sigui, ara, això ja fa molt de temps que no pedala aquest home, i anava ja tranquil·lament pel carril bici, vull dir que d'aquelles coses que dius, home, és curiós perquè això és intrínsec a la manera de ser, a la cultura, no? És allò de dir, ostres, doncs són d'aquesta determinada manera, home, segur, perquè és que clar, si ho han vist sempre així, la gent que és d'allà i no ha sortit molt, doncs és que deu pensar que tot el món és així, no, Marta?
1: Sí, clar. És, home, clar, perquè tu quan surts i te'n vas a un altre lloc, reprodueixes la teva manera de fer les coses a casa teva.
0: Totalment.
1: I et sobta que la gent faci alguna diferent, no?, al que tu fas.
0: Sí.
1: Sí. Jo... Això és, a mi em va sobtar quan vaig estar a Mèxic. Els pick-ups que anaven a darrere

0: drets, tot ple de gent.
1: Imagina't.
2: Imagina't.
1: Sí, sí, sí, sí. És ben curiós. I clar, quan tu ho has vist sempre, doncs no et crida l'atenció. És que,
0: clar,
1: és que és normal. Allà, que...
0: Tots els, al matí sortien tots, anaven a treballar, uh-huh, i anaven a... Però pres de gent, o sigui, a tope, eh? O sigui, com les sardines en llauna.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I,
1: sí, sí.
0: I clar, i bueno, i posar les motos sense casc i sense... Sí. Matrícula.
1: Sí, és bueno, dir, sí, aquest ja és un altre tema.
2: A,
1: sí,
2: a,
1: sí.
2: A Itàlia el tema dels cotxes és un tema que s'haurien de plantejar molt bé.
1: Sí.
2: Per una banda, per la seguretat. Sí. Bueno, jo he vist autèntiques barbaritats. Des de l'autopista surten des del carril de l'esquerra o des del carril del centre, agafen les sortides.
0: Per allà, això, allà on sí, els rota.
2: Sí, sí, i això ho he vist jo conduint el meu cotxe. Mm-hmm. Anar per l'autopista, pel carril de la dreta, i de sobte, a més era fosc, el cotxe de davant cada vegada el veia més a prop, més a prop, més a prop, vaig haver de canviar de carril, i és que havia reduït la velocitat, però igual anava a 30, 40 per hora, perquè anava parlant pel mòbil.
1: Imagina't. Sí, sí, sí, sí.
2: Veure cotxes, evidentment, sense retrovisors, a la part de Nàpols cap a baix, mm-hmm, és molt, molt habitual veure'ls, plens de bonys, sense retrovisors. Vaig estar a punt de carregar-me una moto que em va avançar d'una manera total per parar-se tot just 2 metres al davant d'on estava jo, que
1: és això,
2: em va avançar per l'esquerra, se'n va ficar pel davant i anava cap a la vorera. Una altra cosa, si no hi ha cotxes a la vorera, també l'utilitzen per circular ciclomotors, eh? Que
1: sí, sí,
2: no...
1: sí, està clar. Està clar.
2: Per tant, bueno, el tema de respectar els senyals, de vegades els semàfors és com si estiguessin de decoració, simplement.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: No els respecta ningú. Però, sí, sí, a banda d'això, jo crec que en el que comentaves dels cotxes a sobre les voreres,
1: sí,
2: moltes vegades viatjant per Itàlia he pensat, quina llàstima que estigui aquesta plaça, per exemple, envaïda de cotxes per tot arreu, quan tenen un patrimoni arquitectònic,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí,
2: històric, brutal, i no llueix. No llueix, sí, justament perquè està ple de cotxes per tot arreu.
1: Sí, sí, sí, sí, totalment, totalment. Això és així i fa que,
0: i
1: doncs...
0: Més,
1: sí, sí, sí, no, digues, digues, Marta.
0: No, que et sobta una mica perquè dius, home, és Comunitat Europea.
1: Mm. Sí.
0: No? Se suposa,
1: sí, sí,
0: que les normes haurien...
1: Ja no dic, que
0: una mica més laxa, si tu vols, no? Però aquesta laxitud ja és una mica...
2: Però
1: aquest és un tema interessant, David, perquè diu a la Marta, no?, això de pertany a la Comunitat Europea. Clar, però és que no hi ha un manual de ciutadà d'Europa, no?
2: No
1: hi ha un manual de com han de ser les ciutats o com han de ser les normes. Sí que s'intenta unificar segons quines coses, però després cada país té la seva, diguem-ne, idiosincràsia. I sí que hi ha coses que han de seguir sent, jo considero, que han de seguir sent, doncs, peculiars, diferents, perquè formen part de la característica, però hauria de ser el que sigui en positiu, no? Allò que diguis, sí, home, és que és una cosa, és que és una tradició. Home, aparcar sobre la cera no crec que sigui una tradició, jo he de dir. No, no, és que, vull dir que afecta a la sensació que ells, per ells, la llibertat és poder aparcar on vulguis. I això, clar, això és molt diferent.
0: Allà on arriba, si tens un hueco, allà ho deixes i ja està.
1: Efectivament.
2: I hi ha una cosa que em crida l'atenció i és aquesta manca de visió, de vegades, en el manteniment de determinats espais, sobretot pel que fa això, a l'ús del cotxe i a deixar-lo que estiguin, doncs, aparcats davant d'un monument, perquè de vegades, ostres, això és un autèntic...
1: Sí,
2: però després,
1: sí,
2: en canvi, la llei italiana... és molt severa en el que són les el manteniment del

0: Aquí mai no hem vist que ningú...
1: L'ex-homo, no?
0: Exacte.
2: I la quantitat de coses que no sabem i que segurament han fet, no?
0: Exacte, sí, sí. Però allà pot tenir, pot arribar a tenir penes de presó. Per tant, per una banda, hi ha aquest proteccionisme que arriba a un extrem bastant important, mentre que d'altra veus aquesta laxitud que dius, bueno, és que no li esteu donant... Potser perquè també tenen molt patrimoni. Tantíssim que potser arriba un moment que al final prioritzen un per sobre d'un altre, perquè té més valor històric o més valor arquitectònic. Però clar, quan vas de fora i veus tantes coses i algunes d'elles tan deixades en aquest aspecte, et fa mal.
1: Sí. No, és totalment així, perquè clar, sí que això, no? Veus realitats diferents, veus coses que penses... Jo sobretot pensava coses, no? Com dius, jo que sé, per exemple, doncs que les aceres estiguin més cuidades, tot molt més cuidat. De fet, aquí el que és la conservació és totalment inexistent. Llavors, clar, tu veus les aceres que estan plenes de que serien matorrals, vull dir, aquests típics hierbajos, no? Que jo he vist hierbajos que els hi parlava de vostè perquè eren més grans que jo, o sigui, allò de dir i perdoni, no?, si tropeçaves doncs amb alguna flor o amb algun... Bueno, flor, ja m'entens, acostumen a ser molt lletges les flors d'aquestes d'això, però ja m'enteneu, no? Allò de que dius, mira, trobaves un tros de rajol, no és que hi sortissin plantes entre les rajoles, no, veies alguna rajola entre les plantes, vull dir, perquè allò era una cosa ja totalment... Sí, no, és realment curiós, no?, i això, no?, veure com... Doncs el que diem, no? que depenent de com, doncs es viu d'una determinada forma. Clar, a mi, per exemple, una de les coses, tornant al tema de la conducció que em cridava l'atenció, és clar, imaginem el que són carrers, no? El típic carrer, doncs, de qualsevol poble, de qualsevol ciutat, que tu, per exemple, vas amb el cotxe, gires cap a la dreta, doncs, per incorporar-te a... perquè desvies, i clar, ja saps que si no hi ha semàfor, quan tu t'incorpores cap a la dreta o cap a l'esquerra, si fos un gir cap a l'esquerra, és igual, a un gir tancat en què no tens visibilitat del que hi ha, clar, tu no fas la corba com si estiguessis fent Fórmula 1, perquè saps que pot haver un peató, que pot haver un vianant que estigui intentant creuar. Per tant, fins que no has girat, o sigui, mentre no estàs fent el gir, això és més fàcil, per exemple, a l'Eixample de Barcelona, perquè té aquesta forma que facilita que ho vegis. Però si és un gir tancat en un carrer més o menys estret, d'un carril, per entendre'ns, clar, has de minorar sí o sí, doncs aquí no minoren. O sigui, aquí giren a tota velocitat i si veuen que hi ha... I li donen gas, quasi et diria, llavors, clar... I clar, tu com a vianant, clar, et sobta molt perquè tu tens interioritzat que no et podrà venir del carrer que no veus un cotxe girant a tota velocitat. Clar, aquest tipus de coses fa que el que per ells entenc que pot ser la llibertat de poder anar així, tu perds la llibertat d'anar tranquil pel carrer com a vianant. Per això insisteixo en que això segur que fa que ningú es plantegi no tenir carnet, per exemple, a Itàlia, o no tenir cotxe. Però bueno, és el que diem, cada societat té les seves allò, no, particularitats, no? Que passa és que, clar, tu vas confiat pels llocs i en qualsevol moment doncs et pot sortir... A part que estem acostumats a això, no? Que els carrils, diguem-ne, que els carrers estrets de barri, com si diguéssim, no? Doncs que la majoria siguin de màxim 30 km per hora o fins i tot alguns allò de plataforma única de 10%. Allà sembla que la normativa sigui al revés, és a dir, que com a mínim hagin d'anar 30 km per hora o 50. En fi, nosaltres de seguida tornem amb molt més nits de ràdio, seguim amb més tertúlia de Dima Creus, amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, que ens han d'explicar moltes històries ara a la tornada de les notícies. Fins ara mateix.

0: OndaCeroPunes/Catalunya.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.